Seguim a Nits de Ràdio, en la tertúlia dels Dimecreus, ara que ja aquesta setmana doncs anem enllestint la temporada 25-26, que ja va arribant a les seves últimes edicions, i ja durant l'estiu doncs podreu escoltar alguns moments, entre ells els que han donat de si els Dimecreus, amb autèntics debats i tertúlies que hem tingut al llarg de certes situacions. Un dels fenòmens que hem viscut nous aquest any ha estat això dels bebès reborn, no? I el greuge comparatiu que suposava el fet de no poder doncs inscriure a la guarderia aquest nino, no? Que recordem no existeix. Quantes problemàtiques noves estan apareixent, no? Igual que el que hem vist de polèmiques que duren dos dies, no? Com va passar amb els nanos que se senten animals, amb totes aquestes coses, no? Cada cop i volta sembla que hem de parlar molt de segons qui, o recordeu? Clar, després de Toro Pasado, quan ja veus que no havia pa tanto, No en parlem, no en seguim parlant d'aquestes coses, però recordem que fins fa poc molts mitjans seriosos, dic perquè nosaltres ho vam comentar, però nosaltres no som un mitjà seriós, almenys el Nits de Ràdio, Onda Cero Catalunya sí, però el Nits de Ràdio no tant. Van fer-se ressò també, igual que nosaltres, de la notícia d'un evident que havia dit que en el partit de Brasil contra no sé qui un ovni baixaria al mig del camp i s'enduria molts jugadors, a l'àrbit, que això passa molt en general, que hi ha gent que es vol endur l'àrbit a casa, i part dels assistents que serien abduïts. Li vaig escoltar les declaracions a tot arreu. Òbviament no va passar, era evident que l'evident s'equivocaria amb aquesta predicció, però no he vist a ningú entrevistar aquesta senyora un cop passat l'esdeveniment, és a dir, dient, escolti, què ha passat, què ha fallat, no? Que després segur que s'inventa alguna altra història, però el que et vull dir és que si hem donat aquesta notícia, doncs també fem-ne un seguiment, no? De tot això, no? De que després ha passat. Nosaltres aquí donem la notícia de que no es va complir, almenys que nosaltres sapiguem. Potser van ser abduïts alguns jugadors, perquè Brasil va acabar eliminat. A veure si van abduir uns quants jugadors i els van substituir per uns alienígenes que eren físicament iguals però no tan bons jugant a futbol. Que això també podria haver passat. Però sí. Bueno, no ho sé. El tema és que en principi doncs no han succeït, com tantes i tantes coses que ens venen com que seran

0: un gran èxit i després és un gran fracàs, tot i que nosaltres ja ho vam dir, entre ells, aquí, tant aquí com a la secció de tecnologia, hem dit coses que no tenien cap sentit, que la gent s'estava gastant autèntiques barbaritats de diners i que després, si t'he vist, no m'acordo, els NFTs, per exemple, no? Els non-fundable tokens, que tothom gastava milionades per una cosa que era una còpia original d'una imatge a internet, però que tothom es podia descarregar igualment. I la gent va acabar pagant milions de dòlars per això, i ara no n'hi ha cap que valgui més de cèntims de dòlar, no? És a dir, aquí hi ha molta gent que ha perdut molts diners, que tornem al mateix que dèiem abans. Si és gent que té aquests diners i li sobren, doncs mira endavant, qui serem nosaltres per dir que s'ho gasten, no? El problema és quan hi ha gent que inverteix els estalvis o els diners que tenia per menjar o per a la universitat de del niño, com passa als Estats Units, que han d'anar estalviant. Crec, Marta, com ho veus això, David? Com,
1: sí, però, mira, fem poc seguiment d'això. Del futbol,
0: sí.
1: L'altre dia em va trucar un exalumne que és
0: mexicà. Em pensava que deies un alienígena i dic, ara la liarem aquí, ja veuràs.
1: Un exalumne que és mexicà, i bueno, estava amb el tema del futbol i tal, que ell no ha pogut anar, i això que ell és de possibles, el que passa és que no li agrada gastar-se els diners d'aquesta manera, no?
0: Val.
1: I em deia que les entrades, algunes dels partits, eren 100.000 dòlars al canvi.
0: Mare meva.
1: O sigui, una barbaritat. O sigui, qui s'ho pot permetre, això?
0: Sí, sí, veritat.
1: Llavors, dius, bueno, clar, sí que hi ha gent que s'ho pot permetre, evidentment que sí. Jo, des de logo, encara que tingués, no, ja us asseguro que no ho gastaria, amb una entrada per veure un partit de futbol. Jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Però, bueno.
0: Doncs...
1: Perdó, t'he tallat una mica...
0: No, però és que estic d'acord, vull dir, però això ja entra dins de... Torno a dir, tornem en que depèn de si és uns diners que pot prescindir o són uns diners que estaven estalviats per una altra cosa, i la bogeria i la impulsivitat, no? De dir, és que és una ocasió única, no? Serà l'únic cop que a Mèxic tindrem el Mundial o el que sigui, no?
1: Uh-huh.
0: Bueno, et pot portar doncs, a gastar més del que és. Bueno, no ho sé. Jo aquí el que vaig més és al fet de que molts cops tendim a explicar molt unes notícies que ja veiem que són inverosímils, però un cop no s'han complert, doncs tampoc en fem el seguiment, no? I això potser seria més necessari, perquè si ja veiéssim i la població veiés més en general que molts cops aquestes coses acaben en res, doncs també aprendria la gent a ser més desconfiada, no? Possiblement.
2: Bé, però en aquest cas, al final és una mica el que es fa amb aquestes notícies, és una mica l'espectacle.
0: Que sí, que sí.
2: És el clickbait,
0: sí.
2: I de fet, qui s'ho mira, jo crec que ja sap perfectament que allò és mentida. El que passa és que el que vol veure és a veure com ho expliquen, quins motius i per què diu que allò serà així. Perquè, en definitiva, jo crec que és aquella notícia que molts hem vist i molts hem entrat a mirar-la. I bàsicament el que busques és el morbo de a veure com m'ho ven, a veure com m'ho explica i quins motius em dona per dir que això serà d'aquesta manera. No perquè confiïs realment que això serà així. Pues, bàsicament és una mica el joc de... Bueno, igual que en televisió, l'espectacle, ja sabem que no tot és cert i que moltes coses són mentida de les que es fan en televisió, doncs en aquestes notícies també juguem a això. Hi havia un diari que fa doncs igual 30 anys o 30 i escaig que va sortir, que es deia Noticias del Mundo, era una versió en espanyol de News of the World, que és un diari en el que saps que perfectament tot el que s'hi explica són mentides.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Però jugues una mica al joc perquè et diverteix, simplement.
1: Clar, perquè és més divertit que la realitat.
0: Sens dubte.
2: Sí,
0: sens
2: dubte. Sí, sí.
1: Clar, sí. Doncs, dius, bueno, doncs mira, una miqueta et serveix una mica d'esbarjo i de passió, no?
0: Sí, sí, bueno.
2: El que sí que, parlant del Mundial, sí que hi ha una notícia que sí que és certa i que jo crec que val la pena que ens faci reflexionar tots. És la notícia d'aquest noi de la selecció de Sud-àfrica.
0: Ah, sí, sí, tant.
2: Que poc després d'haver estat eliminat en els Mundials, hi ha un vídeo en el qual es veu a tota la selecció de Sud-àfrica que han guanyat el partit de 700 i estan tots celebrant els vestuaris, bueno, celebrant que han passat a la següent fase. Excepte una persona, que és una persona que es veu en el vídeo de manera molt fugaç. Se'l veu al fons de tot, assegut en una cadira, amb cara de no estar celebrant res. Aquest noi, pocs dies després d'això, es va suïcidar.
0: Imagina't.
2: I es va suïcidar perquè ell havia anat al Mundial, havia anat a participar, però estava en una profunda depressió per haver perdut a la seva àvia, que és la dona que l'ha fet créixer. Ell no va tenir la seva mare i és la dona que li ha fet de mare durant tota la vida. De vegades, no ser capaços de veure aquests signes, dintre d'aquest entorn de tanta alegria, no haver estat capaços de veure aquests signes i potser haver intentat doncs, ajudar-lo d'alguna manera, ostres, fa que haguem de reflexionar una miqueta sobre el nostre entorn i fixar-nos més en les persones que tenim a l'abast i els signes que puguin mostrar de no estar bé.
0: Sí, el que passa és que també estan totalment d'acord i al contrari, creient que tens tota la raó del món, crec que tenim en general la societat un problema, que és que tendim més a ser massa festius i menys comprensius.
2: Sí.
0: Llavors, es fomenta l'èxit i es fomenta la celebració, no? I si hi ha una festa, per exemple, i tu no hi vas, ai, que avorrit que ets, ai, és que com que no vens, doncs tu t'ho perds perquè serà meravellós. I crec que no respectem totes les opcions. Volem ficar tots pel mateix pedaç. Igual hem de ser tots, ni tots hem de ser celebratius, ni tots hem de ser de no celebrar les coses.
1: Per què no vol celebrar?
0: Bueno, aquí seria interessant, és a dir, en aquestes situacions, perquè pot haver algú que perfectament no ho vulgui celebrar i estigui a la mar de bé, és a dir, no vull dir això.
1: Clar.
0: El que vull dir és que davant d'aquesta situació, que molts cops el que es fa és burla, es fa una mica d'assetjament o del que sigui, ai, és que no sé què, bueno, pues, escolta, simplement dir, ai, com és que no pots venir, què et passa? Diu, no, mira, és que he perdut tal, eps! I aquí és on podrien haver fet molt més per fer costat a aquesta persona. I a lo millor s'hagués salvat una vida. Si els companys haguessin sigut conscients d'això i en lloc de fer segons què o deixar-lo apartat, doncs pensar, mira, aviam si podem posar una fotografia de la seva àvia, saps? No ho sé, evidentment consultant-ho amb la persona, què et sembla si fem això? I a lo millor aquella persona, puf, que no vol dir que sigui segur, perquè a vegades doncs ja sabem, no? I això els professionals de la salut mental ho saben, no? Que pot haver casos que siguin molt difícils de remuntar, però qui sap si haguéssim pogut fer. I això...
1: Però d'entrada jo penso que ja mitigues una mica i potser no li soluciones el problema.
0: No, clar que no, el dol el tindrà i el dol l'ha de passar, però qui sap si aconsegueixes salvar una vida.
1: Que és sa,
0: sí.
1: Però que evites un mal major, no?
0: Jo en aquests casos, i algú podria dir, home, però és que hi ha seleccions que tenen un pressupost molt limitat. Bueno, quan estem parlant de seleccions que van al Mundial, el pressupost ja sabem com va. Petit no és. Que porten?
1: Els milions van que volen.
0: El asistente del entrenador, el que le hace los masajes a los pies, el no sé què. Escolti, portar una psicòloga, un psicòleg... Potser no seria tan difícil, dins de l'estaf. I llavors la feina d'aquesta persona és detectar això que se'ns podia passar desapercebuts a tots, que deia el David, de que en plena celebració un jugador estigui allà, uaps, la feina d'aquella persona és llançar-se cap allà. Després, com diem, podrem salvar-ho o no, però com a mínim ho hem intentat. Que aquí hi ha hagut una deixadesa, no complir les funcions.
1: Clar, i a més això és una despesa, jo penso, de les més petites que té.
0: Home, evidentment, és insignificant, no? davant de les possibilitats que pot fer, no? Però possiblement, i això jo és una cosa, és una opinió personal que tinc, crec que amb l'esport, en lloc d'enfatitzar els valors positius que té, cada cop, i més el futbol, està potenciant els valors de l'enfrontament i del no respecte cap a l'altre.

0: l'altre i de pensar que és l'enemic en lloc de algú que intenta també guanyar, i que això és els efectes de l'esportivitat. I és evident que tothom vol guanyar i guanyar a tu eterno rival, no? Però que sigui el rival, no? Que no sigui l'enemic, no? És a dir, que després, escolta, la gent, ja sé que hi ha moments de molta tensió i el que tu vulguis, però crec que s'està perdent el respecte en general la gent, i hi ha determinats, anem a dir, mitjans que potencien l'enfrontament en lloc de potenciar, doncs, el reconèixer a qui et guanya, que hagi fet bé, i si s'ha equivocat l'àrbit en alguna cosa, doncs es diu, però també s'humanitza a l'error i intentar, doncs, treure-li ferro. Jo crec que ara potser li estem posant massa ferro, i al final les coses importants són com les que diem, no? Que la vida al final sempre és el més important, i hi ha gent, doncs, que està més preparada i hi ha gent que menys. La gent que està menys preparada, doncs, és qui més necessita, doncs, aquesta ajuda professional, que, com diem, no vol dir que sempre se salvi, no, però que com a mínim hagués tingut més opcions i hagués pogut com a mínim intentar, no? Com a mínim intentar.
1: Sí, intentar-ho sempre.
0: Clar, per això.
1: S'ha d'intentar, o sigui, si ho aconsegueixes, bé, si no, doncs, però almenys ho has intentat. Jo penso que això també és algo que a tu et reconforta, no? Com a part del grup,
0: sí, sí,
1: que al que pertany aquesta persona, no?
0: I de totes formes, doncs, bueno, també fer més, entendre molt més tots aquests processos, no? Del que és la salut mental, i en tots els àmbits, no només ara comentem això perquè el David ens comentava aquesta notícia, però també en l'ambient laboral, no? Que també és molt competitiu, i que també, doncs, hi ha moltes pressions, i bé.
1: Hi ha molta lluita d'egos.
0: Bueno, sí.
1: En general, a tota la societat, perquè inclús
0: sí,
1: a les associacions, jo que estic a aquestes associacions,
0: sí,
1: et diré que la gent té com una mena d'ego-rivalitat,
0: sí, sí, sí,
1: primer del primer,
0: sí, sí, sí.
1: I si puc donar-te una patada, te la dono.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que això, jo, de veritat, no ho havia vist, i ara veig que la gent, per ser president d'una associació,
0: sí,
1: que
0: dius,
1: bueno, anem a veure.
0: Sí, sí, sí, estic totalment d'acord.
1: Sí, això és, no és res.
0: Sí, sí. Bueno, no és res, però aquí s'ajunten dos factors. Un, el dels egos, i l'altre, el dels xanxullos. El de les comissions.
1: Sí.
0: Perquè jo, que conec el món de les comissions de festes, ja et dic jo que qui és el president, presidenta d'una petita associació, doncs determina, escolta, que s'han d'organitzar uns concerts de no sé què, bueno, doncs aquest representant et diu, mira, si agafes els meus, que jo tinc un pack d'un mago, uns que fan habaneres, que tots són nebots, però va, és igual, saps? I uns que fan no sé què, un disco mòbil, doncs si em compres el pack et surt més barat, i mira aquest sobre, ai, aquest sobre que ha anat cap aquí. I això passa tot arreu, no només en los políticos, la corrupció està a tots els nivells. Llavors, clar, com no la gent ha volgut ser el president de l'associació de camins de no sé què? I jo sempre dic, jo que conec el món de les festes majors, diguem-ne de barri, doncs, escolta, hi ha el concurs d'engalanamiento, i si ets del carrer de Patatim de dalt, el teu primer objectiu és guanyar el de Patatim de baix, encara que quedeu el setè i el novè, però saps què vull dir? És un any de dir, perquè sou els pitjors. Escolta, fes la teva el millor possible i gaudeix de la festa. Si molts cops aquests premis no tenen ni quantificació econòmica. Vull dir, que és el diploma que posen a l'engalanat, i la gent es torna boja. Si es torna boja per això, com no s'han de tornar bojos per mil i una històries, no? És desesperant.
1: Cada vegada són, els càrrecs són president, vicepresident,
0: bueno,
1: primer, vicepresident, segon.
0: Assistent del vicepresident, sí, segon. Assistent.
1: Secretari,
0: sí, sí,
1: tesorer. El cap, perquè no són responsables. A mi m'agrada molt la paraula responsable.
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: El cap, el cap, el jefe. Sí.
0: El cap hi haurien d'anar alguns d'aquests.
2: El CEO.
0: El CEO, eh? Sí.
1: El CEO.
0: Sí, el CEO. Per no dir el CEO, perquè sona més el feo,
2: sí,
0: saps? Jo crec que tenim més feos que CEOs, en general. Sí. Ja t'ho dic jo, així.

0: A més, em fa molta gràcia perquè el del cap, la gent diu cap, però diu, bueno, jefe, com sí, dient, sí. Jefe és com més fort, no?
1: Aquests,
0: com,
1: sí, sí, el que manda.
0: Més.
1: Abans hi havia la paraula el mandamàs, eh?
2: Sí.
1: Que era com dir, ostres, és que aquest no solo manda, sinó que manda más, saps què vull dir? O sigui, era com dir, buf, és el superpower, eh? O sigui, sí. D'això... Bueno, la carreguitis, no?, de càrrecs, sí, no?, sí. La titulitis, no?, al final tot això és com... jo dic sempre una cosa que no... O sigui, a veure, no vol dir que jo... Ni jo no sóc ni millor ni pitjor que cap altra persona, però sí tinc unes quantes reflexions a mida d'anar entrevistant a tanta gent que en sap de les coses, i una de les que jo sempre explico és que a mi m'agrada competir, per exemple, en el meu esport, perquè així no necessito competir a la vida. Saps què vull dir? Em trec aquesta necessitat humana.
0: Això és de... una molt bona filosofia, eh?
1: Jo, però és que a més ho practico i a mi em va molt bé. No sé si és per tothom, però jo competeixo allà sempre amb esportivitat i a més sóc amics dels meus rivals. Per tant, això ho puc dir no només a nivell nacional, sinó internacional també. I fas amistats i tal. Imagina't si és sa l'atletisme. Altres esports també ho tenen. D'altres potser no tant. Però el que et vull dir és que es tracta de ser competitiu en el teu esport, afició, jo que sé, doncs el concurs de, pues de colles sardanistes o dels sí. que fan castells, igual, del que sí. sigui, no? Colla castellera. Sí. Doncs fem la competitivitat a la competició i així la vida personal no ho necessitaràs, sí. perquè ja tens clar. Coberta aquesta necessitat,
0: aquest,
1: no?
0: Ja sí, clar, aquest cupo ja el tens.
1: Aquest cupo ja el tens. Hi ha molta gent que competeix en la vida. Amb la vida, el que té més títols, el que té més metres quadrats, el que té de casa, el que té més fills, el que els seus fills han tret més nota que els altres. Ostres, és molt farragós això, és que trista és la vida a vegades.
0: Mira, jo me'n recordo d'una persona que va treballar amb mi, que era molt, molt simpàtic, i l'altre dia pensant, ordenant els llibres i tal, que sempre deia, quan algú li deia és que jo m'he comprat una altra casa, o m'he comprat no sé què, i sempre deia, ¿y cuántos metros de librería tienes? ¿Cómo?
1: Està molt bé.
0: Saps? I l'altre dia me'n vaig recordar i dic, escolta'm, era molt bona definició.
1: Bueno,
0: la
1: després,
0: ja sé que ara ja els llibres ja no, quasi no existeixen,
1: sí,
0: però després... la veritat que és per... I sempre deia, ¿y cuántos metros de librería tienes?
1: Sí, sí.
0: Que la gent es quedava com dient...
1: Jo tinc una cosa, les polzades de les televisions han anat creixent no perquè sigui més... sinó per tenir més polzades que del veí. Perquè jo és que tinc el que m'hi cap a la paret. O sigui, és que per molt que volgués és que no m'hi cap més a casa, saps què vull dir? Però la gent no. Quantes polzades tens? Com que dir, mira, jo ja amb això ja ho veig.
0: Vull dir... Però segurament que hi haurà gent... David, que casa, una casa com la teva, que tu vius sol, tal, no? I és igual, ficaré aquesta de més polzades perquè ha d'entrar perquè jo estic sol i ha d'entrar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, no sé com s'ho fan, però
1: hi ha gent que et tira la paret i de cop i volta veu el veí, no? Perquè diu, bueno, mira, ampliaré... No? A veure, jo podria ampliar el menjador, però ho hauria de parlar amb el veí, de cop i volta... Veuria, no?, que estic entrant a casa seva. Però bueno, és aquesta competitivitat constant, no, David? Que també es veu en moltes coses i a vegades és trist i a vegades és fins i tot en les professions, no? També passa, segur que en el món de la locució també ho has vist, tot i que bueno, teniu un bon rotllo també entre els que feu la publicitat i les... I els jingles i totes aquestes coses, però a veure, no deixa d'haver sempre una competitivitat en tot que dius, ostres, a vegades... té un punt complicat, que sí?
2: En totes les feines existeix.
1: En totes,
2: jo
1: en totes.
2: He de dir que, afortunadament, en el meu gremi, en el gremi de la locució, són molt col·laboratius entre nosaltres, mm-hmm. però sempre hi ha aquelles persones que veus que són... molt competitives i per darrere van burxant, saps?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I intentant fer-se camí d'aquella manera que, bueno, que potser la resta no veuríem amb bons ulls.
1: Sí, sí, sí.
2: Però això és el que diem, passa a tot arreu. A les feines, però passa... Hi ha aquest excés de competitivitat que de vegades

0: Vegades ho veiem en els nens petits.
1: I tant.
0: I que se'ls inculca per part dels grans.
2: Aquí vaig, que en lloc de...
3: Estic totalment d'acord. És que clar, tot això ve de petits que es fa.
0: S'ha de veure els equips de futbol a la vins i les trifulques que es munten entre els pares.
1: Sí. I això, no?, aquesta competitivitat que a més cada cop precisament va més aviat, no? Precisament per fenòmens com els del Rafa Nadal o el Carlos Alcaraz, que ja des de molt joves, no?, doncs aconsegueixen els èxits i, clar, vol dir que han de córrer, no?, el jovent. És que, clar, si no guanya el torneig sub-12, escolti, sub-12, amb 12 anys el que ha de fer és passar-s'ho bé, perquè és que si no s'ho passa bé no arribarà ni a sub-13, saps què vull dir?
3: Clar.
1: És que el problema és que ja volem que es corri molt, i si ha de passar una cosa ja arribarà. I clar, jo això sempre ho dic del món del tennis, perquè jo recordo que quan era petit, doncs això, no?, un tennista que podia ser molt bo, doncs igual estava anys i anys, no, abans no aconseguia el gran slam que guanyava o el torneig que guanyava, i amb això ja era molt feliç, no? Ara, clar, si no ets el que guanya més gran slams de la història, ja no, escolta, ja no cal que et dediquis al tennis, sinó...
3: Ja no ets ningú.
1: Ja no ets ningú. Escolti, que Rafa Nadal n'apareix un cada 30 anys, o cada 50. I clar, ara ja, doncs tothom vol això, no? I clar, tot és molt competitiu. I crec que aquí les xarxes socials, com sempre, tot i els grans factors que tenen, crec que encara enfatitzen molt més aquesta competitivitat, que s'ha traduït també al número de likes, al número de seguidors, al número de tantes i tantes coses que...
3: Alimenta més encara tot això.
1: Efectivament, alimenta tota aquesta dificultat, no?, que genera, doncs, aquesta competitivitat, perquè tot és comparable, tot és quantificable, no? Abans era... Ai, que m'ho invento, eh? Ai, que mona surts, o que guapo surts en aquesta foto. Ah, molt bé, ja està. No era comparable un guapo amb un altre guapo. Ara sí, perquè tu pots dir, ets guapo però tens 27 likes i l'altre guapo en té 32. I vostè no té més vida que haver d'estar mirant aquestes coses, no? Doncs és això. Per això dic que a vegades, i aquí ho ha comentat molts cops el Dani Martín, precisament sobre els estudis que demostren que qui al final juga molt amb els videojocs, doncs precisament fins i tot no és que sigui més violent, és que ho és menys a la vida real, saps? Perquè ja ha cremat aquesta adrenalina, no?, de disparar una cosa que no existeix, i que després a la vida real va més tranquil pel món. A part, com quan detectes, tens més facilitat per trobar portes secretes a qualsevol situació. Perquè, diu, tantos años de jugar aventures gràfiques, ja sé que en esta paret, que hi ha una paret pintada d'altre color, aquí dentro hi ha una porta secreta a més munició, no, a més coses, no? Bueno, pues el tema és aquest. En fi, no arreglarem el món, però com a mínim fa una mica
3: d'humor. Amb tot això de les xarxes socials, això llegia l'altre dia, que ho tinc que acabar de llegir, d'un estudi de la capacitat d'observació.
1: Sí.
3: Els joves estan perdent la capacitat d'observació, perquè, clar, com que ho tenen a la pantalla i és un espai tan petit,
1: sí,
3: pràcticament són lletres i icones.
1: Sí.
3: Però
1: sí,
3: les fotos, moltes vegades, no tenen la capacitat d'observació, que tu tens una foto, que nosaltres estem acostumats, perquè som d'una altra generació i teníem les fotos revelades allà, que estàs acostumat a mirar més la foto.
1: Sí, veu.
3: Que estan perdent aquesta capacitat. Quina pena, no?
1: Marta, tu i jo, perquè, i el David, perquè quan érem joves hi havia els pergaminos, no? Vull dir, ja tenim ja tanta edat que, en recorda't quan esculpíem a les parets els jeroglífics, que dèiem, ara el jovent que mira fotografies ja no sap llegir els jeroglífics, no? Bueno, per fer una mica d'humor. Però, clar, tot canvia, i en canvi, per reconèixer coses bones que tenen els jovents ara, al contrari, cada cop hi ha més estudis que demostren que consumeixen menys alcohol, que
3: clar,
1: consumeixes menys segons...
3: Això sí que és veritat.
1: Vull dir que és interessant, no és criticar, sinó simplement observar, no? I dir les diferències i les bones coses que estan adaptant, però n'apareixen de noves que poden ser igual o més de pernicioses. El que passa és que encara no ho detectem, no? O no en som prou conscients.

0: accions, o a lo millor seran unes coses que els activaran molt en el futur, però clar, a dia d'avui encara no es pot saber precisament per tot lo incert que és, doncs, totes aquestes situacions. I per ja anar acabant aquesta temporada de Macrau, sempre acabem amb coses de la doctora Marta González Pérez, però en aquest cas crec que era una segona part del món del cervell, si no m'equivoco, Marta.
1: Sí, sí, del món del cervell i dels animals, perquè els animals, sempre parlem dels animals.
0: Bueno, els que animals, hi ha animals que tenen més cervell que certes persones que, sí, que a vegades ens trobem en el nostre dia a dia.
1: Sí, sí, això és veritat, eh? Això és veritat. Bueno, l'altre dia vam introduir una mica el tema del cervell. Hi ha una cosa molt curiosa, que el cervell dels bebès és un cervell que està fet per la mare, perquè fins que no té 3-4 anys, això està comprovat, científicament. Això, a més, la Clínica Mayo també ho ha comprovat.
0: Home, la Clínica Mayo, tu! És que clar, havia de sortir l'últim dia a la Clínica Mayo, si no ens falta alguna cosa.
1: Sí, home, sí, clar.
0: Això és la Universitat de Cornell, que fa temps que no diem res d'aquesta universitat.
1: No, és veritat. És veritat, i no hem dit res d'això, cert. Sí.
0: Ara es diu saque d'esquina, però bueno, sí, sí.
1: I per què la mare? Bueno, perquè la mare està més a prop del nen, sobretot si li dona de mamar i tal, no? Llavors, el cervell es fa una mica com el cervell de la mare. A més, perquè com que no té còrtex, hi ha com una empatia molt més fàcil, no? Una connexió molt més fàcil d'acceptar, o sigui, d'absorbir per part del bebè. Bueno, és una cosa molt curiós, no? Després vam parlar de les etapes, de les diferents etapes i dels diferents una mica del tamany. És veritat que això del tamany, abans sí que es creia que conforme es feies gran, el cervell es feia més petit, i això ara no és veritat. Mira, l'altre dia va ser molt curiós perquè vaig anar-me a comprar un barret i jo tinc el cap bastant gros, es veu, perquè no vaig trobar. I em diu,
0: però perquè el fa servir noia molt al cap, Marta, i com que el fa servir molt, al final pot créixer.
1: Home, jo ja sé que soc cabezona, però...
0: Home, no.
1: Doncs no vaig poder comprar un barret, imagina't, perquè no tenia la meva talla.
0: Imagina't.
1: I bueno, o jo
0: no, no va haver cap barret que donés la talla, com perquè el dugui la Marta González Pelaez, saps què vull dir?
1: Doncs bueno, la primera etapa és l'etapa de la infància. La primera etapa, en realitat, l'etapa zero, és l'etapa del naixement fins als 3-4 anys, que és quan es fa el cervell. I després ja comença la infància, que és una mica pues, la continuació, no? El cervell té una plasticitat molt gran, és un òrgan molt plàstic, en el sentit de que s'adapta molt bé, i per això s'adapta bé al cervell de la mare. Bueno, la tercera etapa és la segona etapa és la reorganització i l'ajust, i tot el que són els ajustos, que això és com els cotxes, molt curiós, que és la part de l'adolescència, i que dura dels 9 fins als 32 anys. Com que ara l'adolescència...
0: Sí, és tardia, és adolescència tardia, això és
1: sí,
0: com...
1: Però sí, però és que l'adolescència ara es considera que són 28 anys, perquè el jovent no madura tan fàcilment, perquè té moltes facilitats, llavors li costa més, perquè clar, la maduresa quan ve, quan tens dificultats o tens problemes, jo no dic que la gent ha de tenir problemes, i que has de resoldre per tu mateix, no? Perquè t'has d'espavilar. I ara tot està bastant fàcil perquè a més tens internet, ho mires i ràpidament t'ho soluciona. Llavors, bueno, doncs, per això dura fins a... Els de la Clínica Mayo diuen 32 anys, a mi em sembla molt, molt, però bueno, jo altres estudis que he llegit són 28, 27, 28 anys. Bueno, la maduresa funcional, que és la tercera etapa, que ja és quan tu ja tens que és la part adulta, la part de l'adultès, del cerebre, que és el cervell definitiu, el que tens ja definitiu, que tens totes les connexions fetes i més o menys has après ja, tens un mínim de cultura, de tot de possos que vas tenint, de coses que tu has fet, de vivències, etc. No? I de rivalitat també, per què no? Sí, perquè sí, també estan els hàbits i les... I després, bueno, doncs el final de la quinta etapa, que és el final de la vida, no? Però clar, ara el final de la vida, quin és el final de la vida? Quin any us sembla que la gent acaba la seva etapa, perquè ja

0: ha molta gent que es mor més de 100 anys, 100 anys ara, eh?
1: Home, però si tenen sort, hi ha molta gent que molts menys, no?
0: Sí,
1: clar, depèn de cadascú.
0: Però ja el número de persones que arriba fins a 100, 103, 104 anys és bastant alt, eh?
1: Uh-huh.
0: És veritat que la mitjana és de 83 anys, vale. Que és la quinta etapa.
1: Uh-huh.
0: Bueno, això seria una mica lo del tema del cervell. Vull dir una altra cosa, perquè és una mica llarg i no sé si em deixaràs...
1: Sí, de moment pots fer fins que no vingui al cine i sí. Digui tal, pots anar...
0: Bueno, doncs, bueno, diuen que el cervell és un dels òrgans més feliços que tenim, no?
1: Fixa't. Bueno, mira, hi ha gent que pensaria que és un altre, però també sí. Depèn de com li vagi, saps? De
0: sí.
1: com li vagi darrerament el tema, sí.
2: Bueno, clar, perquè... diuen allò de que a l'estiu tot a cuca viu, no? Doncs...
1: Per aquí anava, sí. Que... Anava molt...
2: Que ara l'estiu deu ser
1: sí.
2: L'època més feliç.
1: L'òrgan cucal, sí, efectivament. Sí.
0: Clar, diuen que, bueno, que és el secret per ser feliç, pues és la gratitud i la compassió.
2: Ah, pensava que era tenir un camió.
1: Sí.
2: Per no, això no. Un camió.
1: Sí. Bueno, això ja... Ara,
0: diuen que,
1: ara ja no.
0: Si tu, el que parlava abans de casa, no? De la rivalitat i de tot això, no? Doncs si tu ensenyes, o sigui, si a les famílies... Clar, són les famílies, al final, que s'ensenyen aquestes coses, aquests valors. Hi ha molta gratitud i molta compassió, el cervell i les persones són molt felices. Això ho diu la Clínica Mayo, també, eh?
1: Imagina't, la Clínica
0: perquè
1: Mayo.
0: Avui anem
1: sí.
0: De Mayo, eh?
1: Sí,
0: de Mayo,
1: coses, eh?
0: Mayo cap amunt.
1: Sí.
0: Llavors, què passa? Que, aquesta, que el, els, hem de tenir que el cervell no és capaç de distingir entre el dolor físic i l'emocional. Per ell és el mateix dolor, el físic i l'emocional. Llavors, un comentari despectiu fareix tant com una espina que se't clava a qualsevol part del cos.
1: Que interessant, això, Marta.
0: Són estudis que han fet i que és, bueno, pues, és el mateix. I moltes vegades dius, home, no és el mateix, perquè sembla que l'espina te la treus i ja està. No, pues és, està comprovat. A més, les reaccions del cervell quan fan aquests estudis, com que monitoritzen a la gent que participa en aquests estudis, doncs es veu, no? Es veu la reacció. Llavors, bueno, doncs, trobar la felicitat, cal, per trobar la felicitat cal refugiar-se en la gratitud, perquè, clar, nosaltres som agraïts, perquè la gratitud...
1: És una bona pregunta.
0: Poso que... Ser agraït, tenir gratitud, és molt important a la vida.
1: Sens dubte.
0: Perquè tu te sents molt més bé, no? No sé vosaltres, però... Si ho penses, ho analitzes, tu que fas aquestes reflexions,
1: no,
0: dit Cervelló,
1: no, no,
0: del
1: si,
0: esport.
1: Si estic totalment d'acord, i el problema és que possiblement, tornem al mateix que dèiem, no es fomenta això, que es fomenta és la competitivitat i l'excel·lència, no? I la gratitud, segons qui, fins i tot ho pot veure com una debilitat, no? I al contrari, hauria de ser els actius, no? Avui dia, la gratitud, l'actitud davant de la vida, totes aquestes coses, hauria de ser el que més es valorés, no?
0: Clar.
1: I no sempre és així.
0: Pues, de la compassió i de la gratitud, als Estats Units es fan uns màsters d'un any que només estudia la comunicació i totes les connotacions que tenen la gratitud i la compassió. Això és interessant, eh? Mireu,
1: doncs
0: si dona per d'allò, eh? I, bueno, doncs com he dit, el secret és buscar la gratitud i la compassió per ser més feliços. O sigui que jo recomano als nostres oients que aquest estiu facin una mica de reflexió, ja sé que això és molt filosòfic, bueno. Però potser el millor, doncs mira, troben alguna cosa que és diferent, no? Que no s'havien parat a pensar i pot ser interessant, pot ser positiu. Eh?
1: Doncs absolutament, bueno. Absolutament. I...
0: Llavors, els animals.
1: A veure,
0: hem parlat animals. Molt d'animals.
1: Vinga, sí.
0: Quin és l'animal més feliç, que es considera més feliç del món?
2: Ostres.
1: A veure.
0: El cuoca.
1: Veus, no l'hagués dit, més que res perquè no el conec, el cuoca, no l'hagués dit. No, dic...
0: És un petit marsupial originari d'Austràlia que destaca perquè té una part de la boca, un hocico, diguéssim,
1: sí.
0: Amb unes grans mofletes, que es crea una il·lusió òptica per tenir un somriure permanent i amigable.
1: Ai,
0: parlant de la compassió
2: són una monada.
0: I de la gratitud. Eh?
2: Són una monada.
1: Els cuoques?
2: Sí.
0: Sí. És molt maco, sí.

0: Bueno, pues aquest es considera, o sigui, és conegut com l'animal més feliç del món. Ja sabeu que això serà uns que han dit això i d'aquí un temps pues, ho diran uns altres i diran que... Però aquest és molt mono, eh?
1: M'acabo d'enamorar dels cuoques, eh? Per qui ho vulgui buscar, Q-U-O-K-K-A. No, dic caca perquè aquí, com que som molts de... Sí, sí, aquí som molts de caca, doncs...
2: Clar, és veritat, avui no n'havíem parlat.
1: Per això, no havíem tret la caca, doncs acabem amb els cuoques, que són preciosos, mare meva.
0: Hi ha animals que representen la felicitat. Un és el dofí, l'altre és el gos Golden Retriever, la llúdria, el colibrí, el gos en general, perquè el gos en general està considerat el millor amic de l'home, no? del ser humà, diguéssim, no? És el que està. El més, potser és el més compassiu nosaltres, no? El gos, que us sembla?
1: Sí, home, i tant, és una mola.
0: Sí, bueno, en moltes cultures es creu que els animals són l'encarnació de les guies espirituals i que se'n denominen animals espirituals, no? O sigui, que els animals són en realitat unes guies espirituals que la vida ens dona i ens acompanya. Uns són més savis que els altres, perquè també els amos són més savis que els altres. O sigui, no tothom és tan savi.
1: Això també és veritat.
0: El David Cervelló i David Morales són molt savis, hi ha altres persones que no són tan savis.
1: Però és allò que s'acaben assemblant, no?, una mica els animals als amos o les persones que els cuiden, doncs ja hi ha aquest mimetisme també.
0: A mi m'agrada molt, em fa molta gràcia el colibrí, no? Trobo que és molt simpàtic.
1: És preciós. El que passa és que jo ara m'has ensenyat els cuoques i ja no puc pensar en una altra cosa.
0: És molt maco, sí.
1: Estic mirant fotografies de cuoques per sobre de les meves possibilitats.
0: Amb aquestes galtes així tan maques que té i amb el musell aquest, el seu musell així molt, molt característic.
1: És preciós.
0: I aquest somriure permanent i amigable, doncs clar, el que no sé si aquí es poden tenir o no, perquè clar, potser aquí no es poden tenir. Aquests animals normalment són difícils de poder portar o comprar o
1: investigarem, tenir, no sé. Investigarem, perquè si no m'aniré a viure on visquin aquests animals, perquè
0: és curiós perquè a la representació de la felicitat, que l'elefant, moltes vegades, que els contes, els nens se'ls hi posa elefants,
1: sí.
0: En canvi els llistats que he mirat de la representació de la felicitat no hi són. El dofí sí, El dofí és un dels que està present en quasi totes les llistes que he mirat, que simbolitza l'alegria, la llibertat, l'harmonia i a més pues, és a part molt, molt intel·ligent, és molt sociable i a més pues, li agrada molt jugar, no? És molt, molt, molt juganer. Llavors, bueno, pues, la llúdria, mai hagués pensat que la llúdria pues, hagués sigut un animal que representi la felicitat.
1: Tampoc els hi han preguntat mai, Marta.
0: No, clar.
1: Vull dir que a vegades és allò de preguntar a la gent.
0: És que són animals que són, es veu molt, molt juganers i, llavors, com que, i molt actius. I potser aquesta activitat, i després tant en la llúdria com en el dofí, són els animals aquests que estan amb el mitjà aigua, són com més agradables, no sé.
1: Tenen
0: els peixos, perquè els peixos...
1: Bueno,
0: general...
1: els peixos són secots. Tot i que estiguin a l'aigua, a vegades són secots. Sí. Que dius, mira, és que no transmet molt.
0: Eres més fric un pescau, no?
1: Sí, no transmet molt. No.
0: Sembla pobrets que no sé si tenen molt cervell o no, perquè o són poc, no són molt expressius els peixos en general. Sí. En canvi, bueno, el dofí és un animal doncs, molt, molt expressiu, no? I la llúdria, doncs, mai ho hagués pensat que la llúdria doncs, seria un animaló que, o sigui, que representi la felicitat. Bueno, els gossos sí, a més tenim un exemple amb la Xispeta,
2: sí.
0: del David Morales.
2: Sí, sí,
0: i
2: totalment.
0: I el gat, que també és, bueno, és molt curiós, el que passa que és una mica més esquerd i més independent que el gos. Llavors simbolitzen, mira, l'elegància, els gats. I després es veu que s'adapten molt bé. Jo crec que no, però bueno, no sé, jo no he tingut mai gats, però gent que conec que té gats diuen que no s'adapten, van per lliure totalment.
1: Bueno,
0: no sé si vosaltres heu tingut
1: els amos, vegada. Els amos són els gats en aquesta relació,
0: sí.
1: I la mascota és el que els cria. Perquè
0: el pingüí també, que és molt simpàtic i molt, a més és molt, molt solidari. Val. El problema del pingüí es veu que és l'olor que té.
1: Sí, que bueno.
0: Molt, clar, perquè ha de tenir un greix molt, molt, molt fort.
1: Val.
0: Perquè com que viu a un mitjà fred i humit, pues es veu que genera una, com un, el manto ácido nostre, però a lo bèstia.
1: No tenia pensat posar pingüins al meu pis perquè no hi cabrien, no hi cabem ja, però no. Bueno, m'ho anoto igualment, en qualsevol
0: bueno,
1: cas, amb unes pinces.
0: No, mai se sap, escolta'm.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: O un os polar.
1: Tampoc m'hi cap, Marta. Vull dir, encara m'hi cap menys.
0: A més, l'os polar té un dia específic al llarg de l'any, que és el dia 27 de febrer.
1: Ja ho comentarem, segur que ja arribem amb el David Morales. Recordarem el proper 27 de febrer. Te'n recordes que ens ho va dir la Marta, que era el dia de l'os polar?
0: Pues, també l'eriçó simbolitza l'harmonia i la serenitat, així com la intuïció i la gentilesa.
1: Ponga un eriçó, no sé, un eriçó en su vida.
0: Bueno, sí, això mateix. Aquest és més petit, eh? Aquest sí que el pots tenir a casa.
1: Sí, aquest encara... El que passa és que després m'oblidaria que el tinc i encara me'l clavaria en algun moment, saps? Allò, el seure...
0: Clar, allò, sí. I a més s'associa amb la protecció i la valentia, així com la vitalitat i l'enginy. No? O sigui que no té moltes qualitats. Pensa tu, eh?
1: Sí, sí, sí. No tenia pensat
0: més, pots posar més animals. Quan te'n vagis a fer atletisme, te'l sí, pots portar, perquè és petitó.
1: Mira, jo com a mascota tinc alguns dragonets que tinc aquí a la terrasseta que em fan companyia i s'alimenten dels mosquits. I aquests són, sí, de moment, tot el que tenia pensat de tenir d'animals a casa. Però bueno, jo vaig prenent nota de tot el que ens...
0: Bueno, i podem continuar si voleu, però...
1: No, l'any temporada que ve, no? Marta. No tenim temps per més animals aquesta temporada. Sí, guarda no uns continuarem. Quants animals per la propera
0: temporada. La
1: temporada
0: que ve farem coses noves, però animals també tocarem animals, eh?
1: Em sembla perfecte. Les dues coses em sembla meravellós, que sí, sempre, sempre innovant i creant noves seccions, però mai oblidant el món animal i els animals de la Marta González Peláez, que aquí en les coses de la Marta González Peláez, al final el que té en comú és que ens aporta coneixement, i el saber no ocupa lugar, i això és un avantatge perquè el meu pis és petit, però és bo que el tinguem i que fem servir aquest servei que ens ha explicat també aquestes dues últimes setmanes. Així que, Marta, moltíssimes gràcies per estar un any més amb nosaltres. Ja quan tornem, ja explicarem novetats que farem la temporada vinent, que farem números rodons, i això s'ha de celebrar. Així que, Marta,
0: gràcies,
1: moltes
0: gràcies. Gràcies a vosaltres també, que tinguem molt bon estiu, que els oients tinguin molt bon estiu, que els que ens escolten, que són fidels, estiguin aquí com un clau.
1: Com un clau, eh? Bueno, eh? Que
2: faci. I els que encara no ens escolten, que també estiguin, sí, com un clau.
1: Que comencin a fer claus, ja, així en general, que això, que tindrà més salut.
0: I a més que escoltin els resums,
1: sí,
0: i els moments més importants de la temporada.
1: Els millors moments, que,
0: millors moments,
1: que són molts, que són molts perquè tenim una gent fantàstica.
0: Molt i molt importants.
1: Home, escolta, i que jo els escolto, i us ho dic sincerament, perquè se'm passa, com que tinc memòria de peix, m'oblido la meitat de les coses i em va molt bé recordar tot el que ens aneu explicant en el programa. Així que, Marta, moltíssimes gràcies i, en aquest cas, fins
0: gràcies,
1: la propera temporada.
0: Ben forta a tothom, bona nit.
1: David, t'escoltem d'aquí una estona.
2: Fins després.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
2: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món agon.
3: I tant,
2: aquí,
3: sí.
2: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
4: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
2: Veus?
4: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
1: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí. I en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.

va passar tal dia com avui, 16 de juliol del 1982. Billy Idol debutava amb el seu primer àlbum en solitari. A inicis dels anys 80, el panorama musical britànic estava marcat per la consolidació del post-punk i l'aparició de nous sons combinaven energia rock amb l'estètica emergent del pop més comercial. En aquest context, Billy Idol, que ja havia fet els seus primers passos com a membre de Generation X, decideix emprendre una carrera en solitari i publica el disc homònim, Billy Idol. Aquest treball suposa un punt d'inflexió en la seva trajectòria i l'inici de la seva consolidació com a figura internacional. L'àlbum es mou entre el rock i el pop amb una producció neta i directa, pensada per captar tant l'audiència radiofònica com el públic dels clubs i escenaris. Les guitarres tenen un paper central, però es combinen amb sintetitzadors i ritmes que reflecteixen les tendències musicals dels 80. Aquesta fusió dona com a resultat un so reconeixible que ajudaria a definir part de la identitat artística d'Idol durant la dècada. Un dels elements que acompanya aquest debut és la construcció d'una imatge molt marcada, l'estètica de Billy Idol amb el seu posat rebel, el pentinat desafiant i una actitud escènica contundent, encaixa amb l'esperit de l'època i contribueix a reforçar el seu atractiu mediàtic. La seva presència no només es limitava a la música, sinó que també esdevenia un component clau en la seva projecció com a artista global.

Recordem així que va ser el dia com avui, 16 de juliol del 1982, que Billy Idol debutava amb el seu primer àlbum en solitari, àlbum que tenia el seu mateix nom.

0: Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Seguim a Nits de Ràdio, a la secció d'història, parlant amb Òscar González i amb Mario Agudo Villanueva, que ens està presentant aquest Filipo de Macedònia. I decías, Òscar, que estabas contextualizando...
3: Pues sí, dèiem abans de fer la pausa, per això que tenim un Filipo forjador del reino macedonio, del ejército macedonio, que luego su hijo Alejandro, y esto también hablaremos, explotará al máximo. Pero tenemos a un Filipo que es

0: amb un estil fresc i descarat, va donar veu a una generació amb aquesta història protagonitzada per Holden Caulfield, un adolescent rebel i desencantat que s'ha convertit en un símbol de l'angoixa juvenil. La novel·la, publicada per l'editorial Little Brown & Company, no només va captivar l'actor, sinó que també va generar controvèrsia per la seva llengua franca i els temes que tocava: alienació, identitat i la crítica a una societat hipòcrita. El 2017 es publicava la pel·lícula Rebel entre el sègol, que narra la vida del famós i enigmàtic escriptor J.D. Salinger, centrant-se en les circumstàncies que envolten la creació d'aquesta, la seva obra mestra, El guardià entre el sègol.
1: No existe en el mundo nada más sagrado que un relato. ¿Qué opina de eso, señor Salinger?
2: Durante el transcurso de mi fascinantemente aburrida vida, siempre he considerado la ficción mucho más veraz que la realidad. Relatos cortos.
3: ¿Te has publicado ya?
1: No és el primer listillo el que ensenyo.
2: No suporto a mariques i farsantes.
0: Recordem que va ser tal dia com avui, un 16 de juliol del 1951, que es publicava per primera vegada El guardià entre el sègol.
4: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
3: Molt bé, estic molt bé.
2: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
3: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King, doncs ara farem Stephen King 2.
2: Molt bé.
3: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
4: Llibres? No.
3: Què?
4: Em refereixo, has començat a llegir llibres? Sí, que vas dir que ho faries?
3: Sí, eh? Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
2: Sí?
3: Sí, sí, sí, superguai.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
5: Son las 4, las 3 en Canarias.

0: L'hotel Quatre Naciones és l'hotel en actiu més antic de Barcelona. Com ha evolucionat al llarg d'aquests 3 segles d'història?
1: Pues mira, tot això ha anat funcionant pues, com qualsevol petit negoci. Això era va ser inaugurat per famílies italianes fins que va arribar a famílies espanyoles. Llavors, aquí va anar el turisme. Venien a l'hotel més luxós, el de les Rambles. Per què? A les Rambles teníem el teatre principal i després més tard al Liceu. Llavors la gent s'apropava a veure tot això. Per això deien Can Fanga, perquè era el fang. Llavors, on hi havia més cosetes, dels cavalls que no hi havia més famosos. Tots els famosos arribaven aquí a Quatre Naciones, tenia el millor restaurant. Entonces, llavors aquí es feia tot el caliu. O era un centre també de comunicatiu. Llavors algú perdia una cartera i deien, l'hem trobat i l'hem deixat a la recepció del Quatre Naciones.
0: Això ja no passa, no?
1: Sí, sí, sí, això ja no passa, no. Ara ja no es troben cartera, no. Però a vegades sí que ha vingut algú que busca un taxi i diu, deixa'm a l'hotel Quatre Naciones que així m'apropo, perquè és el més conegut.
0: Era l'epicentre, llavors.
1: Era el centre de tot. Aquí venien els famosos, perquè era molt fàcil. Hi havia bones cuines, hi havia bon tracte, i eren més luxós. Hòstia, tenia ascensor. Pocs hotels tenien ascensor. Tenia llum en gas ciutat. Va ser un dels primers hotels amb llum en gas ciutat. Això era apoteòsic.
0: Clar, sabem que l'edifici actual on ens trobem ara mateix està fet per l'arquitecte francès Daniel Molina, que el va fer el 1849. Llavors és com us comentaves, no? Aquestes reformes importants que s'han fet en aquest hotel era, que per exemple, l'ascensor.
1: Va posar llum. És que tot això era un edifici que començava a la cantonada del carrer Escudiers i van anar pujant. Llavors, el que van fer el 49 també va ser igualar tota la façana igual, que no se notis diferències. Pues hi ha 3 portons molt grans que posa 1949, sí. 1865 i 1869. Això és com va ser el primer passatge que es va fer a Barcelona, és el passatge Bacardí, que llavors unia i era dels més luxosos que havia. Clar. Que tenia, a part de l'hotel, també la ciutat.
0: I aquest hotel estava connectat directament amb altres hotels, no? Hi havia una xarxa de passadissos, no?
1: Teníem 2 hotels. Era l'Hotel Oriente, que llavors era el convent dels caputxins, i nosaltres era el convent de les caputxines. Llavors, per dintre, es comunicaven. Per què? No ho sabem.
0: Bueno, llavors, un hotel amb 300 anys d'història haurà viscut moments històrics molt importants, no?
1: Sí, aquí ha viscut moltes coses. Si anem molt antic, hòstia, mira, va estar de Bakunin, que sempre diuen que com era molt anarquista, que es va marxar sense pagar.
0: Sí.
1: Quan va estar aquí ara Chopin, pues li van cobrar els llençols i els matalassos, però li van cremar perquè tenia tuberculosis. Però així podem anar caminant. En les èpoques dels anys 70 aquí, ara que anem a aquesta època, ja, de l'any passat, del segle passat, perdona, aquí s'amagaven la gent, quan hi havia manifestacions, s'amagaven dintre la recepció perquè es protegien. Perquè per passar pel carrer en un moment que hi havia hòsties, pues era molt perillós. Llavors, això són les històries que vas contant. Llavors, hòstia, doncs m'he perdut a l'Hotel Quatre Naciones, ho he deixat a l'Hotel Quatre Naciones, així anaven fent coses, no?
0: Llavors, ens comentes que aquí han vingut personatges molt importants.
1: Sí.
0: Amb quina història et quedaries? Perquè hi ha 40.000, no?
1: Ja, mira, a mi la que m'agrada molt més és la d'Einstein, que Einstein va vindre per seu compte. Va vindre per aquí, es va ficar aquí dintre i ha agafat l'hotel de la meva categoria. O sigui, ell no es donava importància a la persona que era. Llavors, quan l'amo de l'hotel va veure qui era, amb un violí, tocant un violí, escolta, va trucar a l'Ajuntament, escolta, que aquí està Einstein, que aquí no li toca a l'home vindre. I la bona garra la van recollir. Però d'aquestes hi ha moltes, com hi ha moltes bromes que han passat aquí dintre, que s'han fet, també.
0: I t'hi trobes la gent que ve aquí expressament per dormir a la mateixa habitació que
1: sí,
0: ha dormit Einstein?
1: Sí, i pregunten, sí? O la de Buffalo Bill, perquè diuen que era un cavaller molt dandí, que li encantava les dones.
0: Sí.
1: Llavors també hi ha gent que busca, hòstia, pues, l'habitació de Chopin pot dormir. Diu, escolta, no, aquest era l'edifici antic, ara tenim un altre edifici. O sigui, no podem saber mai on va ser, no?
0: I quina és l'habitació que té més èxit?
1: La més èxit és la 116.
0: Per què?
1: Per què? Es pot contar coses macabres?
0: Bueno, mitjanament.
1: Aquí, dintre de psicologia s'estudia el que és quan tu mates a una persona, no? Llavors aquí va haver un suïcidi de 2 fills, una mare. Llavors va ser en aquesta habitació.
0: Ja sé quina no demanaré.
1: Però en canvi és la més xula i més divertida. Per mi, dona les Rambles, suposo que seria la de Buffalo Bill.
0: Bueno, no sé si la Míriam agafaria aquesta habitació, però ara mateix ens està escoltant. Míriam, t'escolta el Javier.
2: Javier, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Míriam, què tal?
2: Evidentment

0: Seria l'única habitació, no dormiria, però no sé si han passat coses rares en aquella habitació i per això la gent vol estudiar-la o vol intentar experimentar no. coses paranormals.
1: Suposo que sí i no. La gent ve per l'oïda oïda. O sigui, la gent ve aquí perquè, hòstia, m'han dit que aquí va estar aquí, m'han dit que aquí va estar passar allò, m'han dit que aquí va estar pal, i és això, no és que busquin, suposo, eh? No he vist ningú amb cazafantasmes ni amb màquines estranyes. Altres coses estranyes sí que hem vist, però aquestes no encara.
0: Que es puguin explicar o no es poden explicar aquestes coses estranyes?
1: Home, es poden explicar. Mira, un company vostre, Juanma Romero.
0: Sí.
1: Vale? El coneixeu, veritat que sí?
0: A veure què expliques del Juanma, vigila.
1: No, el Juanma és un amic molt meu. Amb el Bruno està molt bé ara.
0: Home,
1: està
0: mira.
1: Molt tranquil·let.
0: És un encant, el Bruno, sí.
1: Un dia va trucar i dius, Javi, pots explicar coses que passen a l'hotel? Sí. Coses estranyes. Doncs pues mira, diu, va, explicarem l'anècdota més rara. Em truquen d'una habitació, les cambreres, Javi, que hi ha sota els llençols, hi ha una culebra, una serpent, no sabem el que és, s'està movent, tenim por. Pues jo pujo amb una escobla, arribo, pata, pam, pam, pam, tres pals allà ben forts. Quan aixeco el llençol, imagino el que era, no?
0: No era una culebra, era una altra cosa que també es mou, no?
1: Una altra cosa, sí, de quatre llallites argentines molt grans, s'havien deixat allà de record, no?
0: Mare de Déu. Tu? Sí, perquè aquí culebres a Barcelona no tenim gaire constància.
1: No.
0: Quines històries.
1: És que aquesta és una història que és divertida.
0: Sí, sí, no?
2: Culebres al final feliç.
0: Els hotels...
1: Culebres al final feliç, té raó.
0: Els hotels sempre hi ha històries que a explicar. Escolta, mantenir viu un edifici amb tanta història durant tres segles no és fàcil. I aquí esteu, a la Rambla. Quin és el secret de l'èxit?
1: Pues mira, nosaltres el secret nostre és que l'edifici no és nostre, és d'uns marquesos. Nosaltres portem el negoci i estem aquí des de l'any 67. Llavors aquí és treball familiar, és l'únic negoci que a part que està funcionant encara amb una família treballant la família. Aquí els teus companys han vist que els que estan a la recepció són els meus germans. Clar. O la meva cunyada o el sogre.
2: Dono fe.
1: Perquè això és l'únic que et dona la lluita. A nosaltres ens encanta. O sigui, jo vaig néixer a l'Hospital Sant Pau i el segon dia estava dormint a l'habitació de l'hotel. Llavors això l'hem xuclat, l'hem mamat, l'hem fet allò nostre. I això és que tu diguis una cosa malament de l'hotel, ens senta tu com si fos una guerra.
0: Clar.
1: Quan dius una meravella, llavors ens creixem i continuem. I així és l'única forma, és estar davant del client lluitant per ells, perquè siguin feliços. La felicitat d'un client et dona felicitat que et fas, no li fas un client, li fas amic. I això ho fa divertit.
0: I això que no és fàcil, treballar amb la família?
1: No. Som una família molt gran, però estem aquí tres germans i ens aguantem.
0: Escolta, l'hotel...
1: Vam fer un pacte.
0: Bueno, això està bé. L'hotel ha estat testimoni de bona part de la història de la nostra ciutat. Com creus que l'evolució de Barcelona també ha marcat l'evolució i la vida del Quatre Naciones?
1: Pues mira, la Barcelona ha anat millorant. O sigui, per exemple, nosaltres parlem sempre fins a les Olimpiades o després de les Olimpiades. De les Olimpiades cap aquí ha pujat tot, ha sigut meravellós. El turisme ha sigut meravellós, ben tractat. Això ha fet que vingui pues, molta més negocis a treballar o més negocis a fer la peseta, com deia abans, però també ha tingut un problema molt gran. El problema és que s'ha deixat descontrolat el que són negocis que no tenen que estar, no es controla el que tindria que ser la seguretat una miqueta, perquè per desgràcia som una ciutat molt gran, no és petita, Barcelona. I els controls de l'Ajuntament o dels controls policials sembla com si fos això més petit. No, som molt grans, aquí hi ha molta gent. O sigui, no són només la gent que viu a Barcelona, no, sinó tota la gent que ve de fora de Barcelona a treballar a Barcelona, perquè aquí hi ha molta feina. Gràcies a Déu, hi ha molta feina. Llavors això es nota és que els negocis pues, tenen que trotollar, pues, anem cap amunt, anem fent, i, pues, o jo ho veig així, sí, hem anat millorant. Barcelona és una ciutat meravellosa, que té platja, té muntanya i té museus. Uns museus meravellosos. El que passa és que els barcelonins no els aprofitem. El mateix que els barcelonins no saben que aquest hotel és més antic de Barcelona. Cada dia que estan fent aquí excursions, que venen molta gent que es va portant, diu, flipa, si jo he passat 40.000 vegades i no sabia que aquest hotel estava a Barcelona. Diu, pues mireu.
0: I per això ho estem explicant aquí a la ciutat, perquè la gent se n'enteri. Escolta, sí, de tots els anys que porteu dirigint l'hotel, la Rambla, evidentment, ha canviat moltíssim i ara està fent un gran canvi amb aquesta remodelació. Quin paper hi jugareu en aquesta nova Rambla?

0: Pues la veritat que no lo sé. No sé. O sea, nosaltres intentarem lluitar, continuarem lluitant. El que passa és que aquesta reforma que s'està fent a les Rambles no està molt clara. No està quedant el que tindria que ser. És molt perillosa en la forma de que no s'està treballant correctament. Això hauria de ser més seguit. Oye, tenim que parar un any, doncs parem un any les Rambles i que es faci tot de cop. Perquè és que ara vas caminant i no saps cap a on tens que anar, si cap a l'esquerra, si cap a la dreta, avui cap a... Suposo que tot pot millorar, s'està millorant el que és les connexions elèctriques, a l'aigua, al gas... Tot això són avantatges que són noves, no? Perquè estàvem molt antiquats. Però bueno, hi ha una cosa que estem esperant que s'acabi i llavors podrem dir, bueno, això ha sortit el que volíem, ha quedat com volíem, no sé, és una cosa que no puc contestar també, la veritat que no, me lo pregunto cada dia.
1: Doncs en tornarem a parlar amb vosaltres, quan s'acabi la Rambla, a veure si esteu contents, a veure com us sembla que ha quedat.
0: Escolta, això és casa vostra.
1: Gràcies.
0: Casa vostra per al que vulgueu.
1: Gràcies, Javier. Escolta, no sé si ve molta gent de lluny només per estar al vostre hotel, ja que coneixen la seva història, o la majoria la descobreixen quan arriben.
0: No, hi ha molta gent que la coneix. Hi ha molta gent que sap la història. Sobretot, si són polacos, ja saben, els polacs, ja saben que són per bufa... per Chopin.
1: Sí.
0: I llavors, més els americans, però sí, hòstia, lo de Buffalo Bill, li fa molta gràcia saber que Buffalo Bill... O que Ulysses, ese gran president dels Estats Units, va estar també aquí.
1: Sí.
0: Llavors, clar, dius, hòstia, pues mira, li fa... Entren així, sapiguen una miqueta la història i després aquí nosaltres les obrim. Tenim un saló Chopin aquí amb fotografies fetes, amb història, llavors les anem explicant, les anem vendre una miqueta més el que és Barcelona. Que per què venien aquesta gent a Barcelona? Perquè era meravellosa, es menjava molt bé.
1: I ara encara és més meravellosa i per això venen tants
0: turistes.
1: Jo
0: crec que sí. Sí, tenim una ciutat meravellosa. He viatjat per tot el món i encara no he trobat una ciutat com Barcelona, que sigui amable, afable. Que si que som catalans, som catalans, som castellans, som europeus. Aquí pots parlar l'idioma que tu vulguis, que tothom t'intenta entendre. I anem amb cuidado, no tens que tenir problemes. És meravellosa, jo estic encantat. Que tens calor a la platja, que tens més calor al museu, que tens ganes de la muntanya, te vas al Tibidabo o a Montjuïc, que és meravellós. Tenim una ciutat fantàstica.
1: Potser t'haurien d'agafar a l'Ajuntament, com a promotor cultural o de turisme a la ciutat,
0: Bueno, hem fet una miqueta de turisme a tots. És que a mi m'agrada caminar, jo camino mirant la ciutat.
1: Clar.
0: Jo sóc un enamorat d'Hermes, que és el déu Mercurio, o sóc enamorat dels dragons. Barcelona és un de dragons per tota la ciutat, que si poses a gent a caçar dragons, es passen els dies i els dies agafen.
1: No, sí. Que no s'ho acaben, sí.
0: Ah.
1: Aquí tenim el Xavi Casinos, que ens explica secrets de Barcelona, i potser molts dels secrets que ens explica també els coneixes tu, ja que t'agrada caminar mirant la ciutat.
0: Sí,
1: per últim, Javier, hotel amb 3 segles d'història, no et preguntaré què passarà d'aquí 3 segles, però en els propers 50 anys com veus el futur de l'hotel?
0: Intentarem continuar. El problema és que ja la família, els fills, ja no volen continuar.
1: Ah, i no hi ha relleu generacional?
0: No. Per exemple, la meva filla no, ho tinc clar, és advocada i ja té uns altres aires. Tinc un nebot que sí que està aquí amb nosaltres, que està ajudant com un animal. Però clar, ens fem grans, llavors no sé clar. Què passarà. O sigui, jo, 25 anys, sí que te puc assegurar que estarem ajudant nosaltres. Després ja em costa pensar més enllà.
1: Queda molt lluny d'aquí.
0: Però segur que serà. Es trobarà millor una empresa bona que sigui continua aquest nom i sigui el nom, fent el que és aquest nom, perquè no és un nom normal, és un nom que té història.
1: Clar.
0: Que porta darrere 300 anys dient que és el Quatre Nacions, que aquí ve la gent a passar-ho bé, a disfrutar, i és un hotel familiar. Llavors esperem que això funcioni.
1: Doncs esperem que així sigui, que segueixi sent l'hotel més antic de Barcelona, el Quatre Nacions. Javier Saiz, un dels propietaris d'aquest fantàstic hotel, moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra història aquí a la ciutat.
0: No, a tu, Miriam, i a tots aquests dos companys que sempre feu bons programes i esteu lluitant per aquesta ciutat tan meravellosa.
1: Gràcies, Javier. Peter, Fran, a vosaltres us espero aquí, no us agafeu ara l'habitació aquesta 116, a veure que no us passi res.
2: Jo ara aniré a veure-la, a veure què tal.
0: Si puc ensenyar altres habitacions, que hi ha altres mateixes històries.
1: Ah, mira, doncs que aprofitin i faci una visita per l'hotel.
2: Ara t'explicaré, Miriam.
1: Gràcies, fins ara.
3: Això és La Ciutat.

0: doncs de fruita a peix. Avui estem preguntant quin és el vostre peix preferit. Aquell... Mira, jo tinc peix avui per...
1: Ah, tens peix?
0: Sí.
1: Jo tinc llenties.
0: Ah, de la teva mare.
1: De la meva mare, les llenties màgiques. Sí.
0: Volem saber quin és el peix preferit de la nostra
1: Vinga,
0: audiència. Vols escoltar-ho?
1: Rico.
0: Vinga, a veure què ens estan dient.
2: Bon dia, amics.
0: Bon dia.
2: Per mi, un plat entranyable, el suquet de peix.
0: Home,
2: en honor a aquests pescadors de proximitat. La seva caldereta mereix un 5 estrelles. Que tingueu un bon dia.
3: Bon dia, nois. Hola. Doncs a mi m'agrada molt el marisc, començant per unes bones gambes,
0: ai,
3: el llagostí, la sípia, el pop, els calamars, tot. Els musclos, les cuisses, en fi. I si m'ho fiques tot això també en una paella, bueno, lo más, lo más de lo más. En fin, que tingueu un bon dia, nois.
4: Hola, bon dia. Pues, per mi, pues un suquet de peix i marisc boníssim. I jo que soc valencià, pues una ipebre, que allà ho fem en anguila de la bufera. Però jo ho faig de lluix i rap i està boníssim. Que les creietes, perdó, les patates, el suc, una miqueta picant, uau, espectacular.
5: Hola, macus.
0: Bon Hola.
5: Dimecres. Mira, feu una pregunta amb respostes molt llargues, eh? A mi de peix, com diu la Míriam, les gambes a la planxa perfectes, també acompanyades amb uns escabarlans. I també el que m'agrada molt és el suquet de rapa, amb cloïsses. I també el turbó, tant a la planxa com al forn, amb patatetes i ceba. I bueno, i puc admetre també al costat de la platja unes sardines a la platja amb una panida.
6: Bon dia, pues a mi lo que más me gusta de la comida del mar es el pulpo a la gallega. Para mí
0: Mira,
6: es que es el plato que más me gusta. Sí, lo iba a decir ayer, pero luego pensé, no, mejor no.
0: Potser ja sabia, eh? Aquest segur que preguntant demà
1: si és que pel menjar. Hi ha gent que va fer un Miriam Frank i ja va pensar en animals del mar i va pensar en menjar directament.
0: Oh, unes gambetes ara, un pop
1: unes
0: a la
1: gambetes.
0: Brasa.
1: Estrella d'avui, eh? Suquet i sí? gambetes, eh? Són la gran estrella. Em fotia una mariscada ara, eh? Mare meva.
0: Has portat tapet?
1: No, mariscadeta a la planxa. Sí, llenties.
0: Que ah, pensava que deies per sopar.
1: Ah, no. Per dinar.
0: Bueno, no està malament, no són unes gambes de Palamós, però...
1: Oh, estan increïbles, ja està... penso devorar d'un... Sí. Soc molt fan de les llenties de la meva mare.
0: 13:28, gairebé 29, i parlem de menjar aquí a la ciutat perquè ens agrada patir. I sempre, bueno, ens fem trampes al solitari, com dic
1: que
0: sempre.
1: Que la panxa faci...
0: Ai, sí, ja està sonant ja. Va, expliqueu-nos quin és el vostre peix preferit, marís, peix al forn, a la brasa, a la planxa, com vulgueu, ens ho expliqueu amb notes de veu. El 676-760908.
7: Òpera a la ràdio, Onda Cero Catalunya, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
0: Un dia més us volem apropar la música a l'òpera del Gran Teatre del Liceu, com sempre ho fem de la mà de l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Escolta, ja s'acaba la temporada.
8: Sí.
0: Ja estem a tocar, la nostra i la vostra,
8: tant
0: també,
8: cosa,
0: no?
8: Fa 4 dies venim aquí amb abric.
0: Ja, i ara fa una calor.
8: I ara no podem... S'està millor aquí que a la Rambla.
0: Home, i mira que estem a prop, que es creua al carrer. Però, bueno, acabeu la temporada amb energia, una energia que és totalment contagiosa.
9: Tutti a palla!

0: d'una bona manera acabar la temporada, tu.
1: Quina energia, home. Que bé. Doncs aquesta és la fuga final del Falstaff, i és que aquest Falstaff, a part de donar aquestes grans satisfaccions que deies, encara el podeu veure fins aquest diumenge.
0: Aprofiteu.
1: Encara queden 4 funcions, amb tots dos repartiments, amb aquests dos Falstaff magnífics que són Luca Salsi i Ambrogio Maestri, i totes les dones que acompanyen aquest Falstaff fantàstic. La gent surt... No s'acaba la música, que la gent està aplaudint, que
0: imagina't,
1: això no, feia anys que no passava. No? Vull dir que es viu molt intensament aquestes funcions.
0: Home, amb aquesta energia aprofiteu per veure aquesta obra fins al diumenge. Acabeu temporada amb Verdi i obriu temporada també amb una altra gran òpera de Verdi, no?
1: Sí, que això és una curiositat, perquè ho he estat mirant als anals del

0: teatre.
1: Sí.
0: I feia molts, molts, molts anys que no s'acabava temporada amb el mateix compositor amb el qual s'inaugurava, no?
1: Que bé.
0: I tot i que ja ho vam recordar amb els nostres oients fa uns mesos,
1: sí,
0: però segur que tothom coneix aquest Verdi que ens espera el setembre i l'octubre.
1: A veure...

0: doncs segur que tothom ho ha reconegut, aquesta gran òpera Aïda. Em corregiràs si estic equivocada, la podrem veure del 27 de setembre i fins al 15 d'octubre amb tres repartiments de cantants excepcionals, com sempre al Liceu, i amb la gran Anna Netrebko, que cantarà en quatre funcions, no?
1: Sí, l'Anna Netrebko torna al Liceu amb una òpera escenificada, només farà quatre funcions. Es poden comprar les entrades perquè encara hi ha, de fet fa poc que es pot comprar entrades per la nova temporada, però vull dir que no només hi ha l'Anna Netrebko, hi ha tres repartiments de luxe, i no vull parlar d'un primer, un segon i un tercer, sinó són tres repartiments tots de la mateixa qualitat, i recordar que, per exemple, hi ha una altra soprano excel·lentíssima, molt estimada al Liceu, que és l'Anna Pirozzi, que farà unes altres funcions d'Aïda al costat ni més ni menys que del Piotr Bechawa, un dels tenors més estimats del Liceu i possiblement un dels tres millors tenors del món a l'actualitat. I alhora també cada repartiment té algun atractiu, no? Per exemple, el retorn al Liceu amb aquest altre tercer repartiment de l'estimadíssima Fiorenza Chedolins, que havia cantat ahir del Liceu i que ara torna cantant el rol d'Abneris, que és la dolenta de l'òpera, no? Per tant, tothom troba algun argument per veure algun d'aquests tres repartiments de l'Aïda.
0: Escolta, si algú que ens està escoltant diu, va, la temporada que ve m'animo a introduir-me en el món de l'òpera, creus que Aïda és una bona opció per començar?
1: Jo crec que és l'opció.
0: Ah, mira, molt bé.
1: Perquè és una òpera que des de la primera nota fins a la darrera té moments conegudíssims, que això ho fa fàcil, no?
0: Sí, moltes això agrada a la gent, no?
1: Vull dir, anar reconeixent la música, això agrada molt, molt a la gent. Després, és una òpera que sí que pot semblar un pèl llarga, però, ostres, Aïda passa volant, eh? No arriba a les 3 hores de música, 2 hores i mitja, més dues pauses. Estem parlant de que les funcions s'aniran al voltant de les 3 hores 30. I després és una producció que té elements molt clàssics, però alhora té elements que ens contraposen a la realitat, a l'actualitat dels nostres dies. Sí. Per tant, podrem veure reflexada l'actualitat mundial en aquesta producció d'Aïda, que ens interpel·la, no? Vull dir, que això és importantíssim perquè la gent sortirà del teatre, a part de sortir la gran òpera de Verdi amb les grans veus verdianes, sortirà interpel·lada de la realitat actual, no? Per tant, crec que és un gran moment, i a més és l'òpera inaugural de temporada, per tornar al teatre tots aquells que no ho han fet des de fa temps, i pels que vulguin venir per primer cop, sens dubte.
0: Per estrenar-se. Doncs ja sabeu, ja podeu adquirir les entrades de la propera temporada i sobretot aquesta primera gran òpera, aquesta Aïda de Verdi. Pol Avinyós, nosaltres també acabem temporada, així que ha estat un plaer compartir un any més amb tu de música del Gran Teatre del Liceu. T'escolto al setembre, espero.
1: Ens tornem a veure al setembre, sens dubte. Bon estiu.
0: Igualment,
1: a tot l'equip d'Onda Cero i els nostres oients tan fidels.
2: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del teló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.

0: I del Gran Teatre del Liceu, baixem al quiosc a veure com venen
1: de carregades. Pensava que no del Gran Teatre del Liceu, al gran David Cervelló.
0: Bueno, que també ho podria dir, també ho podria dir. David Cervelló, bon dia.
2: Bon dia, com esteu? El que canto Traviata seria el de Xams, però aquest seria un altre tema, perquè sí... És que a l'òpera fan també pauses d'hidratació, doncs, no?
0: Sí.
2: Ho trobo molt bé,
0: home,
2: molt necessari.
0: Clar, per agafar forces per la següent etapa.
2: Sí.
0: No, vinga, on no tenim descanses a les revistes, eh? Venen carregadetes avui.
2: Sí, sí, sí, algunes més carregades que altres, però sí, comencem per Pronto. ¿Dónde pasan sus vacaciones en español los famosos?
1: No? Ha posat accent de Glòria Serra.
0: Sí, ¿Dónde pasan
2: sus vacaciones en España? Es la matriarca de los hoteles. Sí, el clan de los... de las cremas solares. Bueno, pues sí, tenim aquí, doncs, les estrelles televisives, i que bueno, també fan pauses a l'estiu, i bueno, ens van desgranant on les passes. El truco de belleza de Pronto d'aquesta setmana és maquillaje para parecer más joven.
0: Ai, mira. Molt bé.
2: Jo en tinc un que és quedar-te molt lluny, saps?
0: Sí. I juntar-te amb gent que no tingui bona vista, no?
1: Clar, exacte.
0: I amb la qual cosa et veuran joves.
2: Exacte.
0: Sí.
1: M'agrada la idea d'anar lluny sempre de tothom, eh? Et vas allunyant de la gent.
2: Sí. Bueno, a l'estiu és molt bona idea en general, eh?
0: En general,
2: perquè amb les suors i tot això, sí. El que sembla que no està tan lluny, o s'està arrimant una mica més, és l'ex de Pat Vega. Ens diu aquí Pronto que l'ex de Pat Vega disfruta en Ibiza.
0: Bueno,
2: i surt aquí amb unes noies...
0: Ben acompanyat, que... surt, sí, sí.
1: Sí, tant.
2: Se'ls hi veu la Nadja Nimri, en alguna d'elles, perquè és... està aquí. Sí, ai. Sí. Bueno, mira, que gaudeixin de l'estiu.
0: Clar que sí, s'ha de gaudir de les vacances.
2: Parlant també de Gaudí, Letícia, los secretos del éxito de sus vestidos veraniegos.
0: Això és quan no tens contingut, no? Vull dir...
2: Sí.
1: És el contingut comodí, los vestidos de tal i les vacaciones de qual. Són l'estrella.
2: Exactament. Clar, saps què passa? Que aquesta va sortir dilluns, per tant, no podia ficar la imatge que també ha donat la volta al món, que és com van seguir el partit d'Espanya a França, a la casa...
0: En una habitació, a una habitació molt humil.
1: Como cualquier familia, Como cualquier familia, però amb una sala d'estar igual que el pis de l'Espanyol mitjà.
0: Em va faltar algo de picoteo, no?
1: Ah, un picoteo molt soso tot,
0: mirar el futbol sense algú de picoteo, no?
1: Molt soso, per favor.
2: Sí. A veure, aquest sofà més petit no el van trobar, tenint en compte que el rei és alt. Vull dir, aquesta família són alts. Vull dir que, no ho sé, semblava jo un decorat, saps què vull dir?
1: Em va fer gràcia la samarreta del rei, que posava Felipe V. Palito, en comptes de Felipe. No, Felipe V. Palito.
0: Més vaig veure el nom de la filla i vaig intentar fixar-me a veure si posa Felipe o què.
1: Felipe V. Palito, i tant.
2: Molt bé. Doncs escolta... Doncs, bueno, pues ara ja sabem que en aquest sofà... Ara tothom estarà pendent d'aquest sofà diumenge, saps què vull dir? A la final hi haurà... Pon-me una càmera mòbil, saps? En el sofà, en el sofà de Palacio.
1: Una refcam, que ara hi ha la refcam, aquesta de càmera d'àrbitre, doncs senyor. Càmera de la reialesa.
0: A més, crec que al rei li agrada el futbol,
3: m'encanta.
0: Té pinta que ho gaudeix, quan està la vida a partits de la selecció. Bueno, potser va a veure la final, no?
1: Allà, als Estats Units. Bueno,
0: tu no creus?
1: Fan un plis-plas, un charter, dels seus, i clar, el metrobús.
2: Un verano en Nueva York. Sí, serà un verano en Nueva York.
3: Si te quieres divertir,
0: ven a ver la final.
3: Sí, exacte. Un verano en Nueva York.
2: Ara, sí, mare meva, cantant les cançons del Bad Bunny ha de ser cosa maca, també. Bueno, també tenim que vuelve la casa de la Pradera, nova producció. Sí,
0: una mica més moderna. Ah, però l'antiga no,
2: No, perquè...
0: Molt més moderna no pot ser, vull dir, que la història és la que és.
2: Tots estan pajaritos ja, Sí. De fet, aquí ens parla que la tràgica història de sus protagonistes, perquè la gran majoria...
1: Estan sota la Pradera, ja estan. No.
2: Sí. Clar, recordem
0: però pensava
2: Michael
0: que la tornaven a emetre, vull dir... Com que era no azul que la posen cada estiu, doncs...
2: que era molt antiga. No és que no tinguessin mòbils, és que no tenien telèfon.
0: No,
2: és que és una cosa molt, molt en fi. Bueno, doncs escolta, veurem si té el seu públic, eh? Sí, al final la gent li agraden aquestes històries una mica així. Anem amb setmana que tenim salseo del bueno.
0: Ui, a veure.
2: Perquè fa unes setmanes s'havia dit que Carlos o Carlitos Alcaraz, perquè hi ha noms que ja és difícil de dir-los diferent, doncs tindria una coseta amb l'Anna Mena. Però ara se l'ha vist amb una altra,
0: Ostres,
2: mena de noia. Sí, no, és la mateixa mena de noia, però és una altra, no és aquesta. De fet, es manté, hi ha molta gent que està preguntant, la misteriosa acompanyante, ¿quién es la misteriosa acompanyante? Bueno, estan en un yate, el titular de setmana és Caricias y juegos en alta mar.

0: Han jugat al parxís. És
1: jue... Carícies sí, bueno, i juegos que... en alta mar, bueno, sí, podria ser una pel·lícula...
0: A la brisca, no?
2: Sí, sí.
1: Dic,
2: sí.
1: Podria ser una pel·lícula sí. per adults, no?
2: Sí, ja que...
1: Carícies i juegos en alta mar.
2: Sí, sí, ui, menuda raqueta. Bueno, en fi, tu saps... Gerard, tu saps cada quantos juegos canvien, et saquen pelotes noves? És una pregunta que... Sí,
1: és no una bona si pregunta, cada...
2: Bueno, doncs aquí se'l veu que s'està recuperant. El Carlos Alcaraz està dit, jo aquí, tu, deixa'm de tants partits, eh? I,
1: bueno, depèn de com podríem dir que Carlitos canvia mucho de bolas, eh?
2: Sí, senyor,
0: com
2: sí,
0: estem
2: senyor.
0: Avui, eh? Bueno, no, bé,
2: és l'estiu. És la calor, Miriam, si és que estem ja que no sí, d'això. Sí. Bueno, també tenim La romàntica boda de Patricia Cerezo i Kiko Gámez.
0: No sé qui són, cap dels dos. És que...
1: Ostres, bueno, tampoc no sé tinc el
2: plaer. Un és Gámez i...
0: Sí,
2: i
0: sé que ell és el Kiko i ella és la Patricia, però fins sí. aquí arribo, eh?
2: Sí, no, sé no, jo... Bueno,
0: que siguin
2: són
0: feliços,
2: dos,
0: tu.
2: Eh? Sí, i també s'han casat Elena Rivero, actriz, con su novio, fotos exclusives.
0: Home, sí, clar.
2: No són del tot exclusives.
0: Casat amb el veí sí. el cinquè.
2: Perquè en una altra revista també he vist fotos exclusives de la boda d'Elena
0: Rivero. Tan exclusives no seran.
2: Però bueno. No. Bueno, rei Felipe i Leonor, un padre orgulloso en la graduación de su hija.
0: Molt bé.
2: Bueno.
0: Aquestes la gorra bé, són... la Leonor, sí, que no veu res, pobra.
2: Sí, quan dic graduació és militar, no d'anar a l'oculista, eh? Diu, s'ha puesto graduació nova, no, que han anat a l'oculista.
1: Veu només una barba, eh?
0: Sí, Leonor. No veu res.
1: Si tires una línia recta, sí. veu res, pèls blancs i ja està.
2: És cert, és totalment cert. Alejandra Rubia, Rubia, ja m'entens. Sí, Rubia és. A 10 minuts, en la recta final de su embarazo. Bueno, pues 10 minuts és el temps que li queda per ja
1: sí.
2: tornar
0: que li vagi
2: a tenir una criatura.
0: Al part i que estigui sí. tot.
2: Sí. A 10 minuts sabem també el motiu del si quiero a Kiko Gámez, de la Patricia Cereza, hi havia un motiu. També veiem a Elena Rivera, recordeu les fotos exclusives, diu una boda de cuento con su novio David, bueno, pues mira, felicitats.
0: Molt bé.
2: I Noemí Salazar, todos los detalles del bautizo de su hijo Antoñito.
0: Mare de Déu, senyor, mare de Déu, senyor.
2: Sí, però... què podríem comentar
1: no, estampa,
2: d'aquesta fotografia? És una estampa. Estampa sí. ja m'agrada com a definició. Sí. És una estampa.
0: Per què van de nuvis ja... tots?
2: Molt bona reflexió també aquesta, perquè jo primer pensava que era una boda.
0: Clar, jo també hi he pensat, sí, dues núvies ja?
1: Dic, o falla el titular sí. o s'han equivocat de foto...
0: M'he
1: o...
0: posat nerviós a veure sí. dues núvies, dic, ui, a veure sí. què ha passat, que aquest senyor s'ha casat amb dues dones sí. alhora, sí. o què ha passat?
2: Sí, bueno, tal com està el món ja no ho saps mai.
0: Ja, clar.
2: Però en principi és un bateig. Bueno, ara la gent ho celebra tot. Ara fan, acabes bé, o bueno, l'equivalent, i et donen allà... Jo quan vaig acabar la GB van dir, molt bé, doncs ara ja saps el que et ve, el bo. Ara
0: exacte.
2: Fan una festa
0: sí, sí.
2: Que conviden a gent bueno, d'altres planetes... Bueno, sí. Bueno, en fi. Anem amb lectures, tu. Daniela Bustamante a punto de cumplir 18.
0: Mare
2: Paula
0: nos
2: presenta a su hija. Passa molt de pressa. Perquè si ja fa 18 vol dir que fa 18 més, uns quants més d'Operació en Triunfo. I llavors sí,
1: no,
2: començo a dir ui, la revisió de la pròstata.
0: Mira,
2: saps? Perquè,
0: passa
2: dir,
0: el mateix.
2: Clar, quan comences a fer números sí, sí. i dius, ai, bueno, a lectures tenim molt...
0: Està molt barrejada,
2: estrès,
0: eh? La Daniela sí. és molt barreja dels dos, del Bustamante i de...
2: Té una mica de
1: sí,
2: tot,
1: sí, sí.
0: sí. Sí, molt mono.
2: Té una mica de Bustamante i una mica de Paula. Veurem com canta també, perquè, bueno, en fi. Anem amb Zendaya, diu, la nova diosa del cine i la moda.
0: Mira, jo potser no entenc gaire de moda, però si això és la diosa de la moda,
1: bueno.
0: del cinema no tinc res a dir.
1: Realment és actriu, no? I bueno, i és bona actriu i tal.
0: Sí,
1: guapa,
0: no,
1: tal,
0: amb això no tinc res a dir.
1: Però, clar...
2: La també moda... et dic jo que jo he escoltat, però no, jo tinc amics que diuen a Zendaya se l'hauria de veure quan et despertes un diumenge al dematí, després d'una ressaca important, allò sense maquillar i te la trobes allò, oi, mira, la Zendaya.
1: No, jo crec que té bellesa natural.
0: Sí,
1: Zendaya,
0: jo...
1: sí.

0: És joveneta, sí, és guapa, és guapa. Jo crec que no t'espantaries gaire, eh? Mm.
1: Home, em sorprendria, això sí.
0: Ah, no, no, clar, si te la trobes a casa teva, segur.
1: Què fa la Zendaya aquí, saps què vull dir? Dic, ostres, sí que em vaig liar ahir la nit, saps? Vull dir, se me'n van a la... Soy que volia anar a casa d'hora. Bueno, doncs això, no? Però bueno, en qüestió, està espectacular, això és veritat. A la portada de lectura també tenim a Sofía. Sofía da su primer discurso. Debíamos valorar más a los profesores.
2: Bueno, bueno, mira, no està...
0: No el vaig escoltar, el discurs, però es veu que...
2: No, jo tampoc.
0: Que va parlar molt bé i que s'assembla molt a la mare, eh, en aquest sentit.
1: Sí, bueno. No us ho creureu, però també tenim fotografies de Patricia Cerezo...
0: Que no sap qui.
1: ...i d'Elena Rivera. Les nòvies del verano, són, sí, perquè, clar, com a mínim de totes les portades. I també tenim Eva Herzigova, boda de lujo en Turín.
0: Podria casar gent que sapiguem qui és?
2: Que és que no, que la Herzigova, sí, crec que és una, sí, model.
0: Home, per el que veig, ja em quadra.
2: Sí, sí, sí.
0: Però...
1: Podríem dir que se'n van a d'Herzigova, en aquest cas, perquè, saps? Com els convidem a l'Herzigova de l'Eva i el noi que ni...
0: El Gerard ha fet aquesta setmana un David Cervelló a la redacció, eh?
2: Ah, sí, sí, però era molt dolent, no arriba David Cervelló.
0: Bueno, per això és David Cervelló.
2: Que han comprat el teatre Aquitània i que potser li posava Aquitània.
1: Oh, m'encanta, m'encanta. Aquí a Aquitània ho veig. Ets una superestrella.
2: Clar.
1: Doncs escolta, va... Anem, acabem amb... Bueno, no, ens queda Hola i ens queda el Mia. Hola, la gran fiesta de la boda de Nieves Álvarez i Bill Satz.
0: Aquesta sí que la coneixem.
2: Sí, eh?
1: Aquesta sí.
0: Espectacular, aquesta sí.
1: Home, està molt primeta, eh? També
0: bueno,
1: t'he de dir,
0: sí,
1: que...
0: Espero que mengi el banquet una mica, perquè està massa prima, sí, sí, però...
1: Que, de fet, a la revista, Miriam, posen primícia. Primícia perquè està molt prima, eh? Si no seria, saps?
2: Gordícia.
1: Primícia de lo... Gordícia, sí. O reienícia.
0: Ai, David.
1: Saps? A vegades fas algun quilet de més a l'estiu, perquè fas alguna paelleta d'aquestes i rellenes un poc, però rellenicia.
0: Sí, sí,
1: rellenicia,
0: però ella està espectacular. O sigui,
1: no,
0: vull dir,
1: està espectacular.
0: No passen els anys,
1: sí, sí.
0: Perquè ja té una edat aquesta dona, no? I els 50 no els falla. Vull dir,
1: no,
0: en tenim més de 50. Nives.
1: I no us ho creureu, però entramos en la divertida boda de Patricia
2: Otra
1: Cerezo
2: vez.
1: I mira. Kiko Gámez, sí.
0: Vull saber qui som, ara.
1: Diu...
2: És periodista, no, bueno, crec, Patricia Cerezo.
1: Ah, doncs pues mira,
0: doncs
1: sí,
0: no li...
1: Fantàstic.
0: No, li he ampliat la cara i no l'havia...
2: Sí, sí, a mi és que no...
0: Bueno, doncs pues mira, s'ho van passar bé a la boda, molt bé.
1: Diu, les imágenes no vistes, eh? I tots els detalls. Bueno, però pues si no fem altra cosa avui, que veure fotografies de la boda i totes aquestes coses. Bueno,
0: m'hauria casat, tu, m'ha entrat ganes. Tant casament, no?
1: Sí, bueno, n'has de veure moltes, eh? Perquè t'entrin ganes, saps què vull dir? Ja quan
0: si
1: ja ho has viscut...
0: Si t'ho preparen tot? Ojo, eh?
2: Home, sí, però això es paga, també.
0: Bueno, i t'ho paguen tot.
2: Sí. I t'ho paguen, clar.
1: Bueno, t'ho paguen tot, però ara a l'Hisenda li has d'enviar un pico. Bueno, no ho sé, es complica molt, no ho sé. No, no, no estic...
2: Millor no casar-se.
1: Fa massa calor, tu. Fa massa calor. Bueno, sí, acabem amb Mia. Snacks ligeros para verano. A mi aquestes són els temes que m'interessen, saps? Va. Vull dir, aquestes coses que dius... Escolta, anem al menjar i al beure, que és l'important. I sobretot, adiós a la hinchazón en 72 hores.
0: Ah,
1: em sembla molt necessari. Hi ha molta hinchazón. Hi ha una passa d'hinchazones. Saps què et dic? Saps què vull dir? Això és com una passa d'aquestes. No, home, perquè amb la calor i totes aquestes coses, doncs és complicat. Per tant, mira, aquests...
0: Moltes amanidetes,
1: eh?
0: Moltes amanidetes aquest estiu, sí, per intentar, sí, doncs, cuidar-nos una mica, no agafar tants quilets, i bueno, també ens serveix per la retenció de líquids, no?, les amanides, em sembla.
2: A mi em crida l'atenció, trucos para que tu maquillaje resista el calor, eh?
0: Bueno, és que quan comences a suar...
2: Que... Perquè no se't corri el rímel.
1: Eh?
0: Ha de ser waterproof,
1: sí,
0: eh? Suoproof.
2: Sí, sí,
0: perquè,
2: sí,
0: clar,
2: i tant.
1: Suoproof m'agrada, eh?
0: També et dic que l'estiu no tens ganes de maquillar-te, eh, tant?
1: No, clar.
0: Vosaltres no us maquilleu a l'estiu.
1: No, jo no. A l'hivern tampoc.
2: Deixo de maquillar-me. M'ha agradat, sí, han perdut l'oportunitat de titular Bajaciones, perquè posen Bajas i Vacaciones.
1: Oh, m'encanta. M'encanta Bajaciones.
0: Mira, tu és el que faràs, sí, aquest divendres, no, ja? Bajaciones.
1: Sí, faré,
2: sí, però
1: bajaciones,
2: clar, perquè no hi ha baixa, sí, darrere, llavors, però sí, sí, baja. El terme Bajaciones a mi m'agrada molt, eh?
1: Bajaciones m'encanta, m'encanta.
0: Espera que...

0: encara es farà fan d'aquesta revista.
1: Sí, home, a mi m'agrada molt que l'hagi introduït l'amic David Cervelló.
2: Sí, home, mira, és una d'aquelles coses que dius, hem d'innovar, no? I de cop i volta dic, la revista és mia, saps? Vull dir, i la vaig fer. Mira, els puc fer el jingle gratuïtament, va.
1: Sí, sí, te l'acabes de treure de la màniga, no?
2: Sí, eh? Sí, sí, sí. Bueno.
0: Ai, ho farem, ho farem.
2: Bueno.
0: David Cervelló, ja que tenim temps encara de sobre per acabar el programa, et faig la pregunta del dia, tu, que avui és, bueno, és curiosa avui.
2: A veure.
0: A veure, no sé si l'has escoltat. Avui estem parlant... No, ahir parlaven d'animals marins. Quin era el teu animal marí preferit?
2: Ah.
0: Jo vaig dir que les gambes a la planxa.
2: Oh, que és bona aquesta.
0: Ah, clar.
1: A tu quin és el teu animal marí favorit, David?
2: Ostres, és que saps què passa? A casa mai hem tingut animals marins, saps?
1: Mascota marina. No els...
0: Ni una tortugueta, uns peixos de color.
2: No, ni les tortuguetes... No, saps què passa? Que l'atletisme i les tortugues són dues coses com molt d'allò, no? Les veus allà que van tan a poc que dius, va, home, va. No, home, però sempre els dofins m'han semblat bonics.
1: Mira, dofins, un altre de dofins és que els dofins tenen molta popularitat.
2: Sí, dofins que veig jo, sí, sí, sí. Jo sempre m'han agradat molt i bueno, no en tindria mai a cap a casa, però sí que m'agradaria parlar dofí.
1: Saps què ho diré?
0: Si et fiques un dofí a casa... Segur que algú té algun dofí a casa, eh?
1: Bueno. Home, algun d'aquests excèntrics. No?
2: Sí, sí,
0: exacte. Una casa molt gran.
1: El Jesulín tenia un tigre, no?
0: Un tigre.
1: Ves a saber que pipi, no tingués una piscina amb un dofí.
0: Toros, no? Bueno, tindria a casa.
3: Tenia de tot.
2: Era un tigre com un toro, no? Sí, suposo que sí. Bueno,
0: el dofí. I quan aprenguis a parlar de dofí, doncs mira, si vols fer la secció... En aquest idioma.
2: En dofinès?
0: Sí, en dofinès.
2: M'agradaria molt fer-la en dofinès. Sí, seria refrescant. Ara a l'estiu seria molt aquàtic, tu. Fantàstic.
0: Doncs apuntem dofí a la llista d'animals marins preferits, però avui la pregunta és una altra, eh? No hem repetit.
2: A veure.
0: Pregunta, però com que aprofitant... Perquè
1: hem dit hem aprofitat el tema dels animals marins i tal,
0: perquè s'estan acabant els sonsos.
1: S'està acabant el sonso, que els pescadors ja han hagut de plegar veles abans d'hora, perquè l'espècie s'està acabant.
0: Home, 6 mesos abans, eh?
1: Sí, 6 mesos abans. Doncs preguntem, David, quin plat de peix és el teu favorit?
2: Ostres, jo sóc molt de... així, tipus calamars. Jo sóc molt calamars. En
1: calamars,
0: la...
1: eh?
0: A la romana, a la planxa...
2: Sí.
1: A mi m'agrada més a l'andalusa,
2: sí, sí, sí.
1: Però...
2: Oh, a l'andalusa també. També. Andalusa o... Sí, meravellosos, tu. Que bo, oi, que m'està entrant gana.
0: Home, clar, 3 de 56 ja et diré jo si t'està entrant gana. Doncs ara fas una miqueta de peix a la planxa o alguna cosa així, ja treus el...
1: A més, els atletes mengen molt sa i el peix és altament recomanat
0: 3, no?
1: Per una dieta d'esportista, però omega 3, entre d'altres propietats.
0: No li havia preguntat a la Clàudia ni al Peter, vosaltres què? Quin és el peix que més us agrada? Clàudia, quin és el peix que més
4: t'agrada? El salmó, però cuinat. El cru
0: no.
4: El cru no. Ai, cuinat.
1: Es veu que no li agrada el
0: sushi. I
1: el
0: fumat?
4: Tipo... No, tampoc.
0: Tampoc?
2: Fumat el peix, eh?
0: Sí, no tu, el peix.
4: No, a mi m'agrada el taco així ben cuinat, amb patates i
0: que
4: tal.
0: Bo,
4: però el peix, sí, m'agrada tot, els musclos, el pop... qualsevol peix.
0: El pop ha triomfat molt avui, eh?
1: Sí, molta gent home, és que el pop és una delícia.
0: Ben fet.
2: Quan haces pop ja no hi és top.
0: Compres un teatre quan haces pop.
1: Pulpo feira.
2: Exacte.
0: Peter, tu què?
5: A mi un bon filet de tonyina així, plas, que no estigui gaire fet, a mi m'encanta.
0: I la tonyina crua?
5: Crua, bueno, si és així, sushi, sí, a mi m'agrada molt. Jo un cop al mes vaig a menjar sushi.
0: Home, està boníssim. El pots fer a casa, també.
5: Sí?
0: Sí.
5: Bueno, ja m'ensenyaràs, ja em diràs els trucos aquests, perquè jo no
0: tinc una altra cosa que fer que ensenyar-te a fer sushi. Però et portaré un llibre per fer sushi.
1: Jo vaig provar una vegada de fer sushi, ja només amb l'arròs, que em va quedar fatal. Dic, mira, és igual.
0: És que és complicat, eh?
1: Pago la milionada que costa el sushi a canvi de fer sushi.
0: Però es pot fer sushi versió...
1: No, és que vaig intentar fer nigiris, o sigui, no, a la bola d'arròs. Però clar, com que no vaig fer bé la proporció del vinagre aquell d'arròs amb el tal i no sé què, no se'm compactava. I ho vaig
2: deixar. Uns no-guiris?
5: Sí.
1: Eren uns...
5: Ho estava pensant, justament.
0: Eren uns no-guiris. Avui està la nit on fire.
2: És la calor, mare meva.
0: Ai, mare de Déu.
2: M'ha agradat molt això del plas-plas, eh?
0: Plas, plas, volta i volta, no?
2: Que, sí, sí. Aquest mètode.
0: Home, és veritat que la tonyina s'ha de fer poquet, eh? Si la feu molt, no mengeu tonyina.
1: No. Mercadeta i ja està.
0: Sí, congelada, això sí, abans, per evitar...

0: nego.
1: Però l'has provat?
0: No, està fred i cru i això no...
1: No ho has provat? Aleshores no pots parlar, carinyo. Ah, has de provar les coses.
2: No has provat mai el sushi?
0: Mai? Ni ho penso provar.
1: Has d'obrir la ment, Clàudia, provar coses noves. Tu què ets, Manu Infantil? Macarrons i pollastre rebossat,
0: totalment,
1: eh? I ets feliç.
0: Totalment.
1: Mira, com el Robert Calvo, et portaràs bé amb ell aquest estiu. Doncs amb aquesta gana nosaltres ho hem de deixar aquí, així anem a fer el tàper, però tornem demà, com sempre, a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que nosaltres ja portem, doncs, des de 2:15 acompanyant-vos i despertant ja aquest

0: Dijous 16 de juliol de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara sí que se'ns està acabant, tot això. Se'ns està acabant ja la temporada, i però bé, encara tenim històries per comentar, fets que ens agrada que la gent estigui ben informada, tot i que nosaltres, com ja diem, tenim com la cara oculta de la luna, aquells dies dels que no rebem informació, perquè coincideixen quan fem una mica de vacancetes. Però bé, com que encara no hi som, què podem dir, David, del 16 de juliol?
1: Doncs mira, el 16 de juliol no tenen molta cosa per celebrar així a nivell mundial, internacional. Avui és el dia de les serps.
0: Ah, mira.
1: Potser, sí, potser perquè hi ha molta víbora suelta,
0: sí,
1: no sé.
0: Sí, sí, en general.
1: Igual la cosa
0: sí.
1: Ve per aquí.
0: Sí, sí, totalment. L'altre dia veia una imatge d'un riu, no sé quin país, que anava ple de serps. Jo vaig pensar, mare meva, jo veig això, començo a córrer i no torno en la vida. Aquí no, em fa molta por.
1: Mira, a mi és un animal que tradicionalment por no m'ha fet. De fet, recordo fa molts anys en una discoteca portaven una serp i la vaig poder tenir al voltant del meu coll. Allò no es va arribar a abraçar del tot, però sí, me la van posar sobre les esquenes i allò que la vaig tenir una estona allà. Però després, amb el pas dels anys, cada vegada em fan com més angunieta. Fixa't tu, no sé per què.
0: A mi ja directament m'han angoniat de sempre, però vull dir que suposo que, no ho sé, amb l'edat un li agrada menys el risc, no? Tot i que, bueno, tu ets bastant llançat de menjar-te des d'animals, etcètera, doncs això, però bueno, vull dir que a mi les serps en general jo em bloquejo quan les veig, en fi, deu ser ancestral. Què més tenim?
1: Mira, anem cap als Estats Units, que tenen dies propis també i curiosos. Avui celebren el Raza Yatra. També es coneix com el Festival dels Carros i és una festivitat hindú que han importat als Estats Units. És una festivitat que normalment se celebra a la ciutat de Puri, a la Índia, que m'encanta molt que hi hagi una ciutat que es digui Puri, saps?
0: Sí, és fantàstic.
1: Doncs sí, doncs l'han importat també als Estats Units i avui se celebra aquesta festivitat. Tenen també que avui, si el Dia Internacional és el de les serps, el dia nacional que tenen és el d'un animalet que podria córrer el risc de ser engolit per una serp. I és que és el dia d'apreciar els conillets d'Índies.
0: Ai.
1: Sí, jo que n'he tingut uns quants, puc dir que són un animaló, que són... a més, són molt sociables, realment. És curiós perquè moltes vegades la gent es pensa no deuen ser uns animals, però són molt sociables. Demanen molt l'atenció de l'amo. Clar, quan viuen en comunitat entre ells, com que es tenen entre ells, no fan tant cas dels humans.
0: Clar, ja t'entenc.
1: Però si no viuen amb altres de la seva espècie, sí que són molt, molt carinyosos.
0: Molt interessant.
1: I si anem ja cap al tema del menjar, doncs avui tenen el Dia Nacional de la Cirera, molt a favor.
0: Sí, tant.
1: I d'altra banda tenen que avui és el Dia Nacional dels Bunyols de Blat de Moro. Sí, la veritat és que no sé si he provat mai bunyols fets de blat de moro, però tenen bona pinta, com a mínim a les fotos.
0: Sí, bueno, i més aquestes hores, Aquestes hores qualsevol foto ha de tirar molt enrere perquè no ens ho vulguem menjar aquestes hores, però bé.
1: En fi, exacte.
0: Què més tenim?
1: Anem cap als sants, va. Vinga. Avui és el dia de la Verge del Carme. Avui tenim que és Santa Teresa Zangzehi. Avui és Santa Maria Magdalena Postel. És Sant Elerio de Jersey. Sant Atenògenes, Sant Antíoco de Anastasiòpolis i Sant Sisenando de Còrdoba.
0: Mare meva, Sisenando de Còrdoba em sembla preciós. Són d'aquells que són...
1: Podria ser un cantaor de flamenco.
0: Sí, sí, jo li compraria un disc. Bueno, ja és un comentari antic aquest, de comprar un disc, ara és... Li faria un streaming a l'Spotify. En fi, doncs això en quant als sants, en quant a dies internacionals, però anem a fer un viatge en el temps i ens en anem a un 16 de juliol de 1926.
2: Thank you.
0: Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa tot just un segle.
1: Mira, La Vanguardia arriba per telegrafia sin hilos una informació des de Berlín. Una lámpara detective.
0: Amiga.
1: Comunican de Hanau que la sociedad que fabrica las lámparas Quartz ha construido un aparato que permite comprobar fácilmente y con rapidez la falsificación de billetes de banco, acciones y otros títulos. Tres o cuatro clases de papel que parecen tener el mismo color a la luz del día ofrecen aspecto diferente al ser expuestos a la luz de la lámpara Quartz de análisis. Las alteraciones posteriores de billetes legítimos, tales como cambios en las cifras que indican el valor del billete y la procedencia y naturaleza de las manchas, pueden también ser comprobadas gracias a esta lámpara detective. Detalles que a simple vista no pueden ser distinguidos aparecen más visibles a la luz de esta lámpara. Los dientes naturales sometidos a su luz la reflejan, mientras que los dientes artificiales se presentan como una masa oscura. Mira, aquí teníem a les primeres màquines per detectar bitllets falsos.
0: Que interessant, no, fantàstic. A més, estem parlant d'això de fa 100 anys. O sigui que ja és una cosa que ja preocupava llavors, eh?
1: I anem cap a l'Universal, que a la Crònica de la Moda ens parlen en un article de Manon de les teles estampades sombreros. París, julio de 1926. Ya hemos llegado al momento culminante de la elegancia femenina estival. En el hipódromo de Longchamp, en la tarde radiante del Grand Prix, que en este año de gracia ha revestido una brillante que bien puede calificarse sin hipérbole de insuperable, han aparecido los modelos definitivos de la suprema elegancia veraniega. Una vez que se ha corrido el Grand Prix, la moda de verano no sufre ya la más leve variación o modificación. En las casas importantes de la Rue de l'Épée y del Faubourg Saint-Honoré, dibujantes, modelistas y maestras de taller empiezan a pensar en el otoño e invierno y se afanan en buscar nuevas combinaciones ingeniosas, porque la moda no tolera a sus servidores un momento de descanso. Y apenas franqueado el umbral de una temporada, es preciso laborar para la siguiente. La hoga de los vestidos de masculina florida se afirma de día en día. Ninguna tela simboliza mejor que la muselina el carácter alegre y risueño de la estación más bella del año. La sinfonía de colores es una de las normas que imperan en la moda actual. Nada más lógico, por lo demás, cuando el cielo es de un azul límpido y la temperatura sufre un aumento sensible. ¿Existe algo más grato a la vista que una sinfonía cromática bajo un firmamento claro? Por eso la llegada del verano nos impulsa hacia los colores vistosos, las floraciones delicadas, los dibujos caprichosos que dan a la toilette una gracia alada e infinitamente sugestiva. En estos días de claridad cegadora, la verdadera reina es la dama de fantasía. Los vestidos de tejidos estampados, que ya el año pasado alcanzaron gran éxito, siguen disfrutando del favor de las elegantes. Las telas estampadas de motivos floridos se prestan maravillosamente a todas las hechuras. Unas veces aparecen dispersas en incrustaciones y canesús. Otras sirven para guarnecer delicadamente las pecheras, chalecos y puños, viniendo así a quebrar la monotonía de una tonalidad por una floración audaz, y finalmente se utilizan para confeccionar vestidos enteros que van realzados con pequeños detalles de buen gusto. En este capítulo importante de los detalles, los plisados desempeñan un papel primordial. Los nuevos plisados forman juegos de sombras y reflejos de carácter muy original. Las hileras de botones y los frunces constituyen asimismo motivos muy indicados para adornar gratamente los vestidos de tejidos estampados. La moda actual, sencilla y sobria en apariencia, es fruto de una tenaz labor fácilmente perceptible cuando se examinan de cerca los detalles.
0: Quina meravella, i el canesú, eh? Con su nananina, sí. I su canesú. Total. Doncs escolta, ben curiós, això ho teníem a La Vanguardia. Què ens explicaven al noticiero, a veure?
1: El noticiero ho teníem.
0: Ah, això el noticiero, sí, doncs ja m'havia, jo m'havia traslladat tant a l'època que ja no sabia a quin diari estàvem. Doncs escolta, ara en David Morales ens segueix explicant històries ben interessants que val la pena de conèixer un dia com avui, i seguim amb l'entrevista del dia fins a les 6, tot fent nits de Ràdio Vaca. Seguim.

Posem-nos en situació. Londres, any 1937. Viviu en un pis de 5 plantes, sense ascensor, sense jardí, sense terrassa. La ciutat és, viure un soroll permanent de claxons, de vapor i de sutge de carbó. I vosaltres, pares exemplars del segle XX, heu llegit que el vostre fill necessita aire fresc. El metge ho diu, els llibres ho confirmen. El veí ho repeteix. El vostre nadó necessita aire, sol i ventilació. Però on? Com? La resposta que va trobar aquella generació de pares urbanites i que avui ens deixa bocabadats i astorats va ser tan senzilla com desconcertant. Una gàbia de ferro penjada a l'exterior de la finestra. El nadó a dins, l'edifici a sota i la confiança posada en la resistència dels ganxos i en la providència. Benvinguts a la història de les gàbies per nadons. Una de les invencions més estranyes del segle passat i, al seu moment, una de les més ben vistes per l'establishment mèdic.

Per entendre com algú va poder considerar això una bona idea, cal fer unes passes enrere i situar-nos en el context de les grans ciutats occidentals a principis del segle XX. Londres i Nova York creixien a una velocitat que l'arquitectura no podia seguir. Barris sencers de cases adossades es convertien en blocs d'apartaments on les famílies vivien amuntegades en pisos petits, mal ventilats, sense accés a espais verds. La qualitat de l'aire era, en el millor dels casos, dubtosa. En el pitjor, directament tòxica. El carbó escalfava les llars i les fàbriques, i la boira característica de Londres no era romanticisme literari, és que era contaminació. En aquest context, la medicina de l'època havia fet seva una idea que, en el fons, no era del tot equivocada. L'aire fresc és saludable. El problema ve en la interpretació i en els mètodes per aconseguir-ho. El 1894, el doctor nord-americà Luther Emmett Holt va publicar The Care and Feeding of Children, un manual de criança que es va convertir en la bíblia de generacions de pares. En aquell llibre, Holt explicava que l'aire fresc era imprescindible per renovar i purificar la sang dels infants, que l'exposició al fred, amb moderació, en reforçava la resistència i que un nadó airejat regularment tindria millor gana, millor digestió i les galtes vermelles. Les galtes vermelles eren en aquella època l'indicador de salut per excel·lència. Una mena de pantalla de mòbil amb la bateria plena però en format nadó victorià. El problema és que airejat regularment en un pis de cinquè sense balcó és una equació sense solució òbvia, tret que siguis molt creatiu.

La primera referència documentada a una solució del tipus gàbia de finestra és d'allò més sorprenent. L'any 1906 o 1908, segons algunes fonts, una certa Eleanor Roosevelt, que anys més tard seria primera dama dels Estats Units, va penjar el seu primer fill, la petita Anna, en una mena de caixa de filferro a l'exterior d'una finestra del seu domicili a Manhattan, al carrer 36 Est. Ho feia seguint el consell del metge de la família. El metge li havia dit que la criatura havia de prendre l'aire al matí, i ella, bona mare moderna que era, havia trobat la manera de fer-ho sense baixar 5 pisos d'escales. Els veïns van cridar la policia, o

o gairebé, van amenaçar amb denunciar-la davant de la Societat per a la Prevenció de la Crueltat amb els Infants de Nova York, que era l'organisme encarregat d'intervenir en casos de maltractament. Roosevelt, en les seves memòries, va explicar que es va quedar perplexa davant de la reacció perquè ella simplement pensava que estava sent una mare moderna i responsable, que havia fet el que el metge li havia dit. El que ens diu aquesta anècdota és revelador. El 1906, l'opció de penjar el nadó a la finestra era tan avantguardista que escandalitzava. Menys de 30 anys més tard, a Londres, seria gairebé una obligació cívica.

I per què el salt de l'extravagància a la convenció va ser notable? Doncs mira, el 1922, una dona de nom Emma Reeds, de Spokane, als Estats Units, va sol·licitar la patent d'una gàbia portàtil per a nadons. El disseny era el d'una estructura de malla metàl·lica que es fixava a l'exterior del marc de la finestra, amb una coberta inclinada que protegia el nadó de la pluja i la neu i unes cortines que es podien abaixar per frenar el vent fred mentre la criatura dormia. La patent va ser concedida l'any següent. I llavors, als anys 30, la gàbia per a nadons va fer el salt a l'altra banda de l'Atlàntic i es va convertir en un fenomen de masses a Londres. El Chelsea Baby Club, un club de maternitat del barri londinenc de Chelsea, les repartia als seus membres que vivien en pisos elevats sense jardí. No com una opció excèntrica, sinó com un servei regular gairebé de benestar comunitari. Si ets sòcia del club i no tens jardí, te'n donem una, sense cost addicional, i amb la garantia que el teu fill prendrà el sol com toca. El 1935, l'Institut Reial d'Arquitectes Britànics va incloure els balcons per a nadons, un eufemisme oficial per a les gàbies, que van passar a considerar com un element essencial en el disseny d'habitatges de classe mitjana. Ho va fer citant explícitament l'experiència del Chelsea Baby Club com a model a seguir. Quan l'Institut d'Arquitectes recomana penjar el nadó fora de la finestra, sabeu que la idea ha assolit un cert nivell de legitimitat institucional.

0: Sweetie, can't you guess? While the bottom I'll confess. Does he love me? That's why I shout.
1: Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Now everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see.
2: El disseny de les gàbies, tot s'ha de dir, no era completament irresponsable. La malla metàl·lica deixava passar l'aire i la llum, però en teoria impedia la caiguda del nadó. Alguns models portaven una coberta al damunt per protegir de la pluja i de les deixalles que poguessin caure des de pisos superiors, que en aquells edificis no era una preocupació menor. La lògica constructiva era la d'una mena de bressol exterior, no la d'una trampa mortal. El problema, és clar, era tot allò que podia sortir malament i que cap patent pot garantir. La resistència dels ganxos amb el pas del temps, l'oxidació del filferro, un nadó que creix, s'agita i es desplaça al centre de gravetat de la gàbia, un cop de vent inoportú... Detalls que els primers entusiastes del producte, tot i la seva bona fe, no sembla que ponderessin excessivament. No hi ha un registre sistemàtic d'accidents associats a les gàbies. Les fonts de l'època en parlen poc o gens, cosa que potser indica que no hi va haver grans catàstrofes documentades. La relació entre causa i efecte no sempre s'investigava amb la meticulositat que avui considerem bàsica. El cas és que la popularitat de les gàbies va anar decaient de manera progressiva a mesura que avançava el segle XX. La Segona Guerra Mundial va interrompre el seu ús a Londres. Els bombardejos de la Luftwaffe feien poc recomanable tenir cap estructura penjada a l'exterior. Van reaparèixer breument als anys 50, però sense el vigor d'abans. I l'augment del trànsit de vehicles a les ciutats, el fum i el soroll dels automòbils, feia menys atractiu l'argument de l'aire pur de carrer.

El declivi definitiu va arribar amb el canvi de paradigma en puericultura. Les recomanacions mèdiques de mitjan segle XX van anar incorporant noves dades sobre el desenvolupament infantil, sobre la importància del vincle afectiu, sobre el que el nadó necessita realment. I el que el nadó necessita realment, resulta, no és estar sol en una gàbia de filferro a 8 metres d'altura mentre els seus pares fan la migdiada, per molt aire fresc que hi hagi. La revista Time va incloure les gàbies per a nadons en la seva llista de les pitjors invencions de la història. Un veredicte que, vist amb els ulls d'avui, sembla obvi, però que en el seu moment hauria semblat totalment injust als pares del Chelsea Baby Club, convençuts que eren les millors mares i els millors pares del barri. I aquí ve un detall final que no m'he pogut resistir de guardar. Si busqueu a internet fotografies de les gàbies de Londres dels anys 30, hi trobareu imatges que mostren nadons perfectament embolcallats, dormint plàcidament amb el seu gorro i tot, mentre la ciutat bull sota seu. Semblen feliços. Els pares a la finestra semblen satisfets. I el que capturen aquelles fotografies és, en realitat, quelcom que ens diu molt dels humans. La nostra capacitat per estar completament convençuts que estem fent el millor per als nostres fills, independentment del que considerarem, tant nosaltres com els nostres fills, obvi, passats els anys. Cada generació ha tingut les seves gàbies. Les nostres, segurament, encara no les hem identificat.

0: a Onda Cero Catalunya, la música.
1: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
2: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència a l'advocacia?
3: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya en l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa, no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Doncs nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el dijous 16 de juliol de 2026. Però abans de fer-ho, abans d'acabar, abans de donar el relleu a Más de Uno, doncs volíem fer-ho com sempre amb alguna notícia que valgui la pena de conèixer, que ens pugui sorprendre.

0: anell de divorci.
1: Anell de divorci. Ostres.
0: Sí. Hi ha una joieria que, de fet, té seu a Barcelona i a Madrid, que tenen, doncs, a banda d'oferir el servei online, també tenen aquests punts físics de les dues ciutats. I ara ofereixen aquest servei de tu vas amb el teu anell de casat, un cop t'has divorciat, i dius, mira, vull fer alguna cosa amb això. I tenen diversos models en els quals te'l poden transformar.
1: Mm-hmm.
0: És aquí. D'aquesta manera, doncs, passes de tenir l'anell de casat a l'anell de divorciat.
1: Està molt bé.
0: Jo no sé si aquest anell serà un anell, no sé, amb un trencament en algun cantó o indicarà alguna cosa en concret, no ho sé. No sé si tenen un disseny en especial, però és una cosa que sembla ser que per les xarxes
1: com una esquerda, creixent. No? Com alguna cosa que diguis...
0: Sí, sí, sí.
1: O com els taxis, no? Que deu portar una llumeta verda per poder indicar que estàs disponible, no ho sé, alguna cosa d'aquestes, no? Em trenques totalment amb aquesta, perquè jo no m'ho esperava, perquè clar, jo pensava, dic, mira, un cop la gent es divorcia, doncs diu, vinga, saps, vull dir, alegria, saps, vull dir, que no es pensin que estic compromès, no? Doncs al revés, la gent vol seguir portant, home, suposo que també, si t'agafa mig estiu, no?, pel tema de que es deu veure el bronzo, no?, de que està més blanquet aquella part de l'anell, però bueno, en fi, doncs ben curiós. Bueno, s'ha de fer negoci de tot, jo imagino.
0: De tot,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Anells per solters, eh? Anells per divorciats, anells pels qui no volen anells, no ho sé. Bueno, en fi.
0: Un anell per solter seria un anell amb un ganxo?
1: Clar.
0: Per enganxar un altre.
1: Per poder connectar. No, i que fossin com, no ho sé, que tinguessin una espècie de detector GPS, que et pugui connectar amb algú altre, que s'il·lumini depenent dels...
0: Que tinguin un port USB.
1: Un port USB.
0: Per veure si és compatible.
1: Sí, sí, sí, sí, que jo per veure si connectes de colors, no? Depenent de si tens ganes de contacte o de deixar-me en pau. Això ho fan molt ara en segons quines festes amb les pulseres, no? Doncs que l'anell vagi canviant de color. Bueno, ja li donarem unes voltes, tu. Anem anotant.
0: Que nosaltres sempre aquí anem donant idees,
1: sí,
0: i després...
1: Sí, després no veiem un duro.
0: Exacte.
1: Aquí seguim fent ràdio. Doncs, en fi, David, gran història aquesta. Aquesta propera nit seguirem a Nits de Ràdio i ja anem acabant la temporada per poder escoltar el millor de la temporada i recordar moments que hem viscut i fer una mica de vacancetes. Us esperem a 2:15, com sempre. Que vagi bé, David.
0: Adeu.
1: I a tots vostès us deixem amb Es Deu o No. Adeu-siau.

0: Más de uno en Onda Cero.
1: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. Noms propis de l'esport català.
2: La Laia Sorribas és una piragüista d'aigües braves. Nascuda a Ponts, a tocar de la Seu d'Urgell, ha estat campiona d'Espanya i d'Europa i subcampiona del món júnior. I en categoria absoluta ja és subcampiona del món per equips. Té un curiós endinsament en aquest esport del medi aquàtic, sempre inestable.
3: Bueno, la veritat és que vaig començar el piragüisme bàsicament perquè als estius ho passo molt malament amb la calor i als meus pares bueno, els costava una mica de que estigués tranquil a casa. Llavors, els matins em portaven a fer piragüisme, vaig començar amb un curs del Club Nàutic Mitxegre i a les tardes a la piscina. I llavors ja vaig començar a entrenar una mica més el que diguem que és piragüisme als estius, als hiverns, amb uns anys. I la veritat és que pues, m'agradava molt, m'ho passava molt bé i tenia bons resultats. A més, és un esport que al final l'aigua és un medi super inestable. Llavors, per molt que nosaltres vulguem tindre sempre el control de la situació i o sapiguem que en aquell moment pues, hem de tindre la punta com una direcció o amb l'altra, si et ve una ola i et xoca a sobre, ho pots perdre. Llavors, el més important per nosaltres és el treballar aquest tema d'adaptació, de dir, ostres, arribo malament amb aquesta porta, mantenc la calma, continuo i ja torno a començar el circuit un altre cop.
2: La Laia Sorribas és un dels noms propis de l'esport català.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
5: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos.
4: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
6: A veure si vindrà un tercer, saps?
4: Clar,
6: a veure si
4: seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
7: La farmàcia contentíssima, clar.
4: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
6: A veure, en aquest cas l'oferta jo crec que li fan compra 5 o pagar 6.
4: Sí, estic d'acord.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
8: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a La Brúixola i avui posem el focus en la infància.
9: Per parlar d'un problema cada vegada més present però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
8: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar...
1: La Brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
9: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per a un infant com és la llar.
10: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no? Lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla... Eso luego vendrá como un boomerang.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribas.
11: Cuando un amigo te cuenta que se ha filtrado el nuevo fichaje de tu equipo, te vienes arriba. Pero cuando te dice que él lo ha visto por ahí... Fuentes de desinformación hay muchas. Frente a los bulos y fake news, escucha información de calidad y confianza en Onda Cero. Onda Cero. Tu ràdio.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
12: Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: El calor no te deja dormir, deja de sufrir. En Solglass te ayudamos a mantener tu casa fresca y a bajar la factura de la luz. Cambia tus ventanas y aísla tu hogar del aire abrasador. Don Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
2: La nit 5.1 2026, 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca, amb concerts dels Pets, Marina Rossell, El Diluvi, Crim, Minibús Intergalàctic, Llengua Morta i Damar i Gelabert, entre d'altres. Els monòlegs d'Òscar Andreu, Àlex Vila, Serapi Soler i les intervencions i conducció de la Laura Grau. Amb la presència de cellers de la Deo Conca de Barberà i la gastronomia del restaurant Portal 22. Entrades a la venda a laconca51.cat i etiquetic.org. No us ho perdeu!
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Noms propis de l'esport català.
5: El Luis Pérez Sala és un pilot de Fórmula 1 i és un pioner. Nascut a Barcelona, es va convertir en el primer espanyol a puntuar a la Fórmula 1 moderna amb l'escuderia Minardi. I aquell 16 de juliol de 1989 al circuit de Silverstone el recorda com un dia en què va succeir un miracle.
6: Hubo mucha repercusión, yo recuerdo que además era una temporada en la que teníamos muchos problemas de fiabilidad, nos costaba terminar y esa era la última carrera en la que nosotros teníamos que puntuar para poder mantener.

0: y a todos los, la gente pues, que nos había estado apoyando hasta llegar y competir en Fórmula 1.
1: El Luis Pérez Sala és un dels noms propis de l'esport català.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes al Palau i la música catalana.
4: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotos, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions.
3: A la província de Girona, el Museu Dalí de Figueres obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
4: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aigua fort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com capta la màgia del conte.
3: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
4: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Des del 16 fins al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals.
3: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa un pla diferent.
4: Es fa el tercer diumenge de cada mes al carrer del Carme de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol el mercat es farà el diumenge 19.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
0: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus ens tornaran a anar cap amunt.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
6: Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
7: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
8: Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Felicidades hoy a los Atenógenes, a las Elerias, los Antíocos, las Imergandis, a los Sisenandos y a las Cármenes en el Día de su Santo. A Carmen, Carmela, Menchu y Mamen, todas de onomástica en este día. Felicidades también a todas las familias marineras, a todas las cofradías de nuestro país en este Día de la Virgen del Carmen. Y feliz cumpleaños a Beatriz Parra, que cumple 50 años en Sevilla la Nueva, a Miguel Indurain, al que le caen hoy 62, y a Will Ferrell, que cumple 59 años y seguro él más que nadie que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
9: Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre y Jessica de Jesús.
8: Estamos a jueves, es 16 de julio del año 2026, aunque la mañana va a ser de cielos despejados y de calor en casi todo el país. Tenemos por delante un día de aguaceros y de tormentas en la costa cantábrica, que se irán extendiendo después a León, a Burgos, a La Rioja, y a medida que avance la tarde, pues también a Navarra, también a los Pirineos. Alguna tormenta podemos llegar a tener hoy en la provincia de Valencia. Las temperaturas no aflojan. Hoy se espera una máxima de 43 grados en Murcia y en torno a 40 grados en Zaragoza y en Albacete. Estamos estrenando el día con 14 en Salamanca. Tenemos 20 grados en Montalbán y 26 ahora mismo en Melilla. Enseguida con Roberto Brasero afinamos la previsión para esta jornada. Tres historias para empezar el jueves. Directora atornillada va al juzgado como imputada. Declara ante Pedraz hoy Mercedes González, directora de la Guardia Civil, que permanece en el cargo por decisión de quien la colocó, que naturalmente es el presidente Sánchez, se vio varias veces con Leire y solo lo admitió cuando lo probó un informe de la UCO. El número 2 de García Ortiz declaró ayer que el fiscal general estuvo informado también

0: rehabilitació política del líder d'Esquerra. El TJUE ha de dictaminar si la mesura de Gràcia s'adequa al dret comunitari, però la seva aplicació continuarà en mans del Tribunal Suprem i del Constitucional. Marcos Díaz, bon dia.
1: Bon dia, Montse. El Suprem no aplica la plena amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras ni altres dirigents independentistes perquè considera que van malversar diners públics per celebrar el referèndum. La justícia europea no entrarà a valorar si van cometre aquest delicte o no, però la seva sentència sí que posarà negre sobre blanc si la malversació és amnistiable. A partir d'aquí, si Luxemburg avala la llei, la pilota serà sobre la taulada del Tribunal Suprem i del Constitucional, que hauran de moure fitxa per aplicar-los la mesura de Gràcia. Des de la Generalitat, el president Salvador Illa ha instat reiteradament al Poder Judicial que acati la llei per culminar, diu, el procés de normalització política.
2: Más de uno Catalunya.
0: Els bombers han estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, que ha cremat 97 hectàrees. El foc ha obligat a evacuar un càmping i una casa de colònies i a confinar un hostal i algunes cases aïllades. Parlem d'un territori que crema per segona vegada perquè ja ho va fer el dia de Sant Joan. En declaracions a la brúixola, Albert Vilà, un dels propietaris del restaurant El Revolt, ha explicat com van reaccionar les flames.
3: Ha cremat tot el que és la banda del davant, tot cremat, ens ha arribat a la porta. Sense la palla als cavalls, vull dir que l'hem tingut molt a tocar. Els treballadors i tots pues, hem sortit a extingir el que podíem, abans no ha arribat algú, perquè ha tardat una miqueta això, però bueno, ens hem trobat molt sols i molta por, la veritat.
0: En un context constant de simultaneïtat d'incendis com el que estem vivint a Catalunya, sindicats de bombers reclamen la intervenció de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per fer front al deteriorament que asseguren viu el cos.
4: Està molt bé dir que els bombers estan cobrint, estan apagant tots els incendis, però la realitat interna és que la cosa no funciona. Necessitem que la consellera agafi el comandament i parli amb els sindicats i fiquem fil a l'agulla.
0: Així ho ha explicat a la brúixola el coordinador de l'Agrupació de Bombers de la Generalitat de Comissions Obreres Catalunya, Joan Viescas. Entre les reclamacions hi ha més dotacions als vehicles d'intervenció, posar solució a l'exposició continuada a contaminants o la manca estructural de personal. Amb tot, sàpiguen que avui un total de 107 municipis de 17 comarques estaran en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques es mantindran en nivell 3, corresponent a un risc molt alt. La millora de les condicions meteorològiques després de la tercera onada de calor permetrà reobrir els accessos al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac i a la muntanya de Montserrat. Tot i això, es mantindran tancats 6 espais naturals més per motius de seguretat.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: Avui és el segon dia de dol oficial al municipi de Manlleu, a Osona, per recordar la vida dels dos menors bessons d'11 anys que van perdre la vida al riu Ter. Ahir al vespre es va dur a terme un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament, en què van participar més de mig miler de persones. En aquests moments, la principal hipòtesi apunta a una mort accidental, tot i que la investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia. En el que portem de campanya de bany, ara fa tot just un mes, ja han mort 3 persones en aigües interiors, 6 en piscina i 11 a les platges. Davant d'aquestes xifres, Protecció Civil ha fet una crida a extremar precaucions en tots els espais de bany en un estiu especialment calorós que fa que hi augmenti l'afluència de gent. Canviem de qüestió, sàpiguen que 13 persones han resultat ferides després que un arbre caigués sobre el cobert d'una masia a Batet de la Serra, al terme municipal d'Olot. L'accident ha afectat un grup d'excursionistes d'un cau format per 6 monitors i 16 menors d'entre 9 i 11 anys. Una monitora ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona, mentre que la resta de ferits han estat evacuats a l'Hospital d'Olot. Les primeres investigacions apunten que l'arbre ha caigut a causa del vent.
2: Más de uno Catalunya.
0: La crisi de l'habitatge ja no té només un impacte social, sinó també econòmic. Segons un estudi de Pimec, prop de la meitat de les pimes catalanes han descartat fer créixer el seu negoci per no trobar treballadors. Ricard Jiménez, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Molts candidats rebutgen ofertes perquè no poden assumir el cost de viure a prop de la feina o perquè els desplaçaments són massa cars. Una situació que dificulta les contractacions i acaba afectant la competitivitat de l'economia catalana. Antoni Canyet és el president de Pimec.
6: Que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge, el problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té i és transcendent, però també en l'àmbit econòmic.
5: A més, per retenir o contractar nou talent, de mitjana les pimes catalanes estan pagant un sobrecost anual de 5.500 euros, oferint incentius econòmics o millors sous.
0: Gràcies, Ricard. Més coses. El govern destinarà prop de

0: 1.000 milions d'euros aquest any per impulsar més de 60 accions contra la pobresa infantil. Totes elles formen part del Pla Estratègic 2025-2030 i es divideixen en 7 línies d'actuació: ajudes directes per a les famílies, accés a l'habitatge, alimentació saludable i activitats de lleure. I a tot això, sàpiguen que la taxa d'ocupació a Catalunya ja arriba al 72%, a prop del màxim històric, segons la memòria socioeconòmica i laboral del CETESC.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez, bon dia.
2: Bon dia. Argentina serà la rival d'Espanya a la final del Mundial de Futbol del proper diumenge a New Jersey a partir de les 9 de la nit hora nostra. Els argentins van guanyar ahir 1-2 a Anglaterra. El blaugrana Gordon va fer el gol dels anglesos. Karim Adeyemi va arribar ahir a Barcelona per signar amb el Barça. Aquest matí passarà la revisió mèdica. Caroline Grant Hansen renova amb el Barça femení fins a 2028. Josh Nebo es converteix en el tercer fitxatge del Barça de bàsquet per les properes 3 temporades. Nicolás Laprovittola arriba a un acord amb el Joventut de Badalona per tornar a vestir la samarreta verd i negra per 3 campanyes. Kitanas Manresa es fa amb els serveis de l'ala pivot búlgar Jordan Minchev 2 temporades.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Has soñado con este momento. Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
5: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
6: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
7: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: dades a 5 euros. I a Salou, els dies 17 i 18 de juliol, torna el Festiuet amb dos dies de concerts i alguns dels noms més populars de la música catalana.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Fe.

0: Comença a funcionar amb 5 línies de producció per treballar simultàniament amb 5 aeronaus. El responsable de la firma ha explicat que l'equip de treball compta amb 150 persones i ha afegit que han escollit Alguaire d'entre 45 aeroports d'Europa pel clima, per la ubicació i pel preu. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que ja han esgotat els 15.000 metres quadrats d'instal·lacions industrials previstos inicialment a l'aeroport i que treballen amb l'objectiu per ampliar el sòl per activitat econòmica multiplicant fins a 20 l'actual. I Unió de Pagesos ha alertat aquest dimarts en una roda de premsa a Lleida que la calor extrema està condicionant de ple la campanya de fruita dolça amb calibres més petits de préssec i nectarina, una davallada de fins al 40% en la collita de pera i l'aparició de taques per efecte de les altes temperatures a la poma. El sindicat ha avisat que l'augment dels costos de producció d'entre 8 i 10 cèntims d'euro el quilo, fins a un 20%, posa en risc la rendibilitat de moltes finques lleidatanes que en alguns casos i varietats no arribaran a cobrir les despeses de la campanya que s'allargarà fins a finals del mes de setembre. I aquest dimecres, nova jornada d'onada de calor que ens ha deixat temperatures màximes de fins a 42,4 graus a Catalunya, en concret a la comarca de la Selva, un valor que només s'ha superat en 3 ocasions en aquesta estació des de l'any 2001, tot i que els termòmetres han arribat a pics no tan càlids com en l'onada anterior, sí que s'han passat dels 40 graus a bona part del país, sobretot també a les comarques de Lleida per novè dia aquest estiu. I un os ha matat 3 ovelles a Isil, al Pallars Sobirà, segons ha explicat el propietari dels animals. El ramader ha avisat als agents rurals que s'han desplaçat fins al punt on s'han trobat els animals i han pogut constatar la mort de 3 caps de bestiar. Joan de Pericle, propietari, ha explicat que les ovelles es trobaven a fora de la granja dins d'un tancat de malla i paret de pedra per no passar tanta calor a dins de l'edifici. A primera hora d'aquest dimecres és quan s'ha trobat l'atac. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero en 20 minuts, informatiu local.
1: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
2: Alsina, da la hora.
3: Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar més gran del país amb més de 6.000 metres quadrats. El govern vol ampliar el sòl destinat a l'activitat econòmica de la infraestructura després que s'hagi esgotat. Avui és dijous, és 16 de juliol de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 26 graus de temperatura, la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 25 graus a Cervera, 26 a Tàrrega i a Mollerussa, 27 graus a Balaguer i a les Borges Blanques, al Pirineu, 20 graus al Pont de Suert, 22 a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera aquest dijous al matí ens l'avança Juan Carlos Piña. Bon dia.
2: Bon dia. Avui a la província de Lleida tenim intervals de núvols amb tempestes al Pirineu que poden ser localment forts. A la resta de la província no es descarten tempestes aïllades. Tenim també presència de pols en suspensió que pot reduir la visibilitat a zones altes. Les temperatures diurnes tendeixen avui a baixar, quedant-se les màximes als 40 graus a Lleida, 39 a Tàrrega, 38 a Balaguer, 36 a la Seu d'Urgell, 32 a Vielha e Mijaran. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos. Pel que fa a la situació del trànsit, hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: 7 minuts i arribem al punt de 2:15 del matí. Comencem l'aeroport de Lleida-Alguaire.

0: construeix el segon hangar més gran de Catalunya, amb més de 6.000 metres quadrats. L'empresa Hevitec Aclan preveu que al novembre comenci a funcionar amb 5 línies de producció per treballar simultàniament amb 5 aeronaus. Michael Bobrovsky, responsable de la firma, ha explicat que l'equip de treball compta amb 150 persones i ha afegit que han escollit el guaire d'entre 45 aeroports d'Europa pel clima, la ubicació i el preu. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que ja han esgotat els 15.000 metres quadrats d'instal·lacions industrials previstos inicialment a l'aeroport i que treballen amb l'objectiu per ampliar el sòl per activitat econòmica.
1: Ja fa mesos que treballem amb el pla especial que ens ha de dotar de nou sòl d'activitat econòmica. De fet, volem multiplicar per 20 allò construït en aquests moments. El desembre del 25 es va fer aprovació inicial d'aquest pla especial. Preveiem que l'octubre pugui haver-hi ja l'aprovació provisional i, per tant, d'aquí a finals d'any, aprovació definitiva.
0: Els responsables de la firma expliquen que l'hangar està dissenyat amb una versatilitat única, capaç d'acollir tant aeronaus de fusellatge estret com de fusellatge ample, incloent-hi models de Boeing i Airbus. Amb 5 línies de producció inicials, l'empresa preveu realitzar el manteniment d'unes 50 aeronaus durant la primera temporada. I Unió de Pagesos ha alertat aquest dimarts en una roda de premsa a Lleida, aquest dimecres, perdó, que la calor extrema està condicionant de ple la campanya de fruita dolça amb calibres més petits de préssec i nectarina, una davallada de fins al 40% en la collita de pera i l'aparició de taques per efecte de les altes temperatures a la poma. El sindicat ha avisat que l'augment dels costos de producció d'entre 8 i 10 cèntims d'euros el quilo, fins a un 20%, posa en risc la rendibilitat de moltes finques lleidatanes que en alguns casos i varietats no arribaran a cobrir les despeses de la campanya que s'allargarà fins a final de setembre. I l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que la ciutat afronta una etapa de transformació després de 3 anys de mandat i a 10 mesos de les properes eleccions municipals. En una entrevista al programa La Ciutat d'Onda Cero Lleida, el PA en cap ha reivindicat el desbloqueig de grans projectes com el Museu Morera, la nova estació d'autobusos, i ha situat l'habitatge i el desenvolupament econòmic i industrial, a més de la convivència, com els principals reptes dels propers mesos. En aquest sentit, ha dit que actualment hi ha més de 1.100 habitatges en construcció i que els projectes previstos permeten incorporar entre 700 i 800 pisos assequibles més, a més de recuperar centenars d'habitatges al centre històric i d'impulsar la transformació urbanística de la Mariola. Pel que fa al civisme, l'Arrosa ha admès que és l'assignatura pendent del mandat i ha anunciat que la nova ordenança municipal, que arribarà al ple d'aquest mes de juliol, reforçarà les sancions contra les conductes reincidents. També ha defensat la proposta de prohibir que es pugui anar amb el rostre completament cobert a l'espai públic, una mesura que ha enmarcat en la protecció de la convivència. Durant la conversa amb Onda Cero ha carregat contra el líder del Partit Popular a la Paeria, Xavi Palau, per les seves crítiques a aquesta modificació de l'ordenança, assegurant que el seu discurs s'acosta a l'extrema dreta.
2: Jo he vist les declaracions que ha fet el senyor Palau a través de les xarxes socials, se m'han posat els pèls de punta, perquè per un moment he pensat que no era el senyor Palau el moderat, el conservador tranquil, no? Sinó que era l'ultradretà exaltat, no? Que roda pel carrer. Llavors això, en fi, ja ho explicarà als seus electors, no? I ho explicarà també als representants de les organitzacions del tercer sector, les entitats que es dediquen precisament a cuidar els més vulnerables, no?
0: D'altra banda, la Rosa ha confirmat que diumenge s'instal·larà una pantalla gegant per seguir la final del Mundial entre les seleccions d'Espanya i Argentina. L'espai escollit és el Parc Joan Oró, davant del Museu de l'Aigua. La sessió s'iniciarà a les 6 de la tarda i finalitzarà a mitjanit. Hi haurà durant aquest període servei de barra i de restauració. I un os ha matat 3 ovelles a Isil, al Pallars Sobirà, segons ha explicat el seu propietari. El ramader ha avisat els agents rurals que s'han desplaçat fins al punt on s'han trobat els animals i han pogut constatar la mort de 3 caps de bestiar. El propietari dels animals, Joan de Pericle, ha explicat que les ovelles es trobaven a fora de la granja, dins un tancat de malla i paret de pedra per no passar tanta calor a dins de l'edifici. A primera hora d'aquest dimecres, quan els havia anat a veure, s'ha trobat amb l'atac. Ha explicat que un dels animals fins i tot estava a 200 metres de la granja, muntanya amunt.
3: Bueno, han dit que estava bastant clar, home. Hi ha una que se l'han portat 200 metres costes amunt. Ho ha d'haver fet l'os, per si ho sigui.
0: La granja es troba a menys de 500 metres del poble d'Isil i els ramaders, que són conscients que els ossos es troben a prop dels pobles, demanen que siguin informats d'aquests fets quan succeeixin. El Parlament ha instat el govern a donar suport al projecte de rehabilitació i obertura al públic de la Casa Museu Manuel de Pedrolo de Tàrrega i ha reclamat també una primera partida pressupostària específica en el pròxim exercici pressupostari per contribuir al finançament del projecte

0: valorat en total de 3,5 milions d'euros. La parlamentària d'Esquerra, Marta Vilalta, creu que la proposta que ha presentat el seu grup sobre la protecció, la rehabilitació i l'obertura de la Casa Museu Manuel de Pedrolo té valor cultural, literari, patrimonial i també d'equitat territorial a la proposta. Ja ha votat en contra Vox i el Partit Socialista s'ha abstingut en alguns punts. I en clau econòmica, la inflació baixa 3 dècimes al juny a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran, l'habitatge, l'energia i els carburants registren una pujada de 2,1 punts en comparació amb el mes anterior.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
0: A les portades de la premsa local, Diari Segre en titular, un terç de l'electricitat que generen les centrals lleidatanes s'exporta. Són més de 1.300 milions de quilowatts obtinguts a partir d'aigua, llum solar i vent, i en un futur pròxim encara en produirà més. En la imatge de portada, nau gegant per avions al Guaire, i en primera plana detingut a Tremp per coaccionar menors a les xarxes socials, i les vacunes contra la grip i la Covid es retarden fins al 5 d'octubre. 8:45 del matí, continua la informació i l'actualitat a Onda Cero amb Carlos Alcina i tot l'equip de Más de Uno. Tornem a la una amb la ciutat, que acabo de passar un bon matí.
2: Son las 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Un minuto, perdón, darte las gracias por estos años juntos, que ha sido un placer, que te voy a extrañar muchísimo en estas primeras horas, porque yo luego te voy a seguir a tope, que me sé todo el programa por detrás. Gracias. Muchísimas gracias por buena radio y por enseñarnos tanto.
1: Que se conmueve la Pilar.
0: Sí, pues vamos, yo me quedo
2: normal.
3: Pues no digamos más, no digamos más entonces. Adiós Casimiro y adiós Tony.
4: Hasta adiós, luego, y estoy adiós, de acuerdo con Pilar.
2: Y yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con
1: por
2: Pilar.
1: Por 5 y 100 en algo con Pilar.
2: Y estoy de acuerdo con Rubén, el mejor jugador del Mundial, Rodri.
5: Pero en la tortilla sin cebolla no, ¿eh?
3: Pero un momento, si estamos hablando de mí, ¿por qué os vais a Rodri ahora? Esto es
1: un gesto feo.
0: Ponemos esto que fiche el Madrid a Rodri, por
3: esto
0: favor.
3: Esto es feo al final, ¿no?
5: La verdad que sí.
3: Bueno, adiós Casimiro, un abrazo.
2: Adiós.
3: Adiós Tony, hasta la próxima. Ya nos encontraremos también en algún lugar. Adiós Marta.
5: Hasta
3: adiós.
5: Mañana.
3: No, no leáis entre líneas, hombre, me estoy despidiendo. Ya.
5: Hasta mañana.
1: ¿Qué habrá que decir minutos? Con adiós?
6: Hasta mañana. Onda Cero Lleida, la radio que te escolta.
7: Estàs pensant a canviar de cotxe? Hi ha un nom que has de conèixer. Geely. Sí, Geely. Potser avui encara no et sona, però ben aviat no deixaràs de sentir-ne a parlar. Perquè Geely és una marca d'automòbils que ja triomfa arreu del món i forma part del grup propietari de Volvo Cars, Lotus i altres marques de referència. I ara, els seus nous vehicles arriben a Lleida. Descobreix-los a Geely Auto 3000, a la Ella 11, quilòmetre 9,4, al mateix concessionari Peugeot de Lleida. Geely Auto 3000. Recorda aquest nom. Geely, nova Lleida, gran al món.
8: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
9: El calor no te deja dormir, deja de sufrir. En Solglass te ayudamos a mantener tu casa fresca y a bajar la factura de la luz. Cambia tus ventanas y aísla tu hogar del aire abrasador. Ton Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
6: Noms propis de l'esport català.
10: El doctor Ramon Cugat és una eminència. Format en les ciutats de Boston i Barcelona, és llicenciat i doctor en Medicina i Cirurgia, membre de l'equip de la Mutualitat de Futbolistes de la Federació Catalana de Futbol i director de l'Institut Cugat. Reconegut mundialment, és pioner en la investigació i el tractament amb teràpies biològiques. Per les seves mans han passat els genolls més famosos del món de l'esport, però de jove va haver d'abandonar la seva gran passió, el futbol.
11: Bueno, pues es molt fàcil. Amb la pilota, pues jo no era cap fenòmeno. Més clar aigua. I bueno, jo vaig començar a estudiar medicina. I bueno, pues, vaig dir que medicina i futbol no ho podia fer, per descomptat, perquè un requeria moltes hores de treball, com és la medicina, i l'altre de bastant descans i pràctica de l'esport. Llavors vaig dir pues, adiós al futbol, amb la meva pena, perquè m'agradava molt, era la meva vida, però vaig pensar, bueno, pues, tirarem per la medicina.
10: El doctor Ramon Cugat és un dels noms propis de l'esport català.
6: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la música catalana.
13: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotografies, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions. A més, es tracta d'un pla que coincideix amb la celebració de l'any Ricard Vinyes.
12: A la província de Girona, el Museu Dalí de Figueres obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
13: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aiguafort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com captar la màgia del conte. L'entrada té un preu de 20 euros per adults, 15 per estudiants i sèniors i és totalment gratuïta pels menors de 14 anys.
12: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
13: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Del 16 al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals. Entre els noms més destacats tenim

Blai Yushu, Maya Sheffield i Pedro Maya, James Indigo o els Oslo Twins. L'abonament de dos dies té un cost de 50 euros, 25 pels menors de 25 anys i les entrades de dia valen 35. També hi ha entrades per a sessions nocturnes a 15 euros i

0: a una ocupació del 82% al juliol i del 86% a l'agost. Els principals mercats emissors de visitants continuen sent els Estats Units, el Regne Unit, França, Itàlia i Espanya. El sector detecta, però, un desplaçament de part de les reserves cap als mesos de juny i setembre a causa de les altes temperatures. Pel que fa als preus, s'espera que es mantinguin estables o lleugerament per sota dels registrats l'estiu passat.
1: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en dos minuts.
2: Da igual donde estés.
3: Da igual cómo lo vivas.
4: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
5: En la misma jugada.
6: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
7: Cuando todo eso llega.
6: Entonces sí. Entonces somos una.
8: Somos una.
9: Somos una.
10: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
11: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.
12: ¿Qué, qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
12: ¿Qué? Vente a la Mutua.
13: Condiciones en Mutua.es.
14: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
15: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
16: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
17: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
16: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
17: Llama al 900-272-272.
18: Verisure. ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
19: Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
20: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías porque dices ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
21: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
22: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880. O agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
1: Onda Cero Lleida. La teva ràdio.
23: Si estàs escoltant aquest anunci perquè et diguem el preu espectacular i les quotes increïbles del Volvo XC40, el nostre SUV amb tot el disseny, tecnologia i seguretat de sèrie, ens sap greu, no t'ho podem dir. Vine, esbrina-ho i descobreix l'XC40 als nostres concessionaris o a volvocars.es. Finançant amb Volvocars Financial Services a través de bancos de Telem fins al 30 de setembre de 2026.
24: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
25: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
26: La calor no et deixa dormir, deixa de patir. A Solglas t'ajudem a mantenir casa teva fresca i a reduir la factura de la llum. Canvia les teves finestres i aïlla la teva llar de l'aire abrasador. Ton Cirera 2, 973-26-7700 i a solglas.es.
27: La nit 5.1 2026, 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca, amb concerts dels Pets, Marina Rossell, El Diluvi, Crim, Minibús Intergalàctic, Llengua Morta i Damar i Gelabert, entre d'altres. Els monòlegs d'Òscar Andreu, Àlex Vila, Serapi Soler i les intervencions i conducció de la Laura Grau, amb la presència de cellers de la D.O. Conca de Barberà i la gastronomia del restaurant Portal 22. Entrades a la venda a laconca51.cat i etiquetic.org. No us ho perdeu!
28: Noms propis de l'esport català.
29: L'Araceli Segarra és una esportista en majúscules. Alpinista, escaladora, però també fisioterapeuta, escriptora i il·lustradora. Va néixer a Lleida i l'any 1996 es va convertir en la primera dona a assolir el cim més alt del planeta, l'Everest, on hi va realitzar el rodatge d'una pel·lícula documental en format IMAX, una experiència absolutament inoblidable, tant pel què com per la manera d'assolir el repte.
0: Home, la imatge sí que et queda, per descomptat, però jo crec que és molt més interessant la sensació. I la sensació sempre, en qualsevol objectiu, gran o petit, ve donada per l'esforç que li has posat. És a dir, si jo pujo un turonet en la que jo no he fet esforç i he deixat que els altres facin la feina, la meva satisfacció no serà tan bona. En canvi, tot i que la muntanya no sigui molt alta, però jo he estat la que ha estat obrint traça, la que ha estat fent la feina a mitges, no? Això que en dieu 50-50 amb els companys, doncs, ostres, la satisfacció serà molt més bona. Jo no vaig pujant a l'estil que volia. Per tant, a mi alpinísticament, i ho vaig dir el dia que vaig baixar i el dia que vaig arribar a Barcelona, i ho he continuat dient, aquest cim, tècnicament, ja fa 30 anys que ho vam fer, o més o menys 30 anys, no va portar res al món de l'alpinisme, perquè vam fer un ascens, doncs, molt clàssic.
29: L'Araceli Segarra és un dels noms propis de l'esport català.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
3: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París.
2: A Tarragona, el Caixa Fòrum acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
3: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
2: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
3: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en els contextos d'emergència.
2: I a Lleida, el Caixa Fòrum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
3: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: Si eres de los que, cuando está de viaje, dice que como en casa en ningún sitio. Viaja desde tu casa con Gente Viajera y Carlas Lamelo. Todos los fines de semana, a partir de las 12 del mediodía. Onda Cero, tu radio.

0: Que habéis hecho conmigo en la que he colado este
1: hasta
0: libro
1: mañana,
0: de Eclipses.
1: Hasta Eclipses.
2: Mañana.
0: Gracias de verdad.
1: Eclipses, el libro de Roberto. Adiós, Paula. Adiós, Goyo. Adiós, Agustín.
3: Adiós.
1: Ahora en 5 minutos contamos las noticias de las 11 de la mañana.
3: Qué maravilla.
4: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
5: Estàs pensant a canviar de cotxe? Hi ha un nom que has de conèixer. Geely. Sí, Geely. Potser avui encara no et sona, però ben aviat no deixaràs de sentir-ne a parlar. Perquè Geely és una marca d'automòbils que ja triomfa arreu del món i forma part del grup propietari de Volvo Cars, Lotus i altres marques de referència. I ara, els seus nous vehicles arriben a Lleida. Descobreix-los a Geely Auto 3000, a la L11, quilòmetre 9,4, al mateix concessionari Peugeot de Lleida. Geely Auto 3000. Recorda aquest nom. Geely, nova a Lleida, gran al món.
6: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a mueblesleganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
7: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
8: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dona-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pact és de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
9: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. Dalmau Motor, del grup Nayox.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
11: Organitzada per la Fundació Orfeo Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París.
10: A Tarragona, el CaixaForum acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
11: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
10: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
11: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en els contextos d'emergència.
10: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
11: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.
12: Noms propis de l'esport català.
13: El Josué Canales és talent present i futur de l'atletisme del nostre país. Hondureny de naixement, Girona va ser la seva ciutat d'adopció des de ben petit. La seva irrupció ha estat meteòrica. Va competir als Jocs Olímpics de París l'estiu del 2024 i, a més, ja té el rècord d'Espanya dels 800 metres en short track amb un registre d'un minut 44 segons i 65 centèsimes i és bronze mundial dels 800 metres a la Xina. El Josué té un inici curiós en el món de l'atletisme.
14: Pues la història ve d'un pique de nens. O sigui, va ser a l'institut, un amic meu que feia atletisme em va dir aquest diumenge hi ha una cursa a Salt, a Pla de Socs. I era un cross escolar i a partir d'allà competeixo allà, o sigui, em va fatal. Però bueno, em presenta el que és una mica l'atletisme, que era el cross. O sigui, jo en aquella època encara no sabia el que era una pista d'atletisme, però bueno, començo a córrer, corro per parcs de Fondero i allà l'any següent, pues, a través d'un familiar, contacto amb la que va ser la primera formadora, que és la Maria Simó, que era l'entrenadora dels nens de categoria cadet, el GIEC de Palau, se'm dona la beca per la situació a casa, o sigui, no era ni per nivell ni res, i gràcies a aquesta beca pues, em començo a formar.
13: El Josué Canales és un dels noms propis de l'esport català.

0: I d'aquí doncs, ha estat tota una carrera esportiva que ha anat evolucionant i al final els diferents títols de campió d'Espanya en diferents distàncies doncs, es correspon a aquesta evolució diguem, natural de distàncies més curtes a distàncies més llargues.
1: El Carles Castillejo és un dels noms propis de l'esport català.
2: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I fins que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
5: Ay, no escuches eso último. Lo siento.
4: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
5: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
2: Ay. Onda Cero Lleida, la teva radio.
6: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.

0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
2: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
3: Si estàs escoltant aquest anunci perquè et diguem el preu espectacular i les quotes increïbles del Volvo XC40, el nostre SUV amb tot el disseny, tecnologia i seguretat de sèrie, ens sap greu, no t'ho podem dir. Vine, esbrina-ho i descobreix l'XC40 als nostres concessionaris o a volvocars.es. Finançant amb Volvocars Financial Services a través de Bancos Cetelem fins al 30 de setembre de 2026.
4: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
5: Hay quien rinde más por la noche, como tu vecino, que se le da mejor mover muebles de madrugada que en horas normales. O como tu gato, que duerme por el día y arranca a correr a las tantas de la mañana derrapando por el parque.

0: Igualtat de gènere abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
1: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
0: Avui tenim a Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí al meu costat, Gerard Sanz, què tal? Bon dia.
2: Sí, muy buenos días.
0: Messi.
2: Buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos.
0: ¿Contento?
2: Bien contento, muy contento.
3: Sí. Que mira, bobo.
2: No, ahora, sí, però... ara no he posat la veu de Messi.
0: D'un argentí en general,
2: sí,
0: no?
2: Sí, un argentí random.
0: Vale.
2: Sí, sí. Aquí n'hi ha molts.
0: Home,
2: d'argentins.
0: Ah, no, d'argentins, random.
2: No, no, d'argentins.
0: Mira, avui venia al metro amb unes quantes samarretes, de Messi.
2: Sí, home, sí, i tant.
0: Sí, sí. No, el sé si hi ha argentins, pues,
2: el meu barri ahir no... no... Hi ha una, si establíssim una competició entre qui va cridar més, no?
0: Sí. El,
2: un d'això de, un decibeliòmetre, sí. M'acabo d'inventar, sí, la paraula, podríem equiparar els crits que es va sentir entre la victòria d'Argentina i la victòria d'Espanya.
0: Vull dir... Jo vaig... Ah, vale, pensava que deies els gols d'Anglaterra,
2: no, no, no,
0: o els
2: no, no,
0: gols...
2: No, no, d'Argentina o d'Espanya, perquè el barri també i Barcelona, sí, sí, està, sí, ple d'argentins.
0: Que bé, que bé. Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia, perdoneu.
0: Hem donat temps perquè arribessis. Has vist...
4: sí,
0: no
4: sí,
0: ens interessava parlar del partit d'ahir, Simplement era perquè...
4: No, no, sobre estava al meu lloc, no, jo escoltant com donaves pas i jo imprimir.
3: Com que no interessa, Míriam, com
0: que sí,
3: no
0: sí,
3: interessa.
0: Que sí, que sí.
3: Ja me voy, ja me voy.
0: Peter Hendrick, bon dia.
5: Bon dia.
0: Claudia Moreno, bon dia.
6: Bon dia.
0: Bueno, vaig, entenc que vas veure el partit.
2: Ja, home, i tant.
0: Bueno, la Montse, per horari, no sé si...
6: No, però em vaig enterar molt bé de quan marcaven gols, O sí, sigui, sí. Els,
0: no
6: crits,
0: dormir,
6: els crits eren importants.
0: Home, jo crec que qui més que menys volia un final a Espanya-Argentina, no? Ja com a mínim, bueno, a Montse li és igual o no?
6: No, amb molt de perdó, no sé si algú s'ha posat en contra, però jo anava amb Anglaterra en aquest,
0: sí,
6: cas, crec. Sí, no sé, tenia més sentiment que... No sé.
0: Sí,
6: no sé, ah, no sé. Bueno, i en veritat és que m'és molt igual el futbol, yeah, llavors... Però sí, entre Argentina i Anglaterra vaig dir, ah, pues Anglaterra, vámonos.
0: I punto.
6: Sí.
0: Que queda més a prop.
6: Sí.
0: Molt bé. Vinga, va, comencem amb la cançó del dia. Peter, quina és la que ens portes avui?
3: Doncs avui no vinc a parlar d'argentins, sinó de dinosaures. I com tenen tant de flow, he posat, he tirat aquesta cançó.

0: Doncs es tracta de l'èxit Walk the Dinosaur, una cançó publicada l'any 87 pel famós grup nord-americà Was Not Was. Et sona aquesta cançó o no?
1: Sí, home, i tant.
0: Un mite. I es veu que és un dels temes més divertits dels anys 80 i va convertir els dinosaures en els grans protagonistes de la música pop. La cançó explica una història imaginària ambientada a la prehistòria, on els protagonistes celebren una gran festa i es posen a ballar al Walk the Dinosaur. El seu èxit va ser tan gran que avui en dia continua sonant en pel·lícules i sèries relacionades amb els dinosaures, com és el cas d'Ice Age, a l'origen dels dinosaures. Però avui no vinc a parlar d'Ice Age, sinó d'un dinosaure que s'ha fet molt famós, i no per la seva mida, sinó pel seu preu. I és que l'esquelet del Tyrannosaurus Rex, conegut amb el nom de Gus, s'ha venut en una subhasta a Nova York per 50,1 milions de dòlars, convertint-se així en el fòssil del dinosaure més car de la història. La peça de 67 milions d'anys d'antiguitat supera l'anterior rècord que fins ara el tenia l'estegosaure Apex, que es va vendre per 44,6 milions de dòlars. L'esquelet, gairebé de 12 metres de llarg i 3,8 metres d'alçada, conserva 183 ossos originals. És a dir, aproximadament un 61% del total de l'estructura de l'animal. Tot i l'expectació que ha generat la venda, molts paleontòlegs han lamentat que una peça d'aquest valor científic hagi acabat en mans d'un comprador privat, del qual encara no en sabem res.
1: Evidentment, aquestes peces també crec que han d'estar en un museu i no en mans privades, és evident.
2: Subhastar-ho, al final, em sembla lletgíssim.
1: Pagar 50 milions per això em sembla obscè.
2: Per poc més de la meitat d'un cos. O sigui, el dinosaure val 100 milions d'euros.
1: Exacte, saps? I no sé, em sembla tot plegat.
2: Sí, és lleig, és lleig.
1: Però bueno, mira, a més, on ho poses?
2: Qui ho deu tenir?
0: A l'entrada no et cal, no?
1: Clar, al jardí, on ho poses això?
2: Sí, sí.
1: Més trastos.
2: Un pany de porta, no? Un os de tiranosauro.
1: És surrealista, tot plegat. Però, en fi, hi ha gent per tot, tu, sí, en aquest món. Qui no té un dinosaure és perquè no vol, tu. 50 milions i ja ho tens. Vinga, repte de la cançó. Et queden dos.
2: Em queden dues, sí, sí.
1: El proper caret i la secció,
2: ja,
1: no sé com s'ho fa.
2: Hi ha aquella que et vaig dir que m'havia reservat pel dia final,
1: sí,
2: i tal.
1: I aquesta t'ha vingut amb ajuda, no?
2: I aquesta... No... Aquesta no.
1: No t'han ajudat?
3: Sempre teniu la mateixa discussió de si hi ha ajuda o
1: però
3: no pel mig.
1: Perquè vull dir, mira, m'han enviat aquesta cançó
2: sempre
1: de la calor.
2: Sempre hi ha el dubte sobre mi. No, aquesta, la que m'ha enviat avui l'Ivan i tal, la deixo al bagul
1: que bona persona.
2: La deixo en el banquillo, però i avui he posat una...
1: Como tú podrías estar el domingo,
2: que, exacte, que ens havíem preguntat, però no hi serà, que ens havíem dit, ostres, aquesta quina cançó era? Aquesta quina cançó deu ser? Que ja et vaig dir, calor, calor... I tu em vas dir, no, és sabor, sabor. De quin artista era, ho recordes?
1: De Rosario.
2: De Rosario.

0: Ai. Em vols tornar, però no,
1: eh? Un poquito de agua, por favor, és el que pensem la gran part del dia. Una aigua, però no per beure, sinó per tirar-me-la per sobre. A mi em volia sonar també aquesta cançó, però crec que no l'he sentit.
0: Crec que no
1: l'he sentit mai. És Ai, que calor, la cançó de Rosario, tema publicat el 1994, que ens situa doncs, una mica amb els dies que estem vivint aquest estiu, no? Amb un ambient sufocant, provocat per la calor i sobretot per la humitat.
0: Sí, que és el pitjor de tot, que plogui una miqueta no aniria.
1: Sí, sisplau, una galladeta d'aigua no aniria.
0: A veure qui es queda amb la secció de calor.
1: Aviam.
2: Ens va mirar la Clàudia.
0: Sí, perquè el Peter ja té la seva, no sé.
1: Ja saps que la meva jukebox personal és la Montse, però clar, tampoc li vull passar el marrón. De...
0: Home, és l'experta.
1: Potser no li va bé, clar, és la nostra jukebox.
2: O entre les dues ho podem fer, si no.
1: I tant.
0: La Clàudia pica i pensa i tu ho llegeixes, no?
2: Ha putat tota la feina que ha fet ella, pobreta, llavors.
0: És que clar, la Clàudia s'ha de quedar amb la pregunta del dia.
2: Clar. Has quedat amb secció, la Clàudia.
0: Clar, és que aquest senyor vol marxar de vacances.
1: Home.
0: I ens deixa amb marroncitos. Me'n
1: vaig. Ja no vull
0: clar
1: sapiguer
0: sí.
1: res, ja.
0: Ben merescudes aquestes vacances. Però abans de que marxis, has de seguir preguntant cosetes a la gent. Què preguntes avui?
1: Sí, doncs mira, avui, mirant dies internacionals, hem vist que era el dia de la serp, més animalons.
0: Ja, no.
1: Però clar, si us tornem a preguntar per animals, doncs potser que l'audiència ens engegui i amb tota la raó. Així que retrocedim un dia, 24 hores, perquè ahir es celebrava el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut.

0: Macla, per favor.
1: Forever Young, eh? Aprofitant aquest dia que es va celebrar ahir, com dèiem, no us volem preguntar per les vostres habilitats quan éreu més joves. De fet, això crec que ja ho hem preguntat. Però sí que volem saber...
0: Ens ho volem explicar, que ens ho expliquem.
1: Sí. Però sí que volem saber quin és el millor record que teniu de la vostra primera joventut, podríem dir.
0: Hi ha moltes, eh?
1: Sabem que hi ha diverses joventuts. Sí. Doncs us preguntem per la
0: 5 o 7, ja.
1: Segona, podríem dir, no? Un infant, no? Un infant, nen i tal,
0: primera,
1: i després un adolescent.
0: No? L'adolescència és la primera, perquè quan ets nen, no?
1: Ja, no, va, doncs ho deixem amb la primera joventut. L'adolescència, volem que ens expliqueu, doncs això, records, doncs
0: la
1: algun lloc...
0: La joventut més complicada.
1: Sí, doncs algun lloc, algunes festes, algun lloc que anéssiu de vacances... records, algun joc que fèieu, amics que teníeu, no sé, el que vosaltres vulgueu, un primer amor, el que vosaltres vulgueu, records de l'adolescència, al 676-760908, com sempre a través de notes d'àudio.
0: Montse Valls, va, quan penses en la teva adolescència, què et ve al cap?
2: A mi em venen al cap els meus amics de l'institut. Jo vaig tenir molta sort, vaig ser molt afortunada, vaig tenir un grup al costat que era molt, molt guai. A vegades fins i tot m'emociono parlant de l'adolescència i
0: però
2: de...
0: Però encara els veus?
2: I molts d'ells sí, altres no, òbviament, vull dir, la vida també pren camins diferents i no és perquè t'hagis enfadat ni res, sinó perquè acabes perdent el contacte i no passa res. Però sí que és veritat que bueno, l'adolescència al final també és un moment complicat, tal, no sé què... I jo sempre he sentit que he sigut molt afortunada, vaig tenir molt bons amics, vaig tenir molts bons companys i això, i quan penso en la meva adolescència penso en l'afortunada que vaig ser, perquè a mi l'institut em va salvar la vida, la veritat.
0: Que bo, eh?
2: Sí.
0: És fort que diguis això, eh?
2: Sí.
0: A vegades algunes persones...
2: Ja, i em sap supergreu sempre per la gent que té experiències totalment al contrari, perquè jo volia anar a l'institut.
0: Si t'estan escoltant,
2: sí.
0: Doncs els farà il·lusió, no, que diguis això.
2: Espero.
0: Peter, records d'adolescent.
3: Doncs sobretot, bueno, la meva vida s'ha resumit en jugar amb vol de jove i recordo amb aquells tornejos d'estiu, bueno, la Sun Cup, que és un torneig internacional d'handbol que celebra Sant Esteve, i aquest any he tingut l'oportunitat de presentar-lo.

0: de 15 països diferents.
1: Déu-n'hi-do.
2: I tu, Clàudia, tu fa dos dies que eres adolescent,
3: sí,
2: així...
3: Jo, dir, jo l'any passat encara entrava dins el mar de l'adolescència.
2: De quan va l'adolescència?
3: Dels 13 als 19.
2: Als 19. Ostres... 19, clar, espero que clar. Hi ha gent superant, no?, de l'adolescència, sisplau.
3: Bueno,
2: espero que sí.
3: No.
2: I què? Què destacaries?
3: A mi és que quan es comença a gaudir l'adolescència, que és com els 14, 15, a mi em va pillar en pandèmia.
2: Ah, llavors... clar, ostres. Bueno, doncs aquest potser és el teu record d'adolescent,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
0: La pandèmia.
2: Sort, mira, pensa, no et va tocar com a la Montse, més en l'etapa de sortir de festa i tal, que potser a tu et va afectar una mica més en
4: molt,
2: aquest aspecte.
4: Molt, clar, a mi em va pillar quart de carrera,
2: clar, per
4: a l'etapa de sortir.
2: Per això et dic, amb la qual cosa queda't amb això.
3: Sí,
2: que,
3: sí.
2: Com a mínim no et vas perdre aquesta època. Gerard, tu què?
1: Jo moltes coses. Al principi de l'adolescència, els viatges amb els meus pares, o
2: ai,
1: els
2: sí.
1: estius amb els meus pares, que al final sempre són especials, i també una mica, com deia la Montse, els records de col·le, que sempre són molt especials, no? Records de l'escola, i sobretot també, com que també enganxa els 18-19 anys, al
2: sí?
1: principi de la universitat, aquest traspàs de l'institut a la universitat, que era com... ostres, ara ja sóc gran, estudio el que volia, faig nous amics, nous... aquells records dels primers, del primer o primers dos anys de la universitat també són molt especials.
2: És curiós com penses això quan entres a la universitat, que gran que
1: sí,
2: sóc,
1: sí, sí.
2: I, ara,
1: i et queda tota una vida
2: amb,
1: per davant.
2: Amb l'edat, ara penso, una persona de 19 o 20 anys com la sí, Clàudia, sí. penso, si són crios.
3: Sí, sí.
0: Un bebé,
1: totalment.
2: Són bebitos, amb la qual cosa, és curiós la perspectiva, no?, de l'edat quan... és en tu mateixa. Així que vinga, vosaltres, quins records teniu de la vostra adolescència? Ens ho podeu explicar, coses que es puguin explicar també, vigileu.
1: Xama.
2: Notes de veu al 676 76 09 08. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat, vinga.
3: Som-hi.
2: I comencem explicant que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i ha conclòs que no és contrària al dret europeu ni afecta els interessos financers de la Unió ni la lluita contra el terrorisme.
4: Sí, el Tribunal considera que la norma busca reduir les tensions polítiques i afavorir la reconciliació amb Catalunya. La decisió dona resposta a les qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes sobre les despeses vinculades del procés independentista i també a les plantejades per l'Audiència Nacional en el cas de l'anomenada Operació Judas. L'únic aspecte que qüestiona el Tribunal Europeu és el termini de 2 mesos que fixa la llei per aplicar l'amnistia si hi ha qüestions prejudicials pendents de resoldre.
2: Doncs després de conèixer la sentència, l'independentisme l'ha celebrada com una victòria pròpia.
4: Sí, i en aquest sentit, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han reclamat l'aplicació immediata de la llei d'amnistia. Són paraules del líder republicà Oriol Junqueras i el secretari general del Juntaires, Jordi Turull.
5: L'amnistia és una victòria política de l'independentisme. Ho és perquè reconeix allò que alguns van voler convertir en un problema penal, era i continua sent un conflicte polític. Un conflicte sobre la relació entre Catalunya i l'Estat espanyol.
6: Estem parlant de justícia, no estem parlant de perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és perdó. És més, la llei d'amnistia és una esmena a la totalitat i avui ha estat avalada a la repressió de l'Estat.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat la decisió i ha defensat que ara ja no hi ha cap obstacle, diu, per aplicar l'amnistia.
7: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei.
4: Per la seva banda, el Partit Popular ha expressat el seu respecte absolut, diu, a la decisió del Tribunal Europeu, però ha remarcat que la sentència no esborra la responsabilitat política dels fets vinculats al procés independentista. Mentrestant, el Tribunal Constitucional ha avançat que no resoldrà fins a la tardor els recursos pendents relacionats amb l'aplicació de la llei, ja que considera que necessita temps per estudiar en profunditat la sentència del TJUE. L'Audiència Nacional també ha assenyalat que haurà d'analitzar la resolució abans de decidir sobre l'arxivament de la causa de l'operació Judas contra una dotzena de membres del CDR.
2: I acabem explicant que els naixements a Catalunya van augmentar un 0,8% durant el 2025 amb un total de 54.200 nadons.
4: D'aquesta manera es trenca la tendència de descens de la natalitat que es mantenia a tensió des del 2008. Segons l'IDESCAT, aquest creixement s'explica principalment per l'augment del nombre de dones en edat fèrtil. Tot i això, l'indicador de fecunditat continua baixant i se situa en els 1,08 fills per dona, la xifra més baixa des que hi ha registres. L'edat mitjana de maternitat també continua augmentant i ja és de 32,8 anys. D'altra banda, el 46,3% dels naixements

0: corresponen a dones nascudes a l'estranger.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
1: L'Observatori de la Igualtat de Gènere, integrat a l'Institut Català de les Dones, publica cada any el dossier Les Dones a Catalunya, un informe que analitza a partir de dades oficials les principals desigualtats entre dones i homes en àmbits com ara el treball, la formació o la participació social i que serveix de base per dissenyar i avaluar les polítiques públiques d'igualtat. Un informe que deixa generar una doble lectura.
2: Així és, d'una banda, hi ha indicadors que conviden a l'optimisme. La bretxa salarial s'ha reduït fins al 16,7%. El registre més baix des que s'entenen dades. La diferència entre les pensions de jubilació també continua disminuint i per primera vegada les dones representen el 52%, poc més de la meitat, de l'alumnat de doctorat. De l'altra banda, les desigualtats estructurals segueixen molt presents. Un clar exemple d'això és que les dones dediquen 77 minuts més al dia que els homes a les tasques de la llar i també a les cures i que només el 28,4% de les persones graduades en enginyeria o arquitectura són dones. Tot i els avenços en molts camps, en molts àmbits, les dones continuen infrarepresentades als càrrecs directius i sobrerepresentades en les feines amb salaris més baixos.
1: Sònia Guerra, secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Míriam.
1: Com acabem de dir, aquest informe mostra que hi ha avenços, hi ha hagut avenços, però també encara existeixen moltes desigualtats envers les dones. Quina és la valoració que en traieu d'aquest informe?
3: Bé, doncs jo crec que les dades són importants perquè precisament ens donen una radiografia, una fotografia de la societat catalana actual del 2026 i en funció d'això ens permeten reformular les polítiques públiques per intentar reduir aquestes discriminacions estructurals que encara patim les dones pel simple fet de ser dones i que el dossier mostra. Les dades són importants perquè davant dels negacionistes, els negacionistes de les violències masclistes, els negacionistes de la desigualtat que encara patim les dones, doncs les dades mostren que les desigualtats són una realitat encara a la Catalunya d'avui.
2: La bretxa salarial és una qüestió de la que n'hem parlat moltíssim i crec que falta molt per parlar. Sí que és veritat que ha baixat fins al 16,7%, el mínim històric, però les dones continuen cobrant menys que els homes. Per què costa tant eliminar aquesta diferència?
3: Bé, doncs perquè venim d'un marc històric tradicional i masclista en el que les dones ens dedicàvem única i exclusivament a l'espai domèstic i per tant al treball de cures, que era un treball no remunerat perquè fèiem en l'entorn familiar i quan ens hem incorporat al mercat de treball, el sistema, malgrat que ens haguem incorporat, ens recorda de manera constant i diària que no és el nostre espai, que aquest espai està pensat por i per a los hombres i per tant això es noten les discriminacions que patim en el tema, per exemple, salarial. És veritat que hem millorat moltíssim respecte als darrers anys i això es deu gràcies a polítiques transversals, a tenir en compte la perspectiva de gènere en el global de la política pública, no únicament des de l'Institut Català de les Dones, no únicament des de la Conselleria d'Igualtat i Feminisme, sinó en aquest cas, per exemple, des de l'àmbit de treball, no? El tema de la reforma laboral o el tema de l'increment del salari mínim interprofessional és el que ha fet que la bretxa salarial es redueixi. Això és positiu, si ho llegim així, però també ens dona un input que és molt important tenir-ho en compte i posar-ho sobre la taula, que si la bretxa salarial es redueix quan incrementen el salari mínim interprofessional és que la majoria de persones que tenen el salari mínim interprofessional són les dones.
1: Sempre parlem d'aquestes desigualtats en l'àmbit laboral, però a vegades ens oblidem de l'àmbit familiar. Impacten aquests 77 minuts més que dediquem les dones al dia a les tasques de la llar o de les cures. Sembla mentida que en ple segle XXI, 2026, estiguem encara així. No sé, Sònia, per on hauríem de començar a canviar aquesta situació?
3: Míriam, jo crec que és molt important l'educació i que no hi ha educació si no parlem de coeducació. Uh-huh. I per fer coeducació hem de trencar d'una vegada per totes els rols i els estereotips de gènere. Això ens ho mostren amb alguna de les dades que vosaltres heu comentat amb la introducció d'aquest programa, quan dèieu que encara les dones estàvem infrarrepresentades en les carreres científiques, en uh-huh. les carreres STEAM, i es mostra també amb aquesta dada precisament que dones tu, Míriam, de que les dones dediquem una hora i 17 minuts cada dia més que els homes al treball domèstic i al treball de cures. Però conjuntament amb això, jo crec que hi ha una altra dada que és important. Quan analitzem les dades de polítiques del temps, ens adonem de que malgrat que nosaltres invertim una hora i 17 minuts més al dia que els homes en el treball domèstic i el treball de cures, hem reduït la nostra dedicació a l'espai privat en 40 minuts. Però aquests 40 minuts que reduïm les dones no l'han assumit els homes, que seria l'ideal. Clar. Llavors, ens hem de replantejar precisament amb aquesta dada quin tipus de política pública fem, perquè hi ha 40 minuts al dia que les dones deixen de dedicar al treball reproductiu i que no s'està fent cura ningú. I això està vinculat amb els éssers dependents que tenim a la nostra llar, ja sigui per edat, els nostres infants o la nostra gent gran, o per capacitat, no? Les persones amb discapacitat amb les que podem conviure. Per tant, les dades són importants perquè quan manca la corresponsabilitat entre els sexes, els serveis públics s'han d'adaptar per poder donar resposta a aquesta manca de corresponsabilitat, que seria l'ideal, eh?
2: Clar, tota aquesta qüestió de les cures provoca que moltes dones demanin excedències o reduccions de jornada al seu lloc de feina, condicionant, això és evident, la seva carrera professional, no? Al final això tampoc és just.
3: És molt injust i, a més, es veu, té un impacte directe, com tu deies, en la carrera professional i després en les condicions de vida quan ens fem grans. Perquè la jubilació, és veritat que comentàveu que la bretxa salarial quan estem actives és del 16%, però quan ens jubilem la bretxa en les pensions arriba al 35%. I això marca de manera determinant el poder adquisitiu que tenen homes i dones grans en el final de la seva vida, no? I per tant és molt important veure com el fet de que les dones siguem les que renunciem a la carrera professional per tenir cura d'un ésser dependent, i el tant per cent és important, és el 87% de les excedències les agafen dones. Això té un impacte directe en la nostra carrera professional, i per això la dada de que no arribem als llocs de decisió en la mateixa proporció que els homes, però també a la llarga en el nostre poder adquisitiu i per tant en la nostra qualitat de vida quan ens fem grans.
1: Sònia, per treure un punt positiu d'aquest informe, per primera vegada les dones són majoria als estudis de doctorat, però clar, jo no sé si això després es tradueix en les mateixes oportunitats laborals que els homes en aquest àmbit.
3: Doncs m'agradaria dir-te que sí, Míriam, però hem de continuar treballant en aquest sentit. De fet, si mirem les dades, el 60% de les persones llicenciades al nostre país, a Catalunya, 6 de cada 10 són dones, però únicament 4 de cada 10 són de professors titulars, són dones. O sigui, som 6 de cada 10 llicenciades, però de professors i professores titulars les dones només ocupem 4 de cada 10 places. Però si pensem en les càtedres, únicament ocupem 2 de cada 10. Per tant, és important la dada del doctorat? Sí, per suposat. El 52% ens mostra la paritat que existeix aquí ja. El que ara és important és que el sistema s'adapti a aquest talent, a aquest coneixement i a aquesta formació de les dones, que som la meitat de la humanitat, i ocupem amb la mateixa proporció els llocs de decisió també en l'àmbit acadèmic i també en l'àmbit universitari.
2: Mm-hmm. En aquest àmbit acadèmic és evident que hi ha menys dones, ho dèiem en la introducció, en enginyeries, també en carreres d'arquitectura. Clar, aquí és un punt curiós perquè al final una persona escull el que vol estudiar, no? Què falla aquí? Perquè sembla que hi ha carreres per homes, no?
3: Bé, això és el que us comentava abans de tot el tema dels estereotips de gènere que tenim des de la petita infància. A les dones ens falten referents. Moltes vegades sembla que a cadascuna de nosaltres arribem per primer cop a allò que fem, i no és veritat. Hi ha tantes i tantes dones que han fet abans que nosaltres, però moltes vegades ens falten aquestes referents, aquesta genealogia femenina per poder reflexar-nos i que les nenes somien en gran i pensin que poden ser tot allò que somien. I per això també és molt important un altre nostra política que traurem en breu, demà la presentem a l'Institut Català de les Dones, que és el cercador d'expertes. Volem que en cap moment la resposta pugui ser no hi ha dones. Escolta, per què aquest debat no és paritari? És que no hi ha dones. No, dones hi ha, i nosaltres facilitarem que qualsevol persona, qualsevol institució, qualsevol mitjà de comunicació que vulgui fer quelcom tindrà la possibilitat de que sigui paritari, perquè l'Institut Català de les Dones oferirà un cercador d'expertes en els que es trobaran les expertes catalanes de tots els àmbits de coneixement, de l'acadèmia, per poder tenir presència femenina equilibrada amb el seu

0: homes en qualsevol espai o en qualsevol acte.
1: Ens apuntem a aquest cercador d'expertes, em sembla superinteressant, ho presentareu demà i nosaltres
0: moltíssimes
1: estarem
0: gràcies.
1: Molt pendents, de veritat que sí, em sembla molt, molt interessant. Deies al principi, Sònia, que aquest informe serveix precisament per reformular les polítiques públiques per acabar amb aquestes desigualtats. Per on hauríem de començar? Quina és per vosaltres la prioritat?
0: Doncs nosaltres la prioritat és incorporar la perspectiva de gènere en el global de la política pública. Per això estem treballant o estem acabant el Pla Estratègic per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes de Catalunya. L'aprovarem el mes de setembre, l'estem tot just finalitzant, i en ell hi ha objectius estratègics, objectius operatius i, sobretot, accions que estan coordinades i pactades amb tots els departaments de la Generalitat per aconseguir reduir aquestes discriminacions estructurals que patim les dones, perquè creiem fermament que l'aposta per la igualtat efectiva no és una aposta única i exclusivament de la Conselleria d'Igualtat i Feminisme o de l'Institut Català de les Dones, sinó que és una aposta del govern, i per tant aquest pla estratègic mostra com tots els departaments de la Generalitat es comprometen en avançar amb la igualtat efectiva.
2: En aquest sentit, en quins indicadors espereu veure avenços o en quins àmbits espereu veure avenços quan es publiqui la propera edició del dossier?
0: A mi m'encantaria, el meu desig seria trobar avenços importants en l'àmbit educatiu / acadèmic, en l'àmbit laboral i després també molt important per nosaltres en l'àmbit de les violències masclistes. En la mesura en la que reduïm el nombre de dones víctimes de violències masclistes, estarem mostrant que la nostra societat avança cap a una igualtat efectiva de dones i homes i cap a la ciutadania plena de les dones.
1: Doncs esperem que així sigui, que ho puguem explicar l'any vinent. I parlaves al principi d'aquests negacionistes, si hi ha algun d'ells, doncs només han de veure les dades que es desprenen d'aquest dossier Les dones a Catalunya de l'Observatori de la Igualtat de Gènere, i li quedaran les coses molt més clares. Sònia Guerra, secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per explicar-ho aquí a la ciutat.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i moltes gràcies per fer-vos ressò. És molt important que els mitjans de comunicació ens doneu veu i altaveu.
1: Gràcies, Sònia.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: A Onda Cero, la ciutat.
1: Recordem que avui us estem preguntant per les vostres experiències de l'adolescència, quins són els moments que més recordeu, i em fa por preguntar-li a Víctor Lozano, és que no sé si passar.
2: Vinga, sí, hemos venido a jugar.
1: Me arriesgo. Víctor Lozano, bon dia.
6: Bon dia, què tal?
1: Què és el que més recordes de la teva adolescència?
6: La felicitat amb la que vivíem totes les coses, sense ser del tot conscients de la merda de món que ens envoltava i de que no teníem les responsabilitats que tenim d'adults. Poder anar fent i dir, el vestit durava 3 mesos, plegaves del col·le el 22 de juny i ja no te'n recordaves, els que érem bons estudiants i aprovàvem, que no era el meu cas, però bueno. Sí, fins al 15 de setembre, aquella sensació de... Que guai tot.
1: Mira que a vegades quan s'ho proposa diu coses maques,
2: sí, sí, sí,
1: eh?
2: Sí. Jo crec que t'esperaves que deia, com vaig perdre la virginitat.
1: Clar. Jo, i el tio quan es posa profund parla bé. No ho vull saber.
6: La vaig perdre molt tard, no era adolescent ja, era adult.
1: Vinga, abans que entri en matèria, repassem l'actualitat esportiva.
6: Crec que sigo virgen.
1: És que
6: ja
1: no podíem demanar una final millor.
6: Crec que és la mare de totes les finals. Argentina-Espanya, diumenge, 9 del vespre, Nova Jersey. L'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. I tot perquè ahir l'Albiceleste va guanyar de forma absolutament èpica a Anglaterra, 2-1 a Atlanta. Gordon va marcar pels anglesos del 0-1, però Anglaterra es va llançar enrere d'una manera lamentable, jugant amb defensa de 5 i fins a 6, i el gol estava per arribar. Enzo Fernández va fer l'1-1 al 85 i en el minut 92 del partit, saps què va passar?
1: Sí, ho vaig veure.
6: Això.
7: Va para Messi, Baneo, pega en el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, por eso otra cosa, viene Messi, Baneo, va Messi, va Messi, mete el centro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina es mía! ¡Lautarito es mía! ¡Lautaro es mía!
1: Argentina es mi vida, ¿eh? Això no ens recorda el 2010, ¿eh? A Iniesta.
6: Així cantava,
1: quina meravella,
6: així cantava la televisió argentina el gol de Lautaro Martínez al minut 92 que classificava a l'Albiceleste per la final del Mundial després d'un partit duríssim en el que semblava tot de dit a beneït amb el gol de Gordon, però repeteixo, un mal plantejament de Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, fer llançant l'equip enrere i enfonsant-lo dins de la seva pròpia àrea va permetre ressuscitar una Argentina que va aconseguir aquesta victòria amb aquest gol de Lautaro Martínez, que al final del partit plorava. La veritat és que impressionava veure'l plorar d'aquesta manera en recordant-se dels seus pares.
8: Es muy fuerte esto. Es muy fuerte, de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Perdón,
9: Está mirando Mario, está mirando Bahía, está mirando tu familia. Es una locura Argentina, es una locura este equipo.
8: Para mi vieja que... Del día también que yo me fui a Racing. Jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol. Que una final.
1: Ens emocionarem aquí amb Lautaro, eh?
6: El que el futbol dona i les passions i sentiments que desperta en pocs àmbits de la vida ho pots trobar. Doncs bé, s'enfrontaran Espanya amb Argentina, Messi, tercera final d'una Copa del Món de les últimes quatre, absolutament impressionant. Leo Messi, que jugarà contra Espanya, on coneix molts futbolistes, alguns d'ells de l'equip del seu cor, com ell mateix va reconèixer després del partit.
10: Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
6: Clar, ara s'ha fet molt viral la imatge, la fotografia sí, en la sí, que Leo Messi l'any 2007, sí, quan ell tenia 20 anys, estava banyant amb una banyareta petita a un nadó que era Lamine Yamal.
1: És al·lucinant com és la vida.
6: 20 anys després, bueno, 20 anys, no sé, va ser el 2007,
1: 19 perquè Lamine acaba de fer 19 anys.
6: 19 anys després jugaran tots dos en una final del Mundial. Allò va ser una maniobra, entre cometes, del diari Esport i també de la Fundació d'UNICEF, en aquest cas. Vam presentar doncs, un concurs perquè els jugadors del primer equip del Barça fessin coses domèstiques, per entendre's, amb nadons, amb nens petits. Es va presentar, ho va presentar al seu fill, el pare de Lamine Yamal, i curiosament li va tocar Leo Messi, que va banyar quan era un petit.
1: És
6: una cosa absolutament increïble. Em quedo amb un Twitter que l'estic descarregant perquè el tinc aquí, i és que una persona, un tal John Aletarn, s'ha dedicat a mirar les probabilitats que hi havia perquè un tal Leo Messi banyés a un nadó, en aquell moment Lamine Yamal, que després es convertirà en gran futbolista, es pogués donar aquest cas. Perquè això passa, diu, la probabilitat de que este pequeño juegue contra este Goat en la final de la Copa del Mundo 19 anys després és de una entre 625 billones.
1: Ostras.
6: Un destino y mágico y real. Estamos siendo testigos de algo que escapa a la comprensión,
1: bueno,
6: a la comprensión humana.
1: La gallina,
6: el que s'escapa de la comprensió humana és lo de Leo Messi, com pot amb 39 anys fer el partidàs que va fer i com pot ser ell mateix tirant de la selecció per arribar a una final. Scaloni, el seu entrenador, el seu seleccionador, parlava d'aquesta final contra Espanya i és evident que és especial per la presència de Leo Messi.
11: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país,

0: jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas. Así que España también lo disfrute, porque yo sé que lo quieren. No todos los españoles, pero gran parte de España lo quieren. Y así que nada, saludo grande.
1: I tant, que gaudirem d'aquest partit, guanyi qui guanyi, és igual.
2: Això jo crec. Sembla Ràdio Buenos Aires, tant sí, Argentina com Argentina. Ens hem de recordar dels pobres anglesos que van perdre una oportunitat d'or per ficar-se en la final. De fet, ho tenien fet, a dos minuts del final guanyaven, però al final aquest plantejament ultradefensiu garrepa de Thomas Tuchel els va condemnar a la derrota i a l'eliminació. Harry Kane feia autocrítica al davanter anglès.
3: Sí, estamos tristes por los chicos, por toda la gente, los aficionados. Hemos jugado un buen partido hasta los últimos minutos. Después, con ese 1-1, nos hemos echado atrás, hemos intentado aguantar y eso no ha sido suficiente. We've worked so hard to be here and hemos trabajado muy duro para estar aquí. Last bit of running, sweat, blood, tears, whatever it is. Y hemos intentado darlo todo. Pero lo cierto es que es duro despedirnos así.
2: Así las cosas. Final de la Copa del Món del 2026, diumenge, a partir de les 9 del vespre a Nova Jersey. A Nova York. Ui, mira.
1: Nueva York.
2: Mira, amb això ja podem tirar amb la resta de notícies. Venga, va, perquè tira. Hi ha més coses, Per exemple, el Barça a punt d'anunciar un fitxatge, Karim Adeyemi, que ja ha passat aquest matí la revisió mèdica, va arribar ja a Barcelona i, per tant, està a punt d'anunciar-se el seu fitxatge pel Barça, procedent del Borussia Dortmund. El club blaugrana pagarà 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. Per la seva banda, Frenkie de Jong no té trencat el lligament creuat anterior del genoll dret. Tot i així, és molt probable que passi pel quiròfan i estigui entre 4 i 6 mesos de baixa. Es va lesionar durant el Mundial. En bàsquet, nou fitxatge del Barça. Em porta un fotimer ja anunciats. Aquest matí ha anunciat el de el base nord-americà d'U85, Umoja Gibson, que signa per dues temporades fins al juny del 2028, procedent del Chedevita, l'Olimpia de Ljubljana. D'un que arriba al Barça a un que ha marxat, Nicola Provítola, torna a la penya amb 36 anys. El base argentí jugarà novament a la sisa joventut després de 5 temporades. El Barça firma fins al juny del 2029, per tant, per 3 temporades. Avui es disputa la 12a etapa del Tour de França entre el circuit de Magny-Cours i Chalon-sur-Saône de 179 km de recorregut. S'espera una jornada tranquil·la amb 3 ports de quarta categoria. Tadej Pogacar sortirà com a líder amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge sobre el segon. El danès Jonas Vingegaard, i en tenis, Paula Badosa jugarà aquesta tarda, són les 4:45 més o menys, al partit dels vuitens de final del torneig de Nordea contra la russa Aleftina Ibragimova.
1: Respira.
2: Sí, estoy bien, estoy bien.
1: Vols saber quin record té de la seva adolescència a la nostra
2: audiència? Aquest minutet l'he guardat per això, o sigui que adelante!
4: Bon dia, amics. Bon dia. Per mi els records ara em venen molts. La primera seria els viatges amb l'Esbar, en el poble. Després, arribar a Barcelona. Estudiar a la universitat, un somni fet realitat. La meva feina per compaginar els estudis, com hostessa del Palau de la Música. Les cançons d'en Serrat, de l'Ovidi Montlló, del Raimon i de grans artistes com Rostropovich, Yehudi Menuhin. Crec que fora una etapa incomparable. Aquella feina em feia somiar.
1: Raimon, d'aquí 40 anys diran Bad Bunny.
2: Avui vaig al Palau de la Música.
1: Doncs gaudeix.
2: A veure el concert d'Anna Torroja.
1: Fins demà. Nosaltres tornem de seguida.
2: Apa, adéu.
5: Es la 1 a mediodía en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes. En la Audiencia Nacional sigue hasta ahora la declaración del director adjunto operativo de la Guardia Civil, comparecencia de Manuel Llamas, que se está alargando más de lo previsto, por lo que el juez Pedraz ha decidido aplazar hasta este viernes la declaración de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes Rodríguez. Audiencia, Miguel Rodríguez.
7: La directora general de la Guardia Civil, acusada de prevaricación y obstrucción a la justicia, declarará finalmente mañana a las 10:15 y no hoy. El juez Pedraz aplaza su declaración porque su número 2, el director adjunto operativo Manuel Llamas, que entró antes y está también imputado, se está extendiendo demasiado respondiendo a la fiscal. Aunque la directora fue quien se reunió con Leire, Manuel Llamas, el DAO, fue el encargado de abrir estos expedientes por filtraciones a los agentes de la UCO que investigaban corrupción en el gobierno. Expedientes que, a criterio de la fiscal, buscaron amedrentar a los agentes y disuadirlo de seguir investigando. Manuel Llamas está respondiendo ante la fiscal por estos expedientes.

0: capacitat de projecció del sector gastronòmic i agroalimentari del nostre territori. En parlarem amb en Jordi Verdú, vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, i també amb premiats i premiades Montse Soria, Miquel Serra, Gonzalo Ferreruela i Isidre Ribalta. Seguirem i ho farem per obrir una finestra al món que ens portarà fins a la Xina en aquest viatge que farem amb en Joan Ramon Zaballos per conèixer allò imprescindible, que no és poca cosa. Serà així com arribarem al punt de les 2 de la tarda, com finalitzarem una ciutat més, abans com cada dia informació de serveis.
1: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
0: David Torres, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Continuem a la província de Lleida amb calor i amb avisos actius, però baixen una mica les temperatures màximes. Arribarem als 38 a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 35 a la Seu i 33 a Viella. En quant al cel, tindrem algun núvol amb tempestes al Pirineu i amb probabilitat que siguin localment fortes. A la resta, no es descarten tempestes aïllades. A zones altes, tindrem pols en suspensió i farà reduir la visibilitat. En quant al vent, serà fluix de l'est i del sud amb cops moderats, i demà divendres es mantenen els avisos, seran taronges a la Vall de l'Ebre amb vent de ponent que farà que pugin allà les temperatures, i les mínimes seran de 22 a Lleida, 21 a Balaguer i Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 15 a Viella. A la Vall d'Aran tindrem alguns núvols sense descartar precipitacions febles, i a la resta sol en general. A la plana tindrem, com dèiem, vent de ponent, de fluix a moderat, i a la resta vent fluix de direcció variable i una mica més fort de sud durant la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, David. Pel que fa a la situació del trànsit, normalitat, com sempre, recomanem precaució als conductors. Una petita pausa i ens hi posem.
1: Onda Cero Lleida.
3: Si estàs escoltant aquest anunci perquè et diguem el preu espectacular i les quotes increïbles del Volvo XC40, el nostre SUV amb tot el disseny, tecnologia i seguretat de sèrie, ens sap greu, no t'ho podem dir. Vine, esbrina-ho i descobreix l'XC40 als nostres concessionaris o a volvocars.es. Finançant amb Volvocars Financial Services a través de Banco Cetelem fins al 30 de setembre de 2026.
4: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida, i a llemosa.com.
5: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a mueblesleganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
6: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
0: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
7: Estàs pensant a canviar de cotxe? Hi ha un nom que has de conèixer. Geely. Sí, Geely. Potser avui encara no et sona, però ben aviat no deixaràs de sentir-ne a parlar. Perquè Geely és una marca d'automòbils que ja triomfa arreu del món i forma part del grup propietari de Volvo Cars, Lotus i altres marques de referència. I ara, els seus nous vehicles arriben a Lleida. Descobreix-los a Geely Auto 3000, a la L11, quilòmetre 9,4, al mateix concessionari Peugeot de Lleida. Geely Auto 3000. Recorda aquest nom. Geely, nova Lleida, gran al món.
1: Onda Cero Lleida. Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Un programa amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
0: Encarem ja durant aquests propers minuts a l'últim espai econòmic d'aquesta temporada, però abans de l'aturada d'estiu tenim amb nosaltres ni més ni menys que els guardonats en la primera edició dels Premis Gust de Lleida, uns premis que reconeixen el talent, la qualitat i la capacitat de projecció del sector gastronòmic i agroalimentari de Lleida, Pirineu i Aran. En parlem amb en Jordi Verdú, diputat vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
0: També ens acompanya Montse Soria, impulsora de Raig d'Arbre, aquest Premi Gust de Lleida al producte de territori. Què tal?
9: Molt bon dia.
0: Gonzalo Ferreruela, del restaurant Ferreruela, Cuina de la Terra, Premi Gust de Lleida de la Gastronomia i la Restauració. Què tal? Bon dia.
10: Molt bé.
0: Tenim

0: També Miquel Serra, president del grup cooperatiu Fruits de Ponent, que han rebut el Premi Gust de Lleida Empresa al projecte agroalimentari. Què tal, Miquel?
1: Molt bon dia.
0: I Isidre Ribalta, president de la DEO Costes del Segre, Premi Gust de Lleida a la projecció i prescripció del territori.
2: Hola, molt bon dia.
0: Enhorabona a tots. Què tal això de rebre... De ser els primers guardonats dels Premis Gust de Lleida. Com es rep això, Montse?
3: Pues amb molta il·lusió. I molt important per nantres, perquè clar, nantres són petitets, però bueno, és molt important que puguem estar aquí a dins el Gust de Lleida.
0: Que hi hagi aquest reconeixement, sí. També, no? Des de totes les baules, que ara és el que comentarem, Jordi, durant aquesta temporada, ho hem estat parlant sovint, no? D'aquesta marca Gust de Lleida, de les diferents iniciatives que s'han anat fent per donar valor al nostre sector agroalimentari de tot el territori, i ara feu un pas més endavant amb aquests premis. Per què neixen els Premis Gust de Lleida, i explica'ns una mica què és el que volen aportar.
4: Sí, doncs després d'aquesta consolidació de la marca Gust de Lleida, doncs, i amb aquesta aposta decidida pel sector, la veritat que venim d'unes setmanes molt intenses amb Gust de Lleida, i per què no que siguin també uns premis, no? I poder-ho ajuntar amb els companys i companyes del Nacional, amb la gourmeteria, doncs que puguem donar més valor encara i fer doncs més marca del que és Gust de Lleida. I com que a vegades ens costa doncs com a país reconèixer també més el sector agroalimentari de Lleida, i per posar-lo més en valor, creem una molt bona oportunitat de poder ser-hi presents, no? Poder-hi posar el peu a dintre d'aquests premis, poder-hi ser, i que els companys i companyes que m'acompanyen avui, que representen molts sectors de diferents de la nostra demarcació, que engloben molt bé tot el Gust de Lleida, la marca, i que fa doncs que personalment ens identifiquen tots ells, i això, que poguéssim ser-hi també amb el president Talant, que pogués explicar a tots ells, fes una mica de pedagogia, no? de qui som i el que fem, i que ho fem de forma excel·lent, doncs ens ajuda això, a poder fer taca d'oli arreu, i que pugui ser aquest punt d'inici, no? I amb aquest punt d'inici vam pensar en tots ells per això, perquè ens representen diferents sectors, i que en definitiva doncs que les terres de Lleida, Pirineu i Aran estiguessin molt i molt ben representades amb els diferents productes que ens identifiquen i amb tota la cadena de valor que per nosaltres hem engegat amb Gust de Lleida. Això no té un final.
0: És un punt d'inici.
4: Un punt d'inici, correcte, i per això doncs comencem amb aquests premis, i que a vegades potser era amb tu que ho parlàvem un dia, de dir, i la propera o que vindrà, doncs a vegades no ho sabem, no? A vegades també les coses es van fornejant, es van cuinant entre tots per poder-ho fer, Venim també d'una setmana que molts d'ells, els que estan aquí a la taula, també ens van acompanyar a INEF amb aquest projecte d'Esport amb Gust de Lleida. Doncs anem fent passes importantíssimes perquè arribem cada vegada més gent, per aquesta autoestima i aquest sentiment de pertinença nostre, però perquè puguem fer marca i arribar arreu. I en definitiva, com sempre dic, que els nostres productors, productores, qui es guanyi la vida a nivell gastronòmic, se la pugui guanyar. Perquè en definitiva volem això, que la gent ens conegui i compri de casa nostra.
0: Des de la xarxa Gust de Lleida, una de les reivindicacions que s'ha fet sempre és que qui forma part és tota la cadena agroalimentària, no? Tots els elements d'aquesta baula, que a més doncs, amb aquests guardons reconeixen cadascun d'ells, no? Des de aquesta mirada del productor fins a la projecció del territori. Era important també, no? Que quedés reflexat tot el que hi ha des de l'inici fins al final.
4: Sí, que aquest discurs, no? Que aquesta història, que al final és Gust de Lleida, ho vegin amb la fruita, ho vegin amb l'oli, ho vegin amb el vi, però també ho vegin que si tenim grans cuiners que en saben molt, també és gràcies que utilitzen i els nostres productes, no? I els productes de qualitat. Al final fa aquest cercle tancat de casa nostra, i que, per exemple, amb aquests premis que són, doncs, eren a Barcelona, també ens anava molt bé perquè hi havia gent molt rellevant, molt important del sector, sobretot en aquest cas de la restauració, i fa doncs que en parlin, que preguntin, que s'assabentin de nosaltres, i que en definitiva puguem fer créixer la xarxa Gust de Lleida, però sobretot doncs, que la gent, a mi m'agrada molt quan la gent me veu per xarxes o veu al diari i em pregunta, doncs poder fer discurs i poder explicar-ho, i que lo important és que se'n parli, però que parlem d'una cosa que ja ha set fa molts i molts anys, que no hem descobert ara, sinó que el que volem fer des de la Diputació de Lleida és impulsar-ho, és acompanyar-los, fer-los créixer, i que no, això, no hem descobert que tenim uns grans vins, uns grans olis, uns grans cuiners, uns grans agricultors,

0: sinó que el que fem és acompanyar-los perquè els hi vegin millor les coses, i que en definitiva els nostres pobles el que farà és que doncs, hi hagi molta vida. La setmana que ve volem presentar la línia de, en temes de centres de serveis pels pobles que no tenen cap comerç, o per les cooperatives que tenen agrobotigues, que en definitiva també és gust de Lleida, tot això, perquè són productes molt locals i de qualitat, i que tenim, i que volem que tinguin tothom al seu municipi. És a dir, tot aquest discurs volem que vagi quallant amb tots els sentits, i en definitiva quan parlem de gust de Lleida parlem d'empresa, parlem d'emprenedoria, però hem d'ajudar el comerç local lligat amb l'habitatge, amb la gent jove. És a dir, ens engloba tot l'armat que tenim de la demarcació, però que crec que sí que va quallant molt, perquè la gent doncs, se'n va assabentant i se'n va enorgullint també, no? Això, quan deia, aquest sentiment de pertinença, crec que també ens ajuda allò que es parlava abans, que sempre estem enfadats els de Lleida, o que sempre doncs, érem menys. Jo crec que aquesta etapa ja l'han passat, i confio, perquè crec que estimem molt el que fem i que ho fem molt bé, i el que necessitem és poder créixer a tot arreu.
1: I per créixer doncs necessitem que hi hagi aquest treball també des de darrere. Els premis al final tenen sentit doncs, perquè darrere d'aquests premis hi ha empreses, hi ha productors, hi ha projectes que estan lluitant també doncs, per fer-se un lloc i per contribuir a donar aquesta solvència i aquest segell de qualitat, aquest prestigi també a les comarques de Lleida. Montse, per exemple, amb Roig Arbeca, el vostre oli és un exemple de com doncs, la tradició, la innovació es poden donar de la mà per oferir un producte de qualitat. Heu rebut el premi al producte del territori. Què significa per un projecte doncs, nascut a la comarca de les Garrigues aquest reconeixement, i què és el que hi ha també doncs, darrere una mica de cada ampolla que feu, de cada projecte que feu i que esteu treballant?
2: A veure, nosaltres des del grup del Raig d'Arbeca sempre dic que jo el dia que ens van dir de ficar-nos aquí al gust de Lleida, jo sense dubtar vaig dir que sí. A veure, és una cosa que sempre...
1: Sume
2: per donar la qualitat que tenim aquí, no? Nantres, clar, nantres venim de la terra des dels meus sogres, i clar, nantres pues, fem un oli marbequina, un oli ancoronetti, picual, arbossana, tot això es prova sumant, però tot això es ve darrere de tots els meus sogres. Li han donat una pujada a casa, no? Que sempre dic, i el dia que no es van donar els premis vaig dir, bueno, explicaré una mica, però no vaig poder explicar. me vaig quedar sense... Però sí que la veritat que això es ve des dels avis.
1: Doncs explica'ns una mica.
2: Pues els avis, pues, va ser... Bueno, els meus sogres, pues, les finques venen de part d'envells, i clar, va arribar un punt que no podien portar les finques, i llavors vam dir, el meu home i jo vam dir, bueno, va, fem algo. I llavors vam decidir, doncs vinga, va, comencem-hi, no? I jo vaig dir, buf, en quin... A on ens fiquem, no? Però bueno, va, comencem. I vam decidir, el primer que vam fer, el tindre ja unes quantes finques, a fer una marca pròpia. I al fer aquesta marca pròpia, doncs a mica en mica hem anat pujant. Què passa? Que clar, nosaltres vam fer la primera oleoteca que havia a les Garrigues, aquesta Arbeca. I també és una oleoteca molt xula, ¿vale? És una oleoteca... moderneta, xula, no veus allò, una cosa rústica, no, bonica. I després vam dir, bueno, a poc, no? Vas comprant fiques, vas plantant, vas fent, i al final a mi me deien, al final faràs un molí. No, home, no, que això porta molta feina. Al final, molí.
1: És allò típic que l'altra gent sap el que passarà abans d'un mateix,
2: sí,
1: que ho assumeixi,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, i llavors què passa? Doncs nosaltres estem des del camp, collim, xafem, embotellem i fem la nostra venda. Ho fem tot. Perquè m'agrada, eh? També hi ha molta gent que em diu que no tens a ningú, que d'això és que m'agrada el tu a tu amb les persones. Que la gent me pugui trucar, que la gent me vingui, que la gent me digui, ai, doncs mira, això és... M'agrada parlar amb la gent.
1: I heu aconseguit reconeixements internacionals, premis molt importants, que això també doncs, una manera de reivindicar, una manera de fer, de treballar, des d'un projecte molt local, amb una mirada molt internacional.
2: Jo era una de les persones que amb el tema de... premis, jo dic, buf...
1: Pues més escèptica.
2: Sí, jo dic, bueno, va, ja ho farem. Potser ho vam fer una mica més tard, no? Però bueno, al final vam dir, vinga, va, fiquem aquest, fiquem l'altre. I en mica vas fent, no? No, però la veritat que són reconeixements molt importants per nosaltres. I més de que vens, no? Que és una cosa que ho has ficat, ho has anat pujant des de baix.
1: Clar, i ho has vist créixer.
2: Sí. És això.
1: Gonzalo, en el vostre

0: cas, des de la restauració, podríem dir que són una mica com l'últim esglaó abans d'arribar al plat, al consumidor final, i des de la vostra cuina doncs sempre heu apostat per aquest producte de proximitat, per donar valor a allò que tenim al costat de casa i perquè aquest compromís doncs ara sigui reconegut amb un Premi Gust de Lleida, que això sempre doncs els reconeixements una mica el que dèiem, no? Et venen a reafirmar la feina feta.
1: Exacte, jo la veritat és que portem ja 16 anys des que vam obrir el restaurant amb una mica la mateixa idea, amb treballar amb producte de proximitat, amb producte local i amb cuina tradicional, d'inspiració local. I conforme va passant el temps, i jo suposo que també vaig fent gran o vaig madurant, doncs em dono compte de que és el camí que toca, que és l'únic camí, i cada vegada dubto menys, no? Estem en un moment en què la globalització està fent que tot es barregi, que tot estigui modernitzat, que estem una mica perdent la identitat, i jo crec que aquest tipus d'iniciatives, com Gust de Lleida o l'any passat també que van declarar Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, doncs ens ajuden a veure que el que tenim és molt bonic i que al final doncs ho hem de cuidar i no podem deixar que això es difumini, es dissolgui i desaparegui. I jo compararia quasi pues, que estem amenaçats, no? com aquestes espècies que potser estan en perill d'extinció, i crec que això s'ha de cuidar molt perquè si ho perdem, si perdem la nostra gastronomia, si perdem la nostra cultura, si perdem el nostre producte, doncs al final jo crec que, tal com deia el Jordi, ho perdem tot, no? Perdem la nostra identitat i els nostres pobles acabaran també doncs, diluint-se en aquesta globalització que jo crec que és molt bona i té moltes comoditats i moltes coses bones, però no podem deixar que això passi, no ens ho hem deixar portar per això, i crec que és molt important que, en aquest cas, els cuiners doncs, som l'última baula, no? L'últim eslabó que permet una mica posar el plat i que la gent pugui menjar tot el que els productors fan, que jo crec que realment són els grans artífecs o els grans herois en tota aquesta cadena, en tot aquest teixit que tenim, perquè potser diria que són els que estan patint més i els que se'ls hauria de cuidar més. Per tant, jo el que vull és agrair-los a ells el que fan, perquè sense ells realment nosaltres tampoc podríem fer una cosa.
0: Clar, i això també es tradueix en aquests últims anys que deies, potser ja estic madurant i ja estàs veient les coses d'una altra manera. De cara als consumidors també agraeixen el fet de saber què és el que estan menjant, quin és l'origen, hi ha més consciència del valor que té el producte de proximitat?
1: Bé, jo crec que al final el client o consumidor el que busca normalment és menjar bé i busca que per aquells diners l'experiència en tots els aspectes sigui positiva. Però penso que el consumidor també ha d'anar veient que això és important, tal com tu tries una marca o una altra al supermercat, o tries anar al mercat, o tries comprar amb algú altre, també és important saber a nivell d'hostaleria i de restauració què consumeixes, i crec que això, el fet d'allà on fiques tu els diners, crec que és molt, molt important, perquè en el fons no deixa de ser un acte una mica polític. Llavors, nosaltres ho continuarem fent, jo crec que hi ha gent que valore que sigui producte de proximitat, hi ha gent que no, per nosaltres és important que sigui de proximitat, que sigui saludable, que sigui just, que s'hagi pagat un preu correcte per ell, perquè al final és una forma de rendir respecte a la gent que hi ha darrere fent aquests productes i manipulant-los.
0: Miquel, gent que hi ha darrere, hi ha molta gent darrere d'una cooperativa, teniu aquest premi a l'empresa Projecte Agroalimentari, que també doncs, posa en valor tot el reconeixement al cooperativisme. Què suposa això, aquest reconeixement, per aquest esforç també de tantes famílies que formen part?
2: Bueno, suposa una satisfacció molt gran, no? I més vinguent, per exemple, d'una estructura política gran com és la Diputació, que reconegui doncs, que les feines que es fan al territori, i que reconegui també la Diputació de Lleida, per exemple, que el 80% de la producció agroalimentària d'aquest país surt de les nostres terres, de les terres de Lleida, doncs això té una vàlua enorme, no? Vull dir, tant si és de l'àmbit de la vinya, de l'oli, de la fruita, dels cereals, o sigui, tenim un país, el nostre personal, diguéssim, les nostres terres de Lleida, les nostres estimades terres, que tenen un valor i una capacitat enorme de poder, diguéssim, donar vida als nostres pobles. si hi ha pagesos que poden viure dignament de la seva feina, els nostres pobles estaran endreçats, hi haurà gent, el fet que hi ha escogent, no cal que de manera forçada l'àmbit polític hi fiqui un cap o hi fiqui una botiga, sinó que el mateix, la mateixa necessitat d'aquests pobles, de que hi ha vida i que els pagesos es guanyen la vida, totes les estructures venen per si soles, surten escoles pels nens, o sigui que la Diputació prengui la iniciativa d'impulsar cap a tot el nostre país, no? Cap a Catalunya, què som i què fem aquí amb els nostres productes, des del començament fins al final, o sigui, des de els que estem a camp fins als que confeccionen els plats que poden disfrutar la gent. Això, bueno, per nosaltres és una gran satisfacció, perquè els pagesos, ja ho deia el Gonzalo, ens costa molt de poder fer rendibles les nostres empreses, i crec que també tenim la dignitat o l'autodignitat, no? de poder tindre un rendiment econòmic prou digne com per poder pagar estudis als nostres fills o poder viure amb una qualitat de vida de qualsevol altra feina, no? I això la veritat és que costa molt. Doncs si hi ha una institució que et recolze i valore amb aquests premis, la veritat és que satisfà per tot el que hi ha darrere d'esforç de moltes famílies i de moltes generacions, com deia abans la Montse.
0: També comentava el Jordi, doncs, el fet de que, mira, això ho vam anar a fer a Barcelona, i que aquí a Lleida, doncs, som bastant conscients del valor que té el producte de proximitat, però a vegades potser quan sortim una mica de lo que és la nostra esfera, costa més explicar-ho, té més valor també el fet, doncs, de en explicar què és el que s'està fent des de Lleida, des de Gust de Lleida, a la capital de Catalunya.
2: És necessari, jo diria que és necessari, no és adient, és necessari perquè és on es mou tot, no? I que el gran pes de la nostra societat està allí, i que culturalment no acaba d'arribar de què fem, com fem les coses, sobretot a Ponent, i el valor del sector primari. No acaba d'arribar a les grans urbes, no? A l'àmbit rural, el que es veu a segons quins mitjans de comunicació, per això també us agraeixo avui que vosaltres difongueu tot això, no? Perquè amb alguns mitjans de comunicació és que el que es ven és el sistema aquest bucòlic, no? De ser agricultor, de que tu pots anar amb un aixat, com es feia abans, i que pots cultivar ecològic, i que amb això faràs una gran feina ambiental i que a més viuràs bé. No viuràs bé. Viuràs perquè en aquest sector ha de haver de tot, ha de haver agricultura convencional, ha de haver agricultura, diguéssim, convencional, ecològica, ha de haver absolutament tot, perquè si només féssim ecològic, només un 10% de la nostra societat podria pagar aquest fruit. L'agricultura convencional és necessària, i això a l'àmbit urbà costa molt de fer entendre. Per tant, que aquests actes es facin a Barcelona, in situ allí, doncs és molt important per fer arribar el missatge de manera directa. Sí.
0: Lleida és molt extensa, i això des de la de Augustes del Segre, doncs, Isidre, ho sabeu bé, és una representació del territori, hi ha paisatges, hi ha cellers molt diversos, que això, doncs, amb aquest premi que us han donat a la projecció i a la prescripció del territori, doncs, també ve a demostrar una mica què és el que s'està fent des de dalt del Pirineu fins a la Plana.
3: Sí, la veritat és que sí. La denominació d'origen Costes del Segre, el que t'abarca és pràcticament tota la província de Lleida, des del Pirineu fins a les Garrigues, des de Lleida fins a la zona de Cervera, engloba pràcticament tota la província. I és territori, és terrenys, és maneres de treballar diferents de cada agricultor, de cada celler, la viticultura, a més, pràcticament heroica de la gran majoria de viticultors que treballen la terra, que generen dia a dia perquè després els cellers facin un gran producte, facin un gran vi d'aquells raïms, doncs això s'ha d'explicar i s'ha de valorar. I aquests premis ens donen explicar i poder ensenyar que realment al nostre territori s'està fent grans productes.
0: Amb cellers i amb vins, que també han rebut molts i variats reconeixements a nivell internacional, que d'aquí també, doncs, aquesta projecció, no?, que es pugui explicar.
3: Sí,
0: que es fa.
3: Sí, sí. Mira, aquest any, un exemple, aquest any 2026, portem des del millor vermut català de l'any, Portem ara aquesta setmana, han donat el millor vi català de l'any.

0: vi jove negre català de l'any l'han donat als Alts del Castell, del Castell del Remei. També han aconseguit dos medalles de plata a més, amb vins de Costes del Segre a dins els millors vins catalans de l'any joves. Fa 15 dies els Premis de Cànter Internacionals, doncs hem tingut medalles d'or, medalles de plata, que costa moltíssim arribar a aquests nivells. Estem parlant de que amb representació es presenten més de 25.000 referències i es premien uns 200 vins de 25.000 referències, i aconseguir 15 medalles, això és pràcticament, són de les denominacions d'origen de tota Espanya amb més premis i més reconeixements. I això, a nosaltres aquí a la terra, a Lleida, inclús, ostres, sembla que la denominació d'origen Costes del Segre ens costi sortir, explicar les nostres virtuts, perquè, no ho sé, és com si no ens ho creguéssim del tot, no? Inclús el territori no s'ho acaba de creure, que tenim uns grans vins, uns grans viticultors que estan fent un producte excel·lent. Ostres, tot això ho hem de saber explicar, ho ha de conèixer la gent.
1: Teniu també una mica la sensació aquesta de tenim aquesta barrera, no ens dius que sí.
2: I tant. Sí.
1: Ho perceps, que ens hem de creure nosaltres i llavors ja s'està fent feina aquí, però hem de sortir fora.
2: No, és que l'important primer som nosaltres, que no ho tenim que creure. I després és que la gent que te vagi venint al dia a dia i la gent que te vagi contactant i tot, que també s'ho creguin. Vale? En el producte que tu ofereixis.
3: A vegades te n'adones quan surts a fora, si vas a Europa a veure segons quines fires o algun congrés, te n'adones que aquí tenim un nivell de professionalitat que en molts llocs envejarien, o sigui que estem en posicionament a nivell europeu que a vegades ens sorprèn a nosaltres mateixos i això, vull dir, a vegades has de sortir fora per adonar-te. No?
1: Sí. Gonzalo, abans comentaves a Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia l'any passat, què en queda d'aquest llegat, tot i que al cap de 6 mesos potser encara és aviat, no?, per saber-ho, però a nivell de confiança i de projecció, això ha servit també, aquest reconeixement?
4: Sí, jo crec que a més la cuina catalana sí que ha sigut una cuina bastant reconeguda, no?, per figures de l'alta cuina i de la gastronomia que ens han posicionat a nivell mundial, però potser el que sí que era necessari era que aquest reconeixement ens recordés que és important mantenir la nostra pròpia gastronomia, no? Jo ho he parlat amb gent del sector i bé, potser fa uns anys miràvem de fer coses una mica diferents, buscar sorprendre, t'inspirades una mica en altres territoris i per mi, almenys, aquest reconeixement doncs va ser una manera de dir no, si el que hem de fer és fer el que es feia fa 40 anys o fa 30 anys, que abans potser n'estàvem avorrits, però ara comença a ser necessari perquè ho estem perdent, no? Ara tothom està parlant del fricandó, parlem també de canelons, parlem de, jo què sé, de samfaines, de sofregits, d'arrossos. Jo crec que són coses importants perquè, bueno, potser fa 40 anys a totes les cases ho podíem consumir, però actualment cada vegada costa més. Som llavors, crec que sí que és important que se'n reconegui i que algú posi en valor la nostra gastronomia i que no perdem el nord, perquè jo ho veig amb el jovent, ja que tinc una edat, però ho veig amb el jovent i clar, està tot molt barrejat, no? La gent parla de sushi, de sashimis, de... no sé, n'hi ha que no han provat una escudella i volen un ramen, està tot molt barrejat, cosa que és normal, sempre ha passat, però hem de reivindicar lo nostre. I la gran dificultat, jo crec, que té la nostra cuina és que és una cuina de foc lent, de molta concentració, que dic jo, de sofregit, de moltes hores, i a vegades doncs aquestes hores no hi són, o preferim fer altres coses.
0: I no s'ha de perdre aquestes coses.
4: No s'ha de perdre.
0: El territori no s'ha de perdre.
4: Jo hi ha un llegat que crec que s'està perdent ja, a part de les varietats hortícoles que hi ha, que també s'estan perdent per varietats més productives, que això és algo també que és comprensible que passi, però hi ha un llegat que s'està perdent. L'altre dia em mirava el llibre de la padrina, però són aquests llibres de receptes, no? Aquestes receptes que a més eren superdiverses, que a cada casa la padrina, l'àvia, feia les coses d'una manera,
1: no? Sí.
4: I clar, això s'ha perdut completament, perquè hi ha hagut aquesta generació de les filles d'aquestes padrines, que ara podrien ser doncs, les meves mares o la gent una mica més gran que jo, que s'ha dedicat a treballar, com és comprensible, i que

0: no ha pogut fer aquestes receptes o no les ha pogut mantenir vives o doncs això és una llàstima que es perdi, perquè eren molts anys d'una evolució cultural i una feina que es feia a cada casa, que en el fons eren les que tenien la paella pel mànec, mai més ben dit, a nivell de liderar la gastronomia. La gastronomia, jo no crec que l'haguem de liderar els restaurants. La gastronomia l'han de liderar les cases i l'ha de liderar la gent, no els restaurants.
1: Jordi, anem acabant. Tenim aquí els primers guardonats de Premis Gust de Lleida, però com deies, aquest és un punt d'inici, continuarà.
2: Sí, el que hem de continuar fent créixer és el relat, és que quan anem a comprar busquem que portin l'etiqueta de Gust de Lleida, que sigui el producte local. Quan anem als restaurants mirem la carta de vins, busquem Costes del Segre, busquem els olis, és a dir, és tot plegat que necessitem aquest relat. I que jo també penso que amb una bona aposta també a la gent jove, però a les escoles fins i tot, al final és fer pedagogia a tots els nivells per prendre consciència que hem de consumir el nostre per molts motius, de salut, de sabors, de qualitat, però també per donar vida a la nostra gent. Crec que cada vegada nosaltres penso que sí que som més conscients, però ens cal molta pedagogia i sobretot poder vendre cap enfora aquesta mirada doncs de la nostra gent, és a dir, que la gent ha de, jo crec que és molt bo saber la història que hi ha darrere aquell producte, crec que ajuda a prendre consciència, ajuda a posar un valor i en definitiva que ajudi a comprar-ho. Jo quan tinc gent de fora de demarcació a casa meva, faig pedagogia, jo crec que també tot això ho hem de militar amb Gust de Lleida d'aquesta forma, d'explicar-ho, i jo crec que després la gent es va quedant, ho va consumint, ho va comprant. I crec que ho hem de fer amb totes les vessants. Jo sempre poso l'exemple que al meu poble, quan donem algun premi o algun reconeixement, donem fruita, perquè podem donar una placa, la podem posar al menjador de casa, on sigui, però si és gent de fora que s'endugui el que fem aquí molt bé, perquè serà la manera que també se'n recordi. Crec que hem de fer
1: és un dels regals per Nadal més ben valorats, també et dic. Moltes gràcies a tots plegats, enhorabona per aquests reconeixements i a seguir treballant per donar visibilitat als productes que estem fent des de Lleida, Pirineu i Aran. Que vagi molt bé, molt bon estiu.
3: Gràcies.
4: Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Un programa amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
5: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
6: El calor no te deja dormir, deja de sufrir. En Solglass te ayudamos a mantener tu casa fresca y a bajar la factura de la luz. Cambia tus ventanas y aísla tu hogar del aire abrasador. Ton Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
7: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pact des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
8: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. Dalmau Motor, del grup Nayox.
9: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
4: Onda Cero Lleida.
1: Obrim una nova finestra al món, avui per descobrir un dels països segurament més fascinants i més sorprenents del planeta, un país que ha conegut aquest any en Joan Ramon Zaballos, de nou, perquè ja hi havia estat anteriorment, em sembla, sí, em diu que sí, i ara doncs, aquest viatge, també al cap del temps, segurament haurà aportat també doncs, aquesta evolució de la Xina. Joan Ramon, què tal?
10: Molt bones, doncs sí, un país fascinant. Molts anys d'història, d'una història molt convulsa, molt complicada, i amb un canvi que ha fet, jo he hagut un període temporal de 35 anys aproximadament,

0: entre el meu primer viatge i l'actual, i sembla que hagi estat no dos països diferents, sinó pràcticament a dos planetes diferents.
1: Què és el que més sorprèn?
0: De Xina sorprèn, sobretot amb el primer viatge, i ara doncs, anem una mica pels highlights, és a dir, el món dels contrasts. És a dir, Xina és un lloc que a nivell cultural hi ha de tot. Sí que a la revolució cultural que va fer Mao es van destruir moltíssimes coses, i temples i moltes coses, perquè en aquell moment va considerar que la tradició i la cultura doncs, es tenia que destruir, i per tant es va fer molt mal culturalment, però tot i així ens han quedat moltes coses diguem-ne, des de la... Era el final de la Ruta de la Seda, Xi'an, que era el final de la Ruta de la Seda, i doncs d'aquest període doncs, encara queden moltes coses. Per tant, a nivell d'història, i en alguns llocs s'ha preservat molt bé, la muralla Xina, per exemple, és una cosa espectacular, no? Hi ha alguns llocs que està més feta malbé que altres, però en conjunt doncs, hi ha llocs que estan perfectament, a més s'ha restaurat. Per tant, un lloc espectacular. Per tant, tens la cultura, diguem-ne, d'edificis i de monuments. Tens el tema cultural. No sé quantes ètnies hi ha a Xina que tenen el seu propi dialecte, la seva manera de vestir. Per tant, és un conjunt de cultural molt, molt curiós, on pots veure actualment, ara que els permeten viatjar, antigament no deixaven viatjar per interior del país, ara sí, tret del tema Tíbet, que si ja en parlarem o no, allà hi ha més restriccions. Però clar, pots estar allà passejant i veient gent amb indumentària doncs, típica del seu poble, que se'n senten orgullosos i van en grups vestits amb els seus vestits tradicionals. No? Després hi ha el tema paisatgístic, el tema de natura. Espectacular, espectacular. És tan gran el país també, vull dir que tens deserts, tens costa, tens muntanyes increïbles, tens gorges increïbles, tens, on es va filmar, doncs, Avatar, inspirada en aquestes...
1: Clar, amb aquests paisatges.
0: Per tant, llocs absolutament espectaculars que a dalt de tu una muntanya et creen un temple que per accedir allà has de passar hores, però amb unes vistes espectaculars. Per tant, hi ha moltes coses que dius, uau, un pont de vidre que travessa una garganta molt profunda i allà un pont de vidre que és espectacular passar-hi, no? Clar, constantment estàs dient uau, no? Uau culturalment, a nivell, doncs, gastronomia també. La gastronomia xina era i és un dels elements importants, molt variada dins mateix de Xina i molt bona, i molt bona. I ara, si sobre li apuntes, doncs, tot el tema de botigues de luxe, on allà, per exemple, una de les botigues que aquestes són pertanyen a l'Estat, que són molt curioses de visitar i recomano que s'hi vagi, són les botigues de plata, diguem-ne, amb el segell del govern, o sigui, reconeguda pel govern, no? Allà la plata és un element, doncs, històricament molt important i que, doncs, continua sent amb unes botigues especialitzades només de plata a les grans ciutats, que són les botigues espectaculars, no? Per tant, tens una barreja de tot tipus que el fa, doncs, vull dir, anar-hi, no una vegada, anar-hi més vegades, no? Per les nits, a les ciutats com Chongqing o Shanghai i altres, fas un creuer pel riu que passa pel mig i, doncs, per la nit és un festival de llums espectacular, vull dir, és una de les atraccions turístiques número 1, són fer aquests creuers per la nit, perquè, jo dic, és com si passegessis per mig de Las Vegas i hi hagués un riu i poguessis anar visitant els diferents edificis, pels edificis tres o quatre vegades més grans que els de Las Vegas, i no quatre o cinc com són els casinos de Las Vegas, no? Sinó que allà són centenars d'edificis, amb el qual tens una espècie d'espectacle de visual que jo crec que
1: és difícil. Que riu-te'n tu de la Sagrada Família i del Gaudí, no?
0: Diguem-ne, multiplica això per bastant i llavors tens una mica la idea del que et pots trobar fent aquests creuers nocturns per allà. Per tant, vull dir, hi ha estat, i si em diguessis l'any que ve hi tornaries, doncs no diria que no, i a visitar altres llocs, perquè ja dic, Xina és molt gran.
1: Clar, és inabarcable, això.
0: És inabarcable, i per tant no m'importaria fer un altre viatge a Xina per visitar coses que encara m'han quedat pendents, perquè és molt, molt gran, i encara hi ha uns llocs que són una mica remots i amb certa dificultat per anar-hi, però bueno, cada vegada, diguem-ne,
1: es va fer més accessible,
0: etc. Mm-hmm.
1: Quins serien els imprescindibles?
0: Els imprescindibles, estem parlant d'un viatge primer al voltant de 15 dies, seria parlar, evidentment, de Peking, amb la ciutat prohibida, la ciutat dels emperadors. Aquí van estar, des de la dinastia Ming fins a la dinastia Qing, 500 anys de Palau Imperial, però on hi van passar 24 emperadors. Es va construir entre el 1405

0: 1406 i el 1420, o sigui, pràcticament doncs, 14 anys de construcció, i estem parlant d'un palau on hi ha 980 edificis diferents, 72 hectàrees. Allà, si algú ha vist la pel·lícula molt famosa, L'últim emperador, doncs es fas una idea del que és això. I allò està en el centre de Pequín, davant mateix la famosa plaça Tiananmen, és la plaça més gran del món, té 440.000 metres quadrats, està dit aviat, es va fer el 1949, i allà al voltant hi ha des del mausoleu de Mao, el Parlament xinès, del partit, el Museu d'Història de la Revolució Xinesa, i allà és l'emblema, és a dir, la plaça Tiananmen i al costat la ciutat prohibida, on encara, crec recordar que encara hi és, en el que tot viatge no he estat a Pequín, quan hi vaig ser, evidentment, i ara m'han dit que es continua mantenint, que és l'entrada de la ciutat prohibida, hi ha un gran retrat de Mao, que continua sent, malgrat que és, quan llegeix la seva biografia, el de Mao, és molt interessant, molt curiós, però els milions de morts que va deixar pel camí també és espectacular. Per tant, un personatge molt...
1: Controvertit.
0: Sí, molt controvertit, però amb més aspectes foscos que amb llums, tot i que, sobretot a Occident, una part de l'esquerra maoista l'ha intentat blanquejar, i que la veritat és que els xinesos que ho van patir és com intentar blanquejar Stalin o Hitler, no? Vull dir, sempre hi haurà algú que dirà pues, que no va fer tantes coses dolentes i que va millorar el país, etc. Però bueno, quan es viu una perspectiva i parlen les víctimes i tot el que se'ls va fer, doncs... Clar. Però continua sent un mite del comunisme xinès i continua sent respectat. Per tant, diuen els teòrics que Xi Jinping continua sent maoista amb el fons, adaptat a les circumstàncies actuals, però que la mentalitat continua sent aquesta. Doncs allà tenim tot això, que és només això ja és espectacular de veure, perquè si estàs en un palau d'aquestes dimensions i estàs en una plaça d'aquestes dimensions, i si això vols visitar el Museu de la Revolució, ja allò ja t'hi pots passar per visitar-ho bé 3 o 4 dies, no? Per tant, Pequín, la gran metròpoli, on està vinculat a... I després el temple d'estiu, que és bueno, tot això és patrimoni de la humanitat. Pràcticament totes les coses que direm són patrimoni de la humanitat, pel que explico ja es pot deduir fàcilment perquè ho és. I el palau d'estiu, allà era bastant típic, doncs, que una mica com es feia tant als emperadors austríacs com als francesos, és a dir, tenien el palau al centre de la ciutat, a Viena o París, i després a uns quilòmetres, que ara actualment seria i aniries amb una parada de metro, per entendre'ns, però que retirant per fer el palau d'estiu, i que quan arribava l'estiu es traslladava tot allà per canviar d'aires i per canviar una mica d'ambient. No? Doncs està a 12 quilòmetres del centre, aquest palau d'estiu, i també estem parlant de 300 hectàrees de parc, molt espectacular, i amb uns edificis també molt, molt emblemàtics. No? Pequín, tenim això, i a prop de Pequín tenim l'altre gran aspecte de Xina, que és una mica el seu símbol, que és la muralla. No? Uh-huh. Es va començar a fer el segle III abans de Crist, es va començar a fer una premuralla, per entendre'ns, els primers vestigis són d'allà, però després quan s'amplia i es fa l'estructura actual que tenim és entre els segles XIV i XVI. Estem parlant d'una muralla de 21.196 quilòmetres, pràcticament doncs 22.000 quilòmetres per fer números rodons. Té una alçada entre 6 i 8 metres i una amplada entre 4 i 5 metres, segons l'espai. I després hi ha les torres de vigilància que poden arribar fins a 16 metres d'alçada. No se sap exactament la quantitat de morts que va deixar la construcció d'aquesta muralla, però es parla dels números més baixos al voltant de 400.000 morts, i els altres ja parlen de millor o més d'un milió de persones mortes amb tot el procés de construcció, producte doncs, de la fatiga, del cansament, dels accidents, etc., que es van produir. No? Tot això era per frenar les hordes mongoles que venien del nord, i per tant aquesta muralla era un... no es podia saltar a cavall, perquè per l'alçada que estic dient, per tant, era bastant fàcil de defensar de la gent que podia vindre al nord, bàsicament doncs, les hordes mongoles. No? I aquest és un dels elements que es pot visitar. Hi ha trossos de la muralla que estan molt, molt deteriorats, però hi ha altres que estan molt ben mantinguts. Llavors, quan vas amb el guia has de parlar amb ell quin és el moment o quin lloc millor per anar-hi, perquè ara actualment s'acumula molta gent, pel que sé, i per tant pot ser que per dir-me estiguis embotellat a dins de la muralla a l'hora de pujar-la o baixar-la. hi ha vegades que és molt empinada i fa molta baixada, per tant, si, sobretot si va a l'hivern i tal, pot ser perillós, perquè no és plana, sinó que va agafant el relleu del paisatge i, per tant, pots trobar llocs on sigui realment amb escales clar, molt, molt empinada. Vull dir, per tant, però és una construcció que és d'aquestes coses com les piràmides, que una vegada a la vida és d'haver-les vist in situ i haver-les tocat. No? Després anirem a l'antiga capital de Xi'an, que és molt famosa pels guerrers. No? La ciutat de Xi'an, que no és massa coneguda, té 13 milions d'habitants, vull dir que allà totes les ciutats, per petites que siguin, bueno, després parlarem de Xangai, que en té bastants més. I era l'antiga, el final de la ruta de la seda, Xi'an, que havia sigut la capital de Xina durant molt de temps, i allà hi ha el gran mausoleu on es van trobar els famosos guerrers de terracota. No? Uh-huh. Allà un pagès, per casualitat, el 1974, allò estàvem fent unes coses al camp i de sobte, doncs, ostres, aquí què passa, què hi ha? Comencen a treure terra i allà comença a sortir doncs, un macromausoleu on es troben totes aquestes 8.000 figures d'un metre 80.
1: És tot gran.
0: Tot és espectacular, Xina. D'un metre 80 d'alçada, totes les figures són diferents. No cal dir que és una cosa també que s'ha de veure per l'espectacularitat, que és veure-la in situ, perquè alguns d'aquests es van portar al Fòrum de les Cultures de Barcelona, se'n van portar alguns exemples, i doncs de tant en tant Xina n'agafa uns quants i els porta en algunes exposicions. I ja que hem visitat, doncs tenim ciutat gran, amb coses emblemàtiques com el Palau Imperial, la Ciutat Prohibida, el Palau d'Estiu, els de carrers de terracota, tenim també la gran ciutat moderna, Xangai. Xangai és històricament molt important, allà doncs es va crear el Partit Comunista, i ara actualment és una ciutat que és, juntament amb Chongqing, que queda més a l'interior, és una ciutat, podríem dir, la capital econòmica i comercial de Xina. És una ciutat que té 25 milions de... pràcticament 25 milions de persones, en 6.340 quilòmetres quadrats, i es considera una de les ciutats més poblades del món. Allà una de les coses que tothom hi passa és Dabun, que se'n diu, que està al costat del riu i al davant tens tota una zona de gratacels amb dos edificis més emblemàtics. Un, on hi ha la Torre Shanghai, que és la tercera torre més alta del món, de 632 metres, 128 pisos, és molt moderna, aquesta s'ha fet en els darrers temps, té una forma a la part final de vidre, una forma així com girada per fer la menys resistència possible al vent, perquè clar, això té una dificultats tècniques brutals en un lloc que està relativament bueno, a prop del mar i per tant doncs, tifons i vents huracanats allà se'n produeixen. Per tant, és una dificultat arquitectònica visitar aquestes torres, més enllà de les vistes i dels terres que hi ha de vidre dalt de tot i aquest tipus de coses que són...
1: Fan només, impressió, no?
0: Sí, és molt recent, és del 2014, no? És realment... jo el recomano. I després... també des del Bund tens la visita d'una de les torres, aquesta és molt més antiga, del 1995, és a dir, quan vaig anar-hi el primer any encara no s'havia fet, és la torre que se'n diu de la Perla Oriental. Aquesta és de 468 metres i té una forma d'unes boles que són miradors, té un restaurant giratori i té una forma de torre molt peculiar. I aquest és del primer gran retacel que es va fer a Xangai en el seu moment. Ara, per la seva forma, que és peculiar respecte a la resta, però la resta d'edificis almenys el guanyen
1: amb alçada. Clar, que una mica eclipsat, pot ser.
0: Sí, sí, sí. Quan deia la dificultat aquesta de l'edifici, tenen un pèndol per estudiar la inclinació de l'edifici, per tindre'l compensat, que pesa 1.000 tonelades. Tenen un pèndol per equilibrar i per saber doncs, el moviment de l'edifici de 1.000 tonelades a dins de l'edifici. Vull dir, poca broma, també quan es fan aquest tipus d'edificis, les dificultats tècniques i la... Bueno, ara quan deia els enginyers xinesos de dir, bueno, doncs hem de col·locar un pèndol, bueno, un pèndol, com el farem? Doncs mira, hauria de ser 1.000 tonelades perquè així ens puguem calcular ben bé els moviments de l'edifici i tot plegat. Espectacular. I Xangai té la part europea, francesa sobretot,

0: allà va estar-hi de molt de temps com era ciutat portuària, van estar-hi els francesos, van estar-hi potències occidentals, va haver-hi tota la guerra del te, i per tant hi ha algunes zones realment curioses que s'han mantingut força, força bé, tot i que Xina ha patit, evidentment, doncs, primer la guerra civil, ella, entre l'exèrcit de Chiang Kai-shek i el de Mao, els nacionalistes que se'n deien i els comunistes, i després l'ocupació japonesa i la Segona Guerra Mundial. Per tant, Xina va patir, moltes ciutats van patir no només milions de morts, sinó de gran destrucció de molts edificis, palaus, etc. Però malgrat tot això, encara queda bastant. I a Xangai, com hi havia construccions d'estil europeu, doncs aquestes, evidentment, han aguantat millor el que són incendis i que les fetes de fusta. I per tant, doncs, hi ha una zona de contrast també cultural força, força interessant. Per tant, Xangai té uns museus espectaculars. Si voleu anar al Museu de la Ciència, recomano anar al Museu de la Ciència, perquè l'última tecnologia ple de gent jove és una de les coses recomanables. Vull dir que té parcs d'atraccions, vull dir, tot el que té una ciutat de 25 milions. Sí, vull dir que et pots passar 15 dies només a Xangai, sí, si vols fer coses. I el que em deia de botigues, si vols anar de botigues, vull dir, millor que Andorra. Em sap greu per als andorrans, però també millor que Andorra. I per últim, l'única cosa que recomano també és fer un tema natura. És a dir, que hem vist grans ciutats, temes culturals, històrics, seria anar a Guilin. Allà es fa generalment un creuer pel riu Li, que són d'uns 83 quilòmetres, i lo bonic és que allà et pots fer una mica la idea encara de la Xina rural. És a dir, pel paisatge, perquè hi ha una espècie de muntanyes càrstiques, que algunes d'elles et pots fins i tot pujar-hi, que és com si quan estàs a la platja que agafes la sorra mullada i vas fent... Doncs,
1: les nostres particulars sagrades, sí, famílies, exacte, no?
0: Doncs això seria aquest tipus de paisatge al voltant d'un riu i de camps, doncs, de cultiu, i ja t'han entrat poblets de pagès, i amb el creuer aquest vas visitant o vas veient, doncs, aquest paisatge, on en algun lloc pots parar i pujar amb alguna d'aquestes muntanyetes. Això és un tema molt curiós que t'apropa una mica, doncs, al món rural xinès i a la natura.
1: La contraposició,
0: sí,
1: no?
0: Sí, evidentment molt diferent de Xangai o de Peking. I aquí donaré un contrapunt, doncs, diguem-ne, tant de la Xina d'interior com la rural, i sobretot fer un petit tast de la Xina de la natura, on tenen coses absolutament espectaculars, com aquesta, que és molt, molt curiosa i molt peculiar, i també molt turística. Ja, quan vam anar-hi nosaltres, pràcticament no hi havia creuers, eren molt pocs, ara tens creuers els que vulguis i més. Sí, sí, sí.
1: Doncs de moment ho deixem aquí, amb aquest viatge per recórrer Xina, per aquests punts més imprescindibles d'un viatge, com deies, fascinant. Tanquem paradeta al setembre i tornem.
0: Tornarem.
1: I tornarem també en aquesta Xina que ens deies, més interior, més desconeguda.
0: Bon, una Xina molt interessant també, ja en parlarem.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Les 2 de la tarda continua l'actualitat a Onda Cero.
2: Una amnistía a la medida para los encausados del procés a cambio de la investidura de Sánchez, el cambio de cromos para llegar a la Moncloa, se incluyó un concepto con el que empezamos a familiarizarnos a partir de ese momento, el concepto de lawfare, el anglicismo con el que el mundo separatista se refería por entonces a la judicialización de la política, el uso abusivo de la justicia con fines políticos. Estos días, ese concepto vuelve de nuevo a ser argumento en la Moncloa, que lo saca de paseo de forma recurrente para defender la honestidad de responsables de instituciones públicas varias, organismos del Estado manchados por casos de presunta corrupción o familiares presidenciales, como la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que se va a sentar en el banquillo por delitos de malversación y de tráfico de influencias. Es la noticia de hace apenas unos minutos. La Audiencia Provincial de Madrid ratifica el juicio conjurado a Begoña Gómez. Será otra oportunidad en Moncloa para denunciar la persecución judicial. Da la casualidad de que hoy mismo la justicia europea ha sentenciado que la amnistía es compatible con el derecho comunitario, que no afecta a los intereses de Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve las dudas sobre el encaje en la legislación europea, ni más ni menos. El fallo no avala la constitucionalidad de la amnistía, eso tendrá que decidirlo el Constitucional. Y tampoco se pronuncia el Tribunal sobre la orden de detención sobre Puigdemont, que sigue vigente en nuestro país y que depende del Supremo, que juzgó y condenó a los líderes del procés, a todos menos al fugado Puigdemont. El fallo les sirve al

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda, Carles Puigdemont, més a prop de tornar a Catalunya, i Oriol Junqueras de ser candidat en unes futures eleccions.
2: La sentència d'avui i les decisions judicials que encara han d'arribar han de treure definitivament les manilles a l'independentisme. Han de retornar la plena capacitat política a totes les persones i a totes les organitzacions.
3: Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: Aquesta, esclar, és la interpretació que fan els partits independentistes de la sentència del TJUE sobre la llei d'amnistia. Una victòria, diuen, jurídica i política, ja que Junts ha deixat clar que la resolució és també un revulsiu per al projecte secessionista. En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que el dictamen europeu serveixi per a tancar definitivament l'etapa del procés.
4: Ara cal que seguim construint aquest futur sobre la base de cercar allò que ens uneix, de celebrar la nostra diversitat i de transformar la nostra pluralitat política en acords a favor del progrés col·lectiu.
1: Interpretacions, com podem observar, contraposades. Veurem quina en fa el Suprem, ja que les qüestions prejudicials resoltes afecten directament el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional ja ha apuntat que no s'hi posarà fins a la tardor.

0: El Partit Popular ha mostrat respecte per la decisió del TJUE, però ha deixat clar que l'amnistia no esborrarà el que va passar a Catalunya. Ricard Giménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. La seva portaveu al Parlament, Lorena Roldán, ha deixat clar que lluitaran amb totes les seves forces contra els que han atemptat, diuen, contra la unitat d'Espanya i l'estat de dret.
2: Y trabajaremos con toda la firmeza para que Cataluña nunca vuelva a recorrer el camino de la ruptura, de la impunidad y de la división que tanto daño hizo a nuestra tierra.
1: Vox avisa que revertiran la llei d'amnistia si arriben al govern.
0: En plan econòmic, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya adverteix que el pla de la Generalitat per construir 50.000

0: 1.000 pisos avança amb moltes dificultats.
1: Sí, i és que en els primers 6 mesos de l'any no han passat per les seves mans cap document que certifiqui l'execució de cap d'aquests immobles. La degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Sandra Bestraten, assegura que la burocràcia ofega la construcció.
2: El que demanem és tornar a treballar de forma més col·laborativa per aconseguir que aquestes mesures siguin efectives i no ens facin allargar els plaços.
1: Segons l'informe de gener a juny del 2026, els visats d'obra privada han caigut un 40% a Barcelona.
0: S'aixequen les restriccions de moviment a Sant Quirze Safaja després que els bombers hagin aconseguit estabilitzar l'incendi.
1: A hores d'ara només es manté el confinament al centre de menors. Mentrestant, els equips d'extinció continuen treballant per consolidar el perímetre de l'incendi. Segons dades dels agents rurals, aquest 2026 s'han cremat a Catalunya 4.500 hectàrees, de les quals més de la meitat al foc de les Gavarres. També s'han detectat 72 focs intencionats.
0: Repunten els naixements a Catalunya per primera vegada des del 2008.
1: L'any passat van néixer 54.249 nadons, un 0,8 més que l'any anterior. El creixement s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil. Segons l'IDESCAT, els noms més posats l'any passat van ser Júlia i Biel.
0: I avui al Notícies Migdia parlarem també de les desigualtats salarials entre homes i dones.
1: Segons un informe de la Generalitat, aquestes diferències s'han reduït fins al 16% gràcies a la pujada del salari mínim interprofessional. Declaracions de la ciutat de Sònia Guerra, secretària general del Departament d'Igualtat i Feminisme.
3: I posar-ho sobre la taula, que si la bretxa salarial es redueix quan incrementen el salari mínim interprofessional, és que la majoria de persones que tenen el salari mínim interprofessional són les dones.
1: Tot i així, encara hi ha bretxes importants, sobretot a partir dels 55 anys o pel que fa a les pensions, on els homes cobren de mitjana un 35% més que les dones.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi.
0: L'actual campiona del món, l'Argentina de Leo Messi, serà l'últim obstacle de la selecció espanyola per aixecar la Copa del Món.
4: Sí, perquè la selecció albiceleste va derrotar Anglaterra en la segona semifinal del torneig, tot i que els anglesos es van avançar al marcador mitjançant el nou jugador del Barça, l'extrem Anthony Gordon. Però Leo Messi, amb 39 anys, va tornar a liderar l'Argentina i amb dues assistències. Primer a Enzo Fernández i després a Lautaro Martínez va guiar novament l'equip d'Scaloni, que podrà reeditar el títol de campió del món. Espanya-Argentina, una final inèdita aquest diumenge 19 de juliol al MetLife Stadium de Nova Jersey.
0: La previsió del temps ens la porta el David Torres. David, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui dijous a Catalunya es mantenen els avisos actius per altes temperatures a quasi tot el territori. Continuem amb calor, però avui baixen una mica, un parell o tres de graus. Es mantindran així o poden baixar una mica més fins dissabte i avui les màximes es situaran als 32 graus a Tarragona, 33 a Barcelona i 38 a Lleida i Girona. Gaudirem del sol en general, encara que tenim avisos actius per tempestes localment fortes al Pirineu Occidental i que poden aparèixer de forma aïllada a d'altres punts del territori. A zones altes destaquem la pols en suspensió, que farà disminuir la visibilitat, i pel que fa al vent, fluix de llevant i de sud amb algun cop moderat. Demà divendres es manté la calor, sobretot a l'interior, i a la resta continuaran baixant un grau o dos. A la Vall d'Aran, alguns núvols amb precipitacions febles, i a la resta, sol amb núvols baixos al litoral al matí i també a últimes hores. Pel que fa al vent, a Girona bufarà la tramuntana moderada. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, David. 3:06 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic. Els partits independentistes veuen més a prop el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i la rehabilitació política d'Oriol Junqueras. Per això insten els tribunals espanyols a aplicar de forma immediata la sentència del TJUE, que avui Ricard ha avalat la llei d'amnistia.
1: Sí, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha afirmat que amb la resolució del Tribunal Europeu ja no hi ha excuses per aplicar la llei d'amnistia en la seva totalitat i perquè l'Estat tanqui una carpeta oberta fa 10 anys. Junqueras confia que la resolució serveixi per facilitar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya i que ell, si es dona el cas, pugui participar en unes eleccions.
6: Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: Junts també valora la sentència del Tribunal de Luxemburg com una victòria dels independentistes, dels demòcrates i també de Junts, que va esmenar el text inicial aprovat al Congrés. El seu secretari general, Jordi Turull, ha deixat clar que la sentència és un esperó per la causa independentista.
7: Avui,

0: Això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
1: Turull també ha assegurat que el debat jurídic s'ha acabat i ha reclamat el retorn immediat de tots els polítics que van marxar a Europa després del referèndum del 2017, tot i que, això sí, ha evitat especular sobre quan Carles Puigdemont podria tornar a trepitjar territori català. En aquest sentit, ha instat el Constitucional a resoldre els recursos d'empara presentats i no marxar de vacances. Pel que fa a la CUP, els anticapitalistes malfien de l'aplicació que en pugui fer els tribunals espanyols i insten Junts i Esquerra a recuperar la centralitat del moviment independentista per avançar en sobirania.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha demanat l'aplicació integral immediata, ha dit, de la sentència del TJ. En aquest cas, segons Illa, aquest és un element clau, o ha de ser un element clau, perquè Catalunya passi definitivament, diu, pàgina del procés i afronti un futur sense divisions ni trencaments.
1: En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, el cap de l'executiu català ha qualificat la resolució de molt bona notícia i ha assegurat, en al·lusió als tribunals espanyols, que no hi ha cap escull per aplicar-la.
3: I avui, 16 de juliol de 2026, el Tribunal de Justícia d'Europa ratifica de nou la plena legalitat de la llei d'amnistia. Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis?
1: Les diferències entre el govern socialista i els partits sobiranistes és en l'escenari que s'ha d'obrir amb l'aplicació total de l'amnistia. Els independentistes consideren que Europa valida el procés, una etapa que Illa vol donar per tancada definitivament.
3: Els catalans i catalanes no volem ni permetrem que res ni ningú posi en risc allò que tant ens ha costat assolir. La nostra voluntat de convivència i la nostra esperança de futur són més fortes que qualsevol intent de retrocedir a un passat de divisió, de ruptura i d'enfrontament.
1: Segons Illa, Catalunya ha d'evitar obstacles que impedeixin continuar liderant la creació d'ocupació, la captació d'inversors o la construcció d'habitatge públic.
2: Doncs més reaccions. Els comuns asseguren que la sentència del TJ és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem. La presidenta de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, defensa que vol que Puigdemont, Comín i Puig tornin a casa com més aviat millor.
4: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
2: I el Partit Popular de Catalunya s'ha limitat a mostrar respecte per la sentència del TJ i n'ha evitat qualsevol interpretació en al·lusió implícita a l'actitud del govern espanyol davant les causes judicials que l'envolten.
1: Sí, la seva portaveu al Parlament, Lorena Roldán, ha lamentat que les concessions de Pedro Sánchez, ha dit, permetin alimentar la causa independentista. En aquest sentit, ha garantit fermesa per part del PP per evitar qualsevol intent de trencament de l'Estat.
5: Siguen diciendo hoy que lo volverán a hacer. No hay arrepentimiento. Al contrario, se sienten reforzados por las concesiones del Partido Socialista. Por eso, el Partido Popular seguirá defendiendo exactamente lo mismo que ha defendido desde el primer día: la igualdad de todos los españoles ante la ley, la independencia judicial, la separación de poderes, la unidad de España y el Estado de Derecho.
1: Roldán també ha recriminat a Salvador Illa que exigeixi el compliment de la llei d'amnistia i, en canvi, que ell no acati les sentències sobre la presència del castellà a l'escola.
2: I més contundent que el PP s'ha mostrat encara des de Vox que carreguen contra l'aval a l'amnistia. L'eurodiputat Jorge Buxadé afirma que la sentència posa de manifest que la unitat d'Espanya i el seu ordre constitucional estan en perill i, per tant, han de ser defensats i protegits.
6: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
2: Bones notícies les que ens arriben per part dels bombers. Una vegada estabilitzat el darrer gran incendi que crema Catalunya, Sant Quirze Safaja, al Moianès, han aixecat totes les restriccions de moviment, però amb una excepció.
1: Sí, Gàbia, es tracta del centre de menors no acompanyats que s'ha convertit en un oasi enmig d'unes 100 hectàrees que han cremat, sobretot, zones boscoses i massa forestal. El cap d'intervenció dels bombers, Israel Cosonou, explica que les condicions d'aquesta nit han afavorit les tasques d'extinció. Recorda, però, que ara arriben les hores més crítiques del dia quan es podrien produir revifades.
7: Aleshores, el que ens preocupa sobretot, tot i que l'incendi està tenint un bon comportament i les línies han treballat molt bé, és que principalment no se'ns obri cap al migdia amb la marinada aquest costat nord-est.
1: Sobre l'origen del foc, l'alcalde de Sant Quirze Safaja, Josep Lluís Roger, nega que sigui intencionat.
8: Aquí hi ha una part que s'ha de mantenir, que és el que es manté, que són franges perimetrals de les urbanitzacions, i es fa una feina per part de Generalitat cada dos anys mantenir-les, però com veieu, doncs passen accidents i hi ha llocs més propensos i aquest ho és.
1: Ara, doncs, ja es pot accedir a les masies.

0: i el càmping que havien quedat confinats per facilitar la feina als bombers.
1: I malauradament aquest és un dels 461 incendis que han cremat Catalunya més de 4, que han cremat a Catalunya més de 4.500 hectàrees. El més preocupant de tot és que 72 han estat provocats per persones, com el que va cremar la muntanya de Tian al Maresme a finals de juny. A més, un centenar estan relacionats amb la falta de precaució sobre com actuar en boscos i en zones on és molt senzill originar un foc. I sàpiguen també que en plena onada de calor, Catalunya ha registrat aquest dimecres, ahir, el màxim de demanda elèctrica de tot el 2026.
0: Sí, segons Endesa, el consum va arribar als 8.100 megawatts, la xifra més alta de l'any i gairebé un 10% superior al màxim de l'estiu passat. El pic es va produir a les 3 de la tarda, coincidint amb l'ús intensiu dels sistemes de climatització. Aquest registre és també el tercer més alt de la sèrie històrica a Catalunya. Tot i l'augment de la demanda, l'autoconsum fotovoltaic ha contribuït a reduir part de la pressió sobre la xarxa elèctrica.
1: Hem de parlar ara d'una de les principals preocupacions dels catalans, l'habitatge, i no els acostem gaires bones notícies. Els arquitectes perceben cert estancament en la posada en marxa del Pla 50.000 i que, alhora, avisen, la normativa Ricard ofega la construcció privada.
0: Sí, la Generalitat espera que la construcció de 50.000 pisos protegits solucioni parcialment la crisi de l'habitatge a Catalunya. Tot i ser de propietat pública, la majoria d'aquests estaran construïts per empreses i promotors privats i, per tant, passaran per les mans del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Doncs durant el primer semestre d'aquest any no han rebut cap visat d'obra que s'executi immediatament, un fet que, per ara, preocupa el director d'Àrea Tècnica del COAC, Gerard Miquel.
2: Encara no hem vist cap senyal que ens indiqui que anirem disparats cap als 50.000 habitatges. Al contrari, ens estem estancats. El missatge és que estem estancats.
0: I en paral·lel, els habitatges nous visats cauen gairebé, atenció, un 40% a Barcelona durant el primer semestre de l'any en comparació amb el 2025 i en el conjunt de Catalunya un 2,6%. Parlem d'un total de 7.800 pisos que es construiran d'immediat, però que estan lluny de l'objectiu marcat per la Generalitat d'aixecar 25.000 cada any. El principal obstacle, apunten, és que els governs regulen sense el consens dels experts.
3: Creiem que no s'està fent el treball previ que caldria abans de treure una legislació, caldria contrastar-la amb tots els agents implicats que l'hem de fer possible, perquè al final regular tant i que després no aconseguim els objectius, doncs ens hauria de fer reflexionar.
0: Ara bé, la degana del COAC, Sandra Bestraten, valora molt positivament la voluntat del govern de reduir d'un any a només un mes els terminis per oferir llicències d'obra, un fet assegura que no perjudicaria la seguretat dels edificis.
1: I el Col·legi d'Economistes de Catalunya aposta per un sistema fiscal català que rebaixi impostos. De fet, la pressió tributària provoca que 8 de cada 10 economistes creguin que la governança de les administracions no afavoreix l'economia catalana.
0: En un context de creixement com el que viu Catalunya, per sobre de la mitjana espanyola i europea, els economistes creuen que les empreses haurien de guanyar pes a l'hora de generar riquesa. Per això reclamen que la Generalitat i la resta d'administracions públiques cedeixin terreny al sector privat reduint impostos. Carles Puigatravi és el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
4: Crec que hem de canviar el xip i és molt fàcil. Doncs, deduccions per al creixement, deducció per formació a les empreses, del personal o bonificacions per a la inversió. O sigui, hi ha molt ventall de possibilitats que el sistema fiscal català pot introduir per favorir el creixement i el benestar i sobretot el benestar de l'economia.
0: Aquest, però, no és el model del PSC actual, que segueix l'estela d'Esquerra Republicana i manté una elevada recaptació d'impostos per transferir-los després a la societat, diuen, en forma de serveis públics. Sigui com sigui, des del Col·legi d'Economistes també veuen bonances en la seva gestió, sobretot perquè han aconseguit aprovar uns pressupostos i, en segon lloc, perquè estan avançant en reptes claus com la construcció d'habitatges, la millora progressiva del servei de Rodalies i l'aposta per la indústria de la defensa, l'espai i la seguretat, uns sectors que avui compten amb el suport de fons europeus.
5: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
1: Passen dos minuts de 3:15 de la tarda. Ho dèiem en titulars. Els naixements creixen a Catalunya per primera vegada des del 2008. Gairebé 55.000 nadons van néixer el 2025. Són 500 més que l'any anterior, el que ha trencat la dinàmica de descens de la natalitat. Més dades amb el Diego Fernández. Diego, bona tarda.
6: Bona tarda. L'augment ha estat d'un 0,8% respecte al 2024, amb un increment més notable a zones del Penedès, Ponent i l'àmbit metropolità. El creixement es pot atribuir a l'augment de dones en edat fèrtil, que ha estat de mig punt percentual. Les catalanes també són mares cada vegada més tard. L'edat mitjana

0: maternitat ja és de gairebé 33 anys. I quasi la meitat dels nadons nascuts l'any passat són fills de dones nascudes a l'estranger, un col·lectiu amb un gran pes a l'augment dels naixements.
1: Ja sabem també els noms més comuns i posats en nadons durant el 2025. Júlia i Biel lideren aquest rànquing segons les dades publicades per l'IDESCAT. Júlia recupera així el lideratge entre les nenes, una primera posició que no ocupava des del 2022, mentre que Biel es converteix per primer cop en el nom més escollit per als nens. Montse Valls.
2: En total, 449 nenes van rebre el nom de Júlia durant l'any passat, seguides de Sofia amb 427. Entre els nens, Biel encapçala el rànquing amb 378 naixements, molt a prop de Nil, que ocupa la segona posició amb 375. Les dades també reflecteixen l'impacte de la baixada de la natalitat dels últims anys. Tot i liderar la classificació, els noms més populars registren avui moltes menys inscripcions que ara fa dues dècades. Un exemple és el de Júlia, que anys enrere superava àmpliament el miler de nadons anuals. Marc, que durant molts anys va ser el nom masculí més habitual a Catalunya, torna a situar-se entre els primers llocs del rànquing.
1: 5 anys després de l'aprovació de la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència, coneguda com a l'OPIVI, les entitats socials celebren els avenços aconseguits a Catalunya, però alerten que encara hi ha importants desigualtats en la seva aplicació. Tornem amb la Montse. Montse, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Segons un informe elaborat per la Plataforma d'Infància de Catalunya i la Taula del Tercer Sector, el desplegament de la norma ha estat especialment significatiu en àmbits com l'educació i en iniciatives com el model Barnahus d'atenció a infants víctimes de violència. Tot i això, les entitats adverteixen que la protecció continua depenent massa del territori on viu l'infant i dels recursos disponibles. L'estudi assenyala mancances en àmbits com la salut mental infantil, el lleure, l'esport i l'acompanyament a famílies vulnerables. També alerta que la coordinació entre serveis continua sent insuficient i que molts infants i adolescents encara desconeixen els canals d'ajuda i denúncia existents. Davant d'aquesta situació, les entitats reclamen més inversió econòmica, més professionals especialitzats i una formació continuada per a tots els sectors implicats. També demanen reforçar la prevenció i garantir que tots els infants tinguin el mateix nivell de protecció independentment del lloc on visquin.
1: Més coses, la bretxa salarial entre homes i dones de Catalunya baixa fins al 16% segons un informe del Departament d'Igualtat. Aquest és el nivell més baix registrat fins ara, però la secretària general del Departament, Sònia Guerra, ha explicat al programa La Ciutat d'Onda Cero, aquí a casa nostra, que cal seguir lluitant per aconseguir la paritat. Ho ha recollit l'Eudald Sanz. Eudald, bona tarda.
3: Bona tarda. La baixada s'explica perquè el salari mitjà anual de les dones creix un 6%, 4 punts més que el dels homes. No obstant, encara es mantenen bretxes. El tram on més s'evidencia és a partir dels 55 anys, amb una diferència d'uns 8.500 euros anuals. La secretària general d'Igualtat, Sònia Guerra, assegura a La Ciutat d'Onda Cero que les polítiques transversals, com la pujada del salari mínim interprofessional o la reforma laboral, han provocat la reducció de la bretxa salarial. En el cas de les pensions, la diferència arriba fins al 35%, xifra que també representa una desigualtat molt significativa, segons Guerra.
4: La bretxa en les pensions arriba al 35% i això marca de manera determinant el poder adquisitiu que tenen homes i dones grans en el final de la seva vida.
3: A banda dels salaris, l'informe també detalla que les dones dediquen pràcticament el doble de temps que els homes a les tasques de la llar. La directora general del Departament de Feminismes ha acabat emplaçant la coeducació i el desplegament de polítiques públiques per eliminar estereotips.
1: Un parell de notícies en plana local. Els desnonaments previstos aquest estiu als blocs de la Rambla de la Mina a Sant Adrià de Besòs han quedat temporalment suspesos per ordre judicial. Són 5 llançaments que s'havien d'executar entre finals de juny i mitjans de juliol i que formen part del procés iniciat per recuperar diversos habitatges del barri.
5: Segons ha transcendit, el Consorci de la Mina, propietari dels immobles, va demanar l'ajornament després que els Mossos d'Esquadra recomanessin agrupar els desallotjaments per escales senceres. L'objectiu és facilitar els operatius policials, reduir la conflictivitat i evitar possibles reocupacions immediates dels pisos desallotjats. Amb aquesta decisió, les execucions queden ajornades com a mínim fins al setembre. Per la seva banda, les entitats veïnals i els col·lectius en defensa de l'habitatge atribueixen aquesta suspensió a la mobilització dels residents i reclamen a les administracions que obrin una via de diàleg amb les famílies afectades. En aquest sentit, alerten que continuaran mobilitzant-se si els desnonaments es reprenen a la tardor.
1: I la Diputació de Barcelona comença avui la primera revisió del pla zonal de la xarxa local de carreteres. És un pla que ja va ser aprovat el 2020 i que des d'aleshores ha estat en fase d'execució. Ara la Diputació comença la

0: primera revisió després d'haver executat un 90% de les actuacions previstes. Pere Parés, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. És una revisió que vol assegurar quin rol estan complint els diferents trams de la xarxa i aquest rol canvia bastant al llarg del temps. Ho explica als micròfons d'Onda Cero el diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès.
2: El que estem fent és augmentar la seguretat viària. Hi ha hagut canvis a noves infraestructures, hi ha hagut molt de moviment de població a un lloc o altre, municipis petits han crescut molt. També hem de ser conscients que hi ha moltes coses que ens fan treballar ràpid. Per exemple, també totes les emergències que hi ha hagut aquests últims mesos, tant aiguats com els focs, etc.
1: La distinció entre una carretera local i un camí municipal és important tant per qui la gestiona com per qui la fa servir. Les carreteres les gestiona la Diputació, mentre que els camins municipals els gestionen els diferents ajuntaments. Per tant, quan es considera que un camí està fent la funció d'una carretera, l'Ajuntament queda alliberat del pes econòmic d'haver de mantenir la infraestructura. Quan passa el contrari, que una carretera és considerada camí, l'Ajuntament n'assumeix el manteniment. Per contrapartida, però, els veïns deixen d'haver de complir amb la normativa d'afectació de carreteres que limita les obres que pots fer prop de la calçada.
3: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: Hola, Víctor i Llucià, repassem l'actualitat esportiva marcada, com no, per aquest Mundial. Ja tenim la final que enfrontarà la selecció espanyola i l'Argentina de Leo Messi.
1: Sí, que ja es va desfer també amb patiment, com en totes les eliminatòries fins ara, d'Anglaterra, i amb remuntada inclosa, perquè els Three Lions es van avançar gràcies a una diana del nou futbolista del Barça, l'extrem Anthony Gordon, però la direcció de camp del seleccionador anglès Thomas Tuchel va ser desastrosa i va permetre a l'Argentina remuntar l'eliminatòria. Leo Messi es va tornar a posar la seva selecció a l'esquena i va assistir primer a Enzo Fernández i després a Lautaro Martínez, ja el temps afegit per portar al sud americans cap a la final del Mundial.
2: La suerte de ganarlo, de pasar esto también, con lo que significaba este partido, porque nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos, pero viste, se juega muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud y que pasan cosas de la historia, que pasa la historia en un partido, sin traerlo a un partido de fútbol, pero no deja de ser especial por todo lo que significa y había que ganarlo.
1: Com diu Messi, segona final consecutiva després de la de Qatar del 2022, on va aixecar per tercera vegada el Mundial l'Argentina. I ara estan en disposició de fer-ho per quarta vegada a la història contra la selecció espanyola, un equip on Leo Messi hi té amics i antics companys.
2: Sí, una selecció enorme, ¿no? con grandísimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
1: També serà una final especial per al seleccionador argentí Lionel Scaloni, que resideix a Palma de Mallorca, i aquí se li acaben els qualificatius pel capità de la selecció, Leo Messi.
3: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas. Así que España también lo disfrute, porque yo sé que lo quieren, no todos los españoles, pero gran parte de España lo quieren y... Así que nada, saludo grande.
1: La finalíssima, que es va ajornar el mes de març, es podrà disputar a la final del Mundial, un partit inèdit pel títol d'aquest diumenge, 19 de juliol, al MetLife Stadium de Nova Jersey.
0: Més enllà del Mundial, el Barça ja té una altra incorporació a punt.
1: Sí, es tracta de Karim Adeyemi, que després d'aterrar ahir a la capital catalana aquest matí ja ha completat amb èxit la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona, i ara l'extrem de 24 anys es troba a l'espera de la signatura oficial que es podria produir entre avui i demà. Adeyemi serà nou jugador del Barça a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables que rebrà el Borussia Dortmund. El primer equip culer ha realitzat aquest matí el quart entrenament de la pretemporada i demà divendres és dia de doble sessió. I encara en futbol, el Girona ha presentat un dels seus fitxatges d'aquest mercat d'hivern, el davanter ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur, que ha signat per a les properes 5 temporades fins al juny del 2031. És un atacant de 2 metres i 4 centímetres d'alçada. En parla el director esportiu del club gironí, Quique Cartel.
4: És un jugador amb unes característiques físiques, penso que brutals, però a la vegada també el seu cos, doncs, és el clàssic cos que es té que treballar perquè arribi a un punt que penso que pot ser molt, molt important. Jugador molt, molt referència, que té la qualitat de finalitzar molt bé amb les dues cames, i que crec que es pot adaptar molt bé a la segona edició, i esperem que pugui donar ja rendiment des de un bon començament.
1: El Girona arrenca dilluns vinent un estatge de pretemporada a la Vall d'en Bas, que s'allargarà fins al dissabte 25 de juliol.
0: I a la plana poliesportiva, punts de bàsquet, tennis i ciclisme.
1: Sí, en l'esport de la cistella, el Barça ha realitzat el quart fitxatge del mercat d'estiu. Es tracta d'un altre estatunidenc, Umoja Gibson, que jugarà al Palau Blaugrana les dues properes temporades, fins al 2028. És un base de 28 anys i 1,85 d'alçada, i que arriba procedent del CD Vita Eslové. En tennis, Paula Badosa s'enfrontarà la russa Aleptina Ibragimova als vuitens de final del torneig d'Iàsia, Romania, en el duel que començarà no abans de 4:45 de la tarda. I en ciclisme, avui dijous, 12a etapa del Tour de França, 180 km de recorregut amb 3 ports de quarta categoria. Sense canvis a la general, amb l'eslové Tadej Pogacar liderant la prova francesa amb més de 3 minuts de marge sobre el danès Jonas Vingegaard.
0: Gràcies, Víctor, bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
0: Acabem amb música. Comencem parlant de Sergio Dalma, que té concert aquesta nit a Manresa, en el marc del Festival Camins.
5: El cantant presentarà el seu últim treball en Ritorno a Villa Dalma, però també repassarà les cançons clàssiques que han acompanyat durant tots aquests anys de carrera. Serà una oportunitat de veure en directe aquest artista que, amb 36 anys de carrera, és, sens dubte, un dels cantants més reconeguts de la música pop espanyola.
0: I al Palau de la Música Catalana, Ana Torroja.
5: La cantant Ana Torroja actuarà aquest vespre dins el cicle Guitar BSN 2026 per presentar la gira C, Acabado el Show, amb qui iniciarà una nova etapa musical coincidint amb el llançament del seu nou disc. Torroja interpretarà noves cançons i també algun dels seus grans èxits.
0: Doncs demà Ana Torroja, de Mecano, posem al punt final aquest temps de notícies. Gràcies, bona tarda.
6: Son las 3 de la tarde, las 2.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día marcado por decisiones judiciales. La última es el aval de la Audiencia Provincial de Madrid a la decisión del juez Peinado de juzgar en un tribunal conjurado a Begoña Gómez por 2 delitos, malversación y tráfico de influencias. El tribunal levanta otros 2 delitos que le imputaba el magistrado y retira las medidas cautelares que había impuesto a la esposa del presidente. Fuentes de Moncloa reiteran a esta hora que esta es una causa política y insisten en defender la inocencia de la esposa del presidente. La otra decisión judicial del día es la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Concluye que la ley de amnistía no contraviene la legislación comunitaria ni atenta contra los intereses financieros de la Unión al perdonar la malversación. Un fallo que el independentismo celebra como una victoria.
8: La amnistía es una victoria.
0: La amnistía es una victoria política del independentismo. Lo es porque reconoce lo que algunos quisieron convertir en un problema penal, era y continúa siendo un problema político.
9: Estem parlant de justícia.
5: La amnistía es justicia, no es perdón. Es más, la ley de amnistía es una enmienda a la totalidad y hoy ha sido avalada a la represión del Estado.
9: A la represión de l'Estat.
6: Desde el Partido Popular, Miguel Tellado recuerda que el fallo del TJU es un paso más de un largo proceso judicial y no examina ni su oportunidad política ni avala o deja de avalar su constitucionalidad. A pesar de ello, la interpretación hoy del ministro Bolaños.
10: Es constitucional y es conforme al derecho europeo. Siempre dijimos desde el gobierno lo que hoy afirma rotunda y literalmente el Tribunal Europeo. La amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social.
11: Eran cuestiones prejudiciales. El TJUE se limita a responder únicamente a esas dudas. Ni entra en el fondo del asunto, ni, por supuesto, enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
6: El gobierno y los independentistas piden ahora que se aplique la ley de la amnistía de forma inmediata para que Puigdemont pueda volver a España. El juez Pedraz, juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire, ha decidido aplazar para mañana la declaración de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. La declaración del director adjunto operativo de la Guardia Civil se ha extendido más de lo previsto. Manuel Llamas ha negado ante el juez de la UCO conocer ninguna trama de corrupción. En Zaragoza, el incendio que ha calcinado ya casi 5.000 hectáreas en Onés sigue fuera de control. El fuego que ha obligado a desarrollar

0: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
1: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
2: ¿Formar una familia o no? ¿Decidir ara o esperar? ¿Tornar a estudiar o emprendre? ¿Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
3: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Noms propis de l'esport català.
4: Sara Gallego és una atleta nascuda a Barcelona l'11 d'octubre del 2000, especialitzada en els 400 metres tanques. Tant el seu pare, Xavier, com la seva germana gran, Clàudia, també s'han dedicat a l'atletisme. El 2021 va batre el rècord d'Espanya de la seva especialitat. Una sèrie de lesions li va impedir competir durant el 2023 i gran part del 2024. La Sara admet que ha conegut la part més dura de l'esport.
5: Sí, totalment. O sigui, per mi, per suposat, és la part dolenta de l'esport. I jo sempre he pensat que la vida d'esportista no és fàcil, però quan veu una lesió veig que, òbviament, és el pitjor que pot passar i és una agonia perquè és com, sobretot quan el meu tipus de lesió, no? Que no et posen un període, no et diuen en 2 setmanes estaràs bé, no, és una miqueta com, bueno, el que vagi saltant al teu peu, a poc a poc anem millorant, però no et podem dir un termini en concret, no? Doncs aquí es passa bastant malament perquè... Bueno, a part que físicament no estàs en el teu punt, evidentment, i veus que els teus companys doncs, van competint, estan en forma, fan marques, assoleixen les seves metes, etc. I tu estàs allà parat sense poder fer res, sobretot psicològicament és molt dur, no?
4: Sara Gallego és un dels noms propis de l'esport català.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades... i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
7: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
6: sí?
7: Haces xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca, i entonces, con el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
6: Jo la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat. Exacte.
1: Escolta Nits de Ràdio de dilluns a diumenge després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio amb David Cervelló. Onda Cero Lleida.

0: y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
1: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
0: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
1: Llama al 900-272-272. Verisure.
2: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
3: Estàs pensant a canviar de cotxe? Hi ha un nom que has de conèixer. Geely. Sí, Geely. Potser avui encara no et sona, però ben aviat no deixaràs de sentir-ne a parlar. Perquè Geely és una marca d'automòbils que ja triomfa arreu del món i forma part del grup propietari de Volvo Cars, Lotus i altres marques de referència. I ara, els seus nous vehicles arriben a Lleida. Descobreix-los a Geely Auto 3000, a la L11, quilòmetre 9,4, al mateix concessionari Peugeot de Lleida. Geely Auto 3000. Recorda aquest nom. Geely, nova a Lleida, gran al món.
4: Noms propis de l'esport català.
5: Roger Frigola és un dels millors especialistes mundials en intel·ligència artificial. Va treballar per Airbus, després va estar 4 anys a la Fórmula 1 a McLaren Mercedes, al departament de simulació, on va guanyar el títol el 2008. El 2014 va aterrar al New Zealand Team de la Copa Amèrica de Vela, guanyant 2 edicions. Ara és el director del Departament de Computació, Desenvolupament i Optimització de l'equip.
6: Al final, un dels motius pels que em van contactar i em van contractar és perquè estaven acostumats a sempre tenir els mateixos tipus de gent, no? Gent que havia estudiat enginyeria naval, gent que tenia una manera de fer les coses. I el que es van donar compte és que sobretot amb els barcos d'ara que volen, no? Van sobre uns foils i el casc no toca l'aigua, que havien de repensar la manera de dissenyar el barco. I una de les claus és que la física que s'aplica, doncs és la física que s'aplica a dissenyar un avió o a dissenyar un cotxe de Fórmula 1. La importància, sí, la importància de la simulació, molt, la importància de simular dinàmicament el comportament del vehicle i que la simulació t'ajudi a fer un disseny millor.
5: Roger Frigola és un dels noms propis de l'esport català.
7: Hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, como la muerte, el origen del universo o por qué esa persona te dejó en visto. La vida tiene sus misterios y en el Colegio Invisible les buscamos un sentido a casi todos. Escucha El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Todos los martes y jueves a partir de 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
8: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
9: Que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
10: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con 4 pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones?
1: Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
3: Si estàs escoltant aquest anunci perquè et diguem el preu espectacular i les quotes increïbles del Volvo XC40, el nostre SUV amb tot el disseny, tecnologia i seguretat de sèrie, ens sap greu, no t'ho podem dir. Vine, esbrina-ho i descobreix l'XC40 als nostres concessionaris o a volvocars.es. Finançant amb Volvo Cars Financial Services a través de Banco Cetelem fins al 30 de setembre de 2026.
4: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
2: Noms propis de l'esport català.
5: La Paula Crespí és una lluitadora per naturalesa. La seva és una història de resiliència i determinació, de qüestionar-se tot a fer realitat un somni. Amb la selecció espanyola de waterpolo és campiona d'Europa i sotscampiona mundial. I als Jocs Olímpics de París del 2024 es va penjar per fi la medalla d'or. En realitat, ella ja ho sabia molt abans.
6: Sí que és cert que jo no ho veia tant com un desig o com un, com una cosa que està allà d'aviam sí. Jo tenia la convicció absoluta de que jo no li deia a ningú, eh? I vaig anar allà i deia, és que vamos a ser campiones olímpiques. És que no tenia cap tipus de dubte. Sabia que ho anàvem a aconseguir i sabia, i òbviament hi havia un tema que era objectiu, i és que l'equip estava jugant increïble. O sigui, jo de tots els anys que jo havia estat a la selecció i encara que no hagi anat, encara que no hagués anat als Jocs, havia viscut les preparacions i havia estat involucrada, jo coneixia com havia estat l'equip, la dinàmica que hi havia i el nivell de joc i sobretot també la solidesa del bloc i lo compacte que estava. I jo, la sensació que jo he tingut aquest estiu passat abans dels Jocs en comparació a tot l'altre que jo havia viscut fins ara, era diferent. És que sentia diferent. I no vol dir que tot l'altre fos dolent, o sigui, va ser meravellós també perquè s'han aconseguit medalles un munt.
5: La Paula Crespí és un dels noms propis de l'esport català.
7: Se ha demostrado que reír 100 veces puede tener un efecto similar al de realizar 10 minutos de ejercicio aeróbico o 15 minutos de bicicleta. Y no, esto no es otra excusa para saltarte el gimnasio, pero...
8: ¿Tú eres consciente, Agustín, de que esto es la radio?
9: Es el primer día, ¿no, Paula?
10: Porque todavía no te hemos presentado a los gemelos Grimsby.
7: Complementa tu rutina de ejercicios con La Quinta Hora. Leo Harlem, Goyo Jiménez, Leonor Lavado, Agustín Jiménez y Paula Púa. Todos los lunes y jueves a partir de las 10 en Más de Uno. Onda Cero, tu radio. Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: no se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro.
1: Doncs no s'hi oposa. D'aquesta manera s'ha pronunciat avui el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Cohen Lenaert, sobre la llei de l'amnistia. El Tribunal Constitucional contesta que necessita temps per estudiar aquest posicionament i que resoldrà els recursos pendents a la tardor. Durant el dia d'avui, les diferents formacions polítiques han valorat aquest pronunciament. La lectura que en fan els independentistes és de victòria.
2: La sentència d'avui i les decisions judicials que encara han d'arribar han de treure definitivament les manilles a l'independentisme. Han de retornar la plena capacitat política a totes les persones i a totes les organitzacions.
3: Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament, mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: Opinions del líder republicà Oriol Junqueras i del secretari general de Junts Jordi Turull. Mentrestant, el president de la Generalitat Salvador Illa enarbora la bandera del retorn de la normalitat i defensa que la paraula del Tribunal Europeu permet passar a pàgina del procés independentista.
4: Ara cal que seguim construint aquest futur sobre la base de cercar allò que ens uneix, de celebrar la nostra diversitat i de transformar la nostra pluralitat política en acords a favor del progrés col·lectiu.
1: I des del Partit Popular continuen defensant que lluitaran perquè no es produeixi mai més un escenari similar. Lorena Roldán, portaveu popular al Parlament.
5: Y trabajaremos con toda la firmeza para que Cataluña nunca vuelva a recorrer el camino de la ruptura, de la impunidad y de la división que tanto daño hizo a nuestra tierra.
6: La brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.
1: El pronunciament del TJUE marcarà el compàs de la brúixola d'avui i serà el tema principal de la tertúlia que farem a partir de 3:15. Serà l'última de la temporada amb el periodista Santi Terraza i l'advocat Pablo de Palacios, però tenim més temes avui. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Lola.
1: En matèria d'habitatge, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya adverteix que el Pla de la Generalitat per construir 50.000 pisos avança amb moltes dificultats.
7: Sí, i és que en els primers 6 mesos de l'any no han passat per les seves mans cap document que certifiqui l'execució de cap d'aquests immobles. La degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Sandra Bestraten, assegura que la burocràcia ofega la construcció.
8: El que demanem és tornar a treballar de forma més col·laborativa per aconseguir que aquestes mesures siguin efectives i no ens facin allargar els plaços.
7: Segons l'informe de gener a juny del 2026, els visats d'obra privada han caigut un 40% a Barcelona.
1: Repunten els naixements a Catalunya per primera vegada des del 2008.
7: L'any passat van néixer 54.249 nadons, un 0,8 més que l'any anterior. El creixement s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil. Segons l'IDESCAT, els noms més posats l'any passat va ser Júlia i Biel.
1: Es redueixen fins al 16% les desigualtats salarials entre homes i dones, segons un estudi de la Generalitat.
7: Un fet que es produeix gràcies a la pujada del salari mínim interprofessional. Declaracions a la ciutat de Sònia Guerra, secretària general del Departament d'Igualtat i Feminisme.
9: I posar-ho sobre la taula, que si la bretxa salarial es redueix quan incrementen el salari mínim interprofessional, és que la majoria de persones que tenen el salari mínim interprofessional són les dones.
7: Ara sí, tot i això, encara hi ha bretxes importants, sobretot a partir dels 55 anys o pel que fa a les pensions, on els homes cobren de mitjana un 35% més que les dones.
1: Titular d'Esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Lola. Argentina serà la rival d'Espanya a la final del Mundial de Futbol del proper diumenge, 9 de la nit, hora nostra, a New Jersey. Els argentins van guanyar ahir 1-2 a Anglaterra. Karim Adeyemi ha passat avui revisió mèdica prèvia a l'anunci oficial del seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona i el base estadounidenc amb passaport nigerià Umoja Gibson signa amb el Futbol Club Barcelona per 2 temporades.
1: Continua la calor, per exemple, que ens donarà una treva, ho volem conèixer de la mà del David Torres. David, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda. Demà divendres es manté la calor, sobretot a l'interior i la Vall de l'Ebre, aquí amb avisos taronja pel vent de ponent que fa que no baixin les temperatures i a la resta continuen baixant 1 grau o 2.

Les màximes se situen als 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona, i les mínimes també segueixen altes, amb 25 graus de mínima a Barcelona, 24 a Tarragona, 23 a Girona i 22 a Lleida. Pel que fa al cel, a la Vall d'Aran, alguns núvols i precipitacions febles, a la resta, amb sol i núvols baixos al litoral al matí i a últimes hores, i en quant

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i defensa que no afecta els interessos econòmics europeus ni tampoc la lluita antiterrorista. Els magistrats europeus diuen que l'amnistia no vulnera el dret europeu i facilita la reconciliació. Més detalls d'aquesta norma des de Brussel·les amb el Jacobo de Regoyos.
1: La ley de amnistía no es contraria a la normativa europea en los siguientes aspectos por los que se le ha preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque no afecta a los intereses financieros de la Unión, ya que la normativa comunitaria no se opone a amnistiar actos contables ejecutados en un contexto político, como conseguir la independencia, si los fondos no vienen del presupuesto de la Unión Europea ni están tampoco destinados a ella. Es decir, que no han reducido los recursos propios de la Unión. Eso da vía libre al Tribunal de Cuentas a eximirla de devolución de 3,9 millones de euros que se reclamaban a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas. La mera reducción de la renta nacional bruta del Estado resultante de una supuesta independencia tampoco afectaría los intereses financieros, dice el Tribunal de la Unión. Segundo, tampoco se infringe la directiva comunitaria contra el terrorismo porque se ve legítimo que para reducir tensiones y facilitar la reconciliación se perdonen estas actividades si son limitadas en el tiempo y no han causado violaciones graves de los derechos humanos.
2: No se opone a una ley nacional de amnistía para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.
1: La sentencia es interpretativa, como siempre en Luxemburgo, no ejecutiva, es decir, que le corresponde aplicarla a los tribunales españoles.
0: Gràcies, Jacobo. El Tribunal Constitucional, però, ja ha contestat que no resoldrà la mitja dotzena de recursos que té pendents per part dels líders del procés referents a l'aplicació de la llei d'amnistia fins a la tardor. Ara volem conèixer també les reaccions dels diferents partits polítics aquí a casa nostra. Els independentistes veuen més a prop el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i també la rehabilitació política d'Oriol Junqueras. Per això insten els tribunals europeus a aplicar de forma immediata la sentència del TJUE que avui Joan ha avalat aquesta llei d'amnistia.
3: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha afirmat que amb la resolució del Tribunal Europeu ja no hi ha excuses per aplicar la llei d'amnistia en la seva totalitat i perquè l'Estat tanqui una carpeta oberta fa 10 anys. Junqueras confia que la resolució serveixi per facilitar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya i que ell, si dona el cas, pugui participar en unes eleccions.
4: Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
3: Junts també valora la sentència del Tribunal de Luxemburg com una victòria dels independentistes, dels demòcrates i també de Junts, que va esmenar el text inicial aprovat al Congrés. El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha deixat clar que la sentència ha de ser respectada pel Suprem.
5: I el que és exigible en un estat de dret és que la cúpula judicial espanyola l'apliqui definitivament, sense més subterfugis i sense més demores. Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
3: També ha volgut remarcar l'anomalia política que viu Catalunya, diu. Ha afegit que la institució que ell presideix, el Parlament, té dos diputats amb els seus drets polítics escapçats, Carles Puigdemont per una banda i Lluís Puig per l'altra. Pel que fa a la CUP, els anticapitalistes malfien de l'aplicació que en puguin fer els tribunals espanyols i insten Junts i Esquerra Republicana a recuperar la centralitat del moviment independentista per avançar en sobirania.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha demanat l'aplicació integral i immediata de la sentència del TJUE. En aquest cas, segons Illa, aquest és un element clau perquè Catalunya passi definitivament pàgina del procés i afronti un futur sense divisions ni trencaments.
3: En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, el cap de l'executiu català ha qualificat la resolució de molt bona notícia i ha assegurat, en al·lusió als tribunals espanyols, que no hi ha cap escull per aplicar-la.
6: I avui, 16 de juliol de 2026, el Tribunal de Justícia d'Europa ratifica de nou la plena legalitat de la llei d'amnistia. Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis?
3: Les diferències entre el govern socialista i els

0: partits sobiranistes és en l'escenari que s'ha d'obrir amb l'aplicació total de l'amnistia. Els independentistes consideren que Europa valida el procés, una etapa que ella vol tancar definitivament.
1: Els catalans i catalanes no volem ni permetrem que res ni ningú posi en risc allò que tant ens ha costat assolir. La nostra voluntat de convivència i la nostra esperança de futur són més fortes que qualsevol intent de retrocedir a un passat de divisió, de ruptura i d'enfrontament.
0: Segons Illa, Catalunya ha d'evitar obstacles que impedeixin continuar liderant la creació d'ocupació, la captació d'inversors o la construcció d'habitatge públic.
2: Aquesta era la visió del president, però les reaccions no acaben aquí. Per exemple, els comuns asseguren que la sentència és una bufetada a la cara al Tribunal Suprem. Diuen la presidenta de la formació al Parlament defensa que vol que Puigdemont, Comín i Puig tornin a casa com més aviat millor.
3: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
2: Paraules de Jéssica Albiach. De la seva banda, el Partit Popular de Catalunya s'ha limitat a mostrar respecte per la sentència del TJUE i n'ha evitat qualsevol interpretació en al·lusió implícita a l'actitud del govern espanyol davant les causes judicials que l'envolten.
0: La seva portaveu al Parlament, Lorena Roldán, ha lamentat que les concessions de Pedro Sánchez ha dit permetin alimentar la causa independentista. En aquest sentit, ha garantit fermesa per part del PP per evitar qualsevol intent de trencament de l'Estat.
4: Siguen diciendo hoy que lo volverán a hacer. No hay arrepentimiento, al contrario, se sienten reforzados por las concesiones del Partido Socialista. Por eso, el Partido Popular seguirá defendiendo exactamente lo mismo que ha defendido desde el primer día: la igualdad de todos los españoles ante la ley, la independencia judicial, la separación de poderes, la unidad de España y el Estado de Derecho.
0: Roldán també ha recriminat a Salvador Illa que exigeixi el compliment de la llei d'amnistia i, en canvi, que ell no acati les sentències sobre la presència del castellà a l'escola.
2: I més contundent encara s'ha mostrat des de Vox, que carreguen contra la bala a l'amnistia. L'eurodiputat Jorge Buxadé afirma que la sentència posa de manifest que la unitat d'Espanya i el seu ordre constitucional estan en perill i, per tant, han de ser defensats i protegits.

0: Volem analitzar ara a la brúixola les conseqüències polítiques que pot tenir aquest pronunciament del TJUE sobre l'amnistia i per això saludem a Daniel Satrà, és investigador de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Daniel, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A veure, el TJUE considera que la llei d'amnistia pot perseguir objectius legítims de reconciliació política i de reducció de tensions institucionals. Quin impacte té aquest aval europeu sobre el relat polític que han defensat en el govern espanyol com també els partits independentistes?
1: Bé, que crec que reforça el relat polític que han fet tant el govern espanyol com el PSC, com Junts i Esquerra. Tothom podrà dir que n'ha sortit guanyat. El govern espanyol i el PSC podran presentar la llei com una eina avalada també des d'Europa, i Junts i Esquerra podran reivindicar que la seva estratègia judicial europea ha acabat donant fruits. Per tant, pot reforçar un discurs positiu en aquest sentit. Ara bé, a nivell de conseqüències polítiques reals, com sabem, no és tant que Puigdemont o que Junqueras puguin tornar demà a la primera línia política, Això en tot cas passaria a la tardor o a partir de la tardor, sinó que la sentència reforça la possibilitat que aquests dos líders del procés siguin els grans actius electorals de Junts i d'Esquerra de les eleccions catalanes del 2028.
0: Ara en parlarem. Volia parlar també de preguntar-te pel paper del govern espanyol. Deies que reforça el relat polític, però clar, el relat polític actual, podríem dir, perquè el govern espanyol sosté que la resolució valida la seva estratègia de desjudicialització del conflicte català, etc. Però clar, el 2022... Pedro Sánchez deia això.
2: El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
0: Clar, això és el que deia Pedro Sánchez fa uns anys, ara ha fet totalment al contrari, obrint la porta, evidentment, no? Portant aquesta llei de l'amnistia, tenint en compte també el context en què es troba el govern socialista, amb els casos de corrupció que hi plana.

0: no sé si això pot ser un afegitó per perdre suport electoral de cara a les eleccions, que si res no canvia se celebraran el 2027, o si bé l'electorat ho pot veure com una rectificació de rumb del Partit Socialista, que al final doncs ha acabat triomfant.
1: És una molt bona pregunta. Pot afegir soroll en un moment en què el Partit Socialista Obrer Espanyol no li interessa que la clivella nacional o la clivella territorial s'activi de nou, perquè com bé diu, hi ha eleccions a la vista d'aquí poc. Però, per altra banda, intenten donar el missatge de dir: veieu com no fem res fora de la legalitat, veieu com no fem res fora de la normalitat, veieu com tenim aquest reforç europeu i ara el problema en tot cas seran aquests jutges díscols, que de fet són els mateixos jutges que ens fan l'offer a nosaltres. Per tant, els fets són aquests, però el partit intentarà donar-li un emmarcament, un framing diferent, i que digui: veieu com estem fent les coses com toquen, i el problema no és Europa ni el problema és el PSOE, sinó el problema són aquests jutges que també estan perseguint de totes les maneres el nostre president legítim. Jo crec que aquesta serà segurament l'enfocament que farà el partit per reforçar-se. Però és veritat que no li interessa parlar molt del tema territorial, sinó simplement dir: hem aconseguit el fet de reconciliar Catalunya, hem aconseguit el fet de normalitzar la relació entre Catalunya i Espanya, que són els objectius que s'establien a la llei. I al voltant del primer tema que vostè comentava, sí, Pedro Sánchez ha tingut molta cintura, seria una manera de dir-ho, com a polític, i ha adoptat diverses posicions en el tema territorial. Va fer una campanya electoral duríssima contra mesures d'acomodació de Catalunya el 2019, i ara mateix doncs lidera un govern que proposa una llei d'amnistia i ho intenta aconseguir. Això va en fruit, evidentment, d'una ideologia flexible i de les necessitats electorals de cada moment.
0: Clar, entenc que de cara a l'electorat del 2027 això podria ser un fet important, tenint també en compte el context en el que es troba ara el Partit Socialista.
1: Podria ser-ho. No hi ha cap mena de dubte que la dreta, diguem el PP i Vox, utilitzaran aquest tema per denunciar fluixesa per part del govern espanyol i arguments als quals estem habituats, com és estar lligats de mans i peus del separatisme a l'hora de fer política pública des del govern. Això forma part de... No tinc la sensació que s'introdueixin elements nous, sinó que en tot cas el que hi haurà és un reforçament d'alguns d'aquests temes. Al PP i al Vox li interessa molt que se segueixin parlant d'aquests temes, perquè saben que això erosiona la base electoral del PSOE, i al PSOE li interessa passar ràpid d'aquests temes, dir que simplement s'està fent el que ja es va establir per voluntat majoritària al Congrés dels Diputats, i que ara l'objectiu és reforçar un govern davant del neofeixisme o davant de les possibilitats d'un govern reaccionari a Espanya.
0: Parlem de les repercussions, les conseqüències que ha tingut aquest pronunciament aquí a casa nostra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que amb això es passa de pàgina del procés de manera definitiva. Creu realment que això serà així?
1: No ho crec. Crec que el conflicte polític entre Catalunya i Espanya és una qüestió que ve de molt lluny, que ha tingut episodis històrics més actius i d'altres de menys actius. En vam passar un de molt actiu, com tots recordem, evidentment, entre el 2010 i el 2019, i aquest moment no ho és, però les qüestions de fons que tenen a veure amb l'autodeterminació, amb el reconeixement nacional, amb la possibilitat de decidir el futur polític, tot això, doncs, evidentment, segueix obert, perquè no ha estat abordat al fons de la qüestió. El que sí que passarà és que a nivell polític, Junts i Esquerra podran tenir, com li deia, aquests lideratges disponibles previsiblement per les eleccions generals del 2028, i això té conseqüències, perquè per una banda manté aquest personalisme dels dos grans partits sobiranistes al voltant de dues grans figures, i també impedeix una possible renovació demanada per veus creixents dins de cada partit al voltant de cares noves i la necessitat d'establir figures que no estiguin tan associades amb el procés i que potser estiguin més associades amb les noves dinàmiques de fer política i amb les noves necessitats i preocupacions de la població catalana, segons recull, per exemple, el CEO.
0: Clar, és evident que el sufre independentista en els últims anys s'ha desinflat. No sé si aquesta possibilitat de que figures com Carles Puigdemont o com Oriol Junqueras poguessin doncs reeixir, això obriria o reactivaria de nou un moviment independentista aquí a Catalunya?
1: Ho veig molt poc probable. No em sembla gens probable una reactivació del moviment independentista. El que farà previsiblement tots aquests esdeveniments és facilitar el retorn d'alguns d'aquests lideratges, però d'això no es deriva una mobilització ciutadana.

0: ciutadana. Com vostè bé diu, altres temes han topat l'agenda política els darrers temps, habitatge, etc. I és més aviat, és a dir, encara hi ha una quantitat molt important d'independentistes a Catalunya, però el que caldria són habilitats polítiques grans per fer un discurs com el que es va fer doncs, els 2008-2010, és a dir, convertir en greuges territorials la manca de finançament en infraestructures, per exemple, tornar a parlar del dèficit fiscal si no es corregeix amb les negociacions que hi ha a terme ara mateix, etc etc. És a dir, el material sobre el qual construir el discurs de greuge que fan tots els moviments nacionalistes subestatals, activen un discurs de greuge respecte a l'Estat per mobilitzar-se i fer demandes polítiques. Això està disponible, però el que calen són lideratges amb talent per poder cosir totes aquestes demandes i vehicular-les a través d'una demanda territorial que sigui doncs, més autogovern, que sigui un nou referèndum, el que sigui. Això no em sembla obvi que depengui de l'arribada d'aquests nous lideratges.
1: Per anar acabant, li volia preguntar per les dades del CEO d'aquests dies on Junts per Catalunya viuria, en aquest cas, una patacada important, segons el baròmetre del CEO. Amb un retorn de Carles Puigdemont, creu que aquestes dades es podrien revertir?
0: És l'esperança de Junts per Catalunya, d'intentar revertir-ho. Aquest personalisme del que parlava es veu reforçat en els dos casos, tant Junqueras com Puigdemont. En el cas de Puigdemont, tornar-lo a tenir actiu, estem parlant en condicional, la possibilitat de poder tornar a fer vida política a Catalunya podria ser un influx d'energia positiva que el partit necessita en aquest moment en què gairebé la meitat dels votants se senten seduïts per la proposta política d'Aliança Catalana. És el que desitjaria el lideratge de Junts per Catalunya. No tinc clar que sigui així, perquè ja ve de fa molt temps que hi ha una certa predilecció per l'oferta política d'Aliança Catalana. Hi ha molts alcaldes que han estat pressionant des de fa temps en reunions de Waterloo a Puigdemont per adoptar discursos més forts a nivell d'immigració. No sé quina capacitat real tindria el seu retorn a la política. Després estaria per veure si ell volgués un cop tornar fer política o no. Però és l'aspiració que té Junts, com també ho és la que té Esquerra, que alguns lideratges, Esquerra no té aquesta necessitat en el sentit d'una fuita de vots molt gran cap a un altre partit, però aspiren a que aquests lideratges puguin entomar la davallada de les enquestes que especialment manifesten el cas de Junts.
1: Li volia preguntar ara també pel cas d'Oriol Junqueras, en cas que aquesta llei tirés endavant a la tardor i es pogués presentar com a candidat a les eleccions a la Generalitat, podria ser un rival que podria preocupar a Salvador Illa?
0: És possible que ho fos en el sentit que gaudeix d'una aprovació pública a nivell de diversos votants de diversos partits força alta, els que se situa al voltant del 5,8, del 6, etc., és força alta, no especialment alta dins dels seus propis votants, però sí molt alta o raonablement alta en general a la població. Per tant, podria ser, però vagi vostè a saber com ens trobarem el 2028 a nivell de candidats, de dinàmiques de partit, etc., etc. Junqueras, diguem que ara mateix a nivell intern tenen alguns dubtes sobre cap a on encarar la campanya, si fer un discurs potser més assertiu a nivell nacionalista, que torni a parlar de temes com la protecció de la llengua, revertir la minorització de la llengua i la cultura, etc., com potser està fent l'Hisenda d'Alemanya la seva campanya a Barcelona, o, per contra, mantenir un discurs que posa molt èmfasi en valors republicans, valors una mica amples, que a vegades la gent li costen d'entendre, etc., etc. I tant sigui Junqueras com una altra persona, s'hauran d'acabar de decidir de quina és l'aposta de política pública que fan. Sigui com sigui, una cosa que li volia comentar també abans i que em sembla rellevant és que una de les conseqüències polítiques del que hem comentat fins ara és que la sentència dona incentius a Junts i Esquerra per no provocar una crisi immediata amb el govern espanyol. Mentre l'aplicació de l'amnistia encara estigui oberta, tenen menys incentius per provocar una crisi immediata i això, doncs, evidentment, pot donar oxigen a Pedro Sánchez si vol intentar acabar la legislatura aquests propers mesos.
1: Ja per acabar, li volia preguntar pel paper del Partit Popular. Creu que aquesta sentència pot obligar a la formació a reformular la seva estratègia respecte a Catalunya?
0: En si mateixa crec que no. Crec que l'estratègia al voltant de Catalunya està molt establerta des de fa temps i en si mateix crec que no. Crec que segurament el discurs serà de respectar totalment la decisió i dir en tot cas que encara queden les passes del Constitucional i les passes del Suprem, que el Suprem també ho pot tornar enviar a Luxemburg i, per tant, jugar amb els temps, la dilació de temps, és molt probable que segueixin

0: així. En el cas concret per això del discurs respecte a Catalunya, això és molt interessant, perquè el PP en el fons aquí té un dilema molt gran que per ara resol per una via, però podria resoldre per l'altra. Una via per part del Partit Popular és la que estan fent actualment, que és ajuntar-se amb Vox, com han fet en diverses comunitats autònomes, i mantenir un discurs dur que es contraposi a un discurs, diguem, d'Espanya plural o plurinacional, que és el que Sánchez fa perquè necessita pels seus socis de govern. L'alternativa seria el que es va especular que seria Feijóo quan va arribar a liderar el partit, que és uns lideratges més moderats que s'allunyin de Vox, que és un partit molt tòxic i que fa que el PP només pugui pactar amb Vox, i potser situar-lo en una posició una mica més intermèdia en el tema territorial, fet que podria fer que arribés a acords amb el PNB, amb Junts, amb altres matèries. Per tant, Feijóo ha de decidir què vol ser de gran. De moment sembla que per la pressió de Díaz Ayuso i per altres pressions internes dins del partit, tot el porta a arribar a pactes amb Vox sense gaire problemes, com hem vist a moltes comunitats autònomes. Sí. Però és veritat que hi ha un altre escenari possible en què hi ha un PP una mica més moderat, una mica més centrat, que s'oblida de Vox i que intenta buscar pactes amb els que han estat pactant amb Sánchez aquests darrers anys.
1: Doncs prenem nota, Daniel Satrà, investigador de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies, bona tarda.
2: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
3: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
4: ¿Qué? ¿No me da facilidades de pago? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
7: La brújula, la actualidad de Cataluña a Onda Cero.
1: Un minut i ens plantem a 8:15 del vespre. Ara deixem de banda aquest pronunciament del TJUE, tot i que el repascarem d'aquí una breu estona, perquè en parlarem a la brúixola avui amb l'advocat Pablo de Palacio, que també ens ajudarà una mica a fer aquesta radiografia de la norma, i també amb el periodista Santi Terraza. Però repassem altres informacions del dia d'avui que passen per l'habitatge. Ja saben que és una de les principals preocupacions dels catalans, i no els acostem gaire bones notícies en aquest sentit, hem de dir, perquè els arquitectes perceben cert estancament en la posada en marxa d'aquell famós pla que va anunciar el president de la Generalitat de 50.000 habitatges, i que alhora apunten que la normativa està ofegant la construcció privada. Ens ho explica tot plegat el Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda, Lola. Sí, la Generalitat espera que la construcció de 5.000 pisos protegits solucioni parcialment la crisi de l'habitatge a Catalunya. Tot i ser de propietat pública, la majoria d'aquests estaran construïts per empreses o promotors privats i, per tant, passaran per les mans del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Doncs durant el primer semestre de l'any no han rebut cap visat d'obra que s'executi immediatament, un fet que per ara preocupa el director d'Àrea Tècnica del COAC, Gerard Miguel.
9: Ara no hem vist cap senyal que ens indiqui que anirem disparats cap als 50.000 habitatges. Al contrari, ens estem estancats. El missatge és que estem estancats.
8: I en paral·lel, els habitatges nous visats cauen gairebé un 40% a Barcelona durant el primer semestre de l'any en comparació amb 2025, i en el conjunt de Catalunya un 2,6%. Parlem d'un total de 7.800 pisos que es construiran d'immediat, però que estan lluny de l'objectiu marcat per la Generalitat d'aixecar 25.000 cada any. El principal obstacle, apunten, és que els governs regulen sense el consens dels experts.
10: Creiem que no s'està fent el treball previ que caldria abans de treure una legislació, caldria contrastar-la amb tots els agents implicats que l'hem de fer possible, perquè al final regular tant i que després no aconseguim els objectius, doncs ens hauria de fer reflexionar.
8: Ara bé, la degana del COAC, Sandra Bestraten, valora molt positivament la voluntat del govern de reduir d'un any a un mes els terminis per oferir llicències d'obra. Un fet, assegura, que no perjudicaria la seguretat dels edificis.
1: I més coses, el Col·legi d'Economistes de Catalunya aposta per un sistema fiscal català que rebaixi impostos. De fet, la pressió tributària provoca que 8 de cada 10 economistes creguin que la governança de les administracions, Ricard, no afavoreix l'economia catalana.
8: En un context de creixement com el que viu Catalunya, per sobre de la mitjana espanyola i europea, els economistes creuen que les empreses haurien de guanyar pes a l'hora de repartir la riquesa. Per això, reclamen que la Generalitat i la resta d'administracions cedeixin terreny al sector privat reduint impostos. Carles Puigdetravi és el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
11: Crec que hem de canviar el xip i és molt fàcil. Pues, deduccions per al creixement, deducció per formació a les empreses, del personal o bonificacions per a la inversió. O sigui, hi ha molt ventall de possibilitats que el sistema fiscal català pot introduir per favorir el creixement i el benestar, i sobretot el benestar de l'economia.
8: Aquest, però, no és el model del PSC actual, que segueix l'estela d'Esquerra Republicana i manté una elevada recaptació d'impostos per transferir-los, diuen després, a la societat en forma de serveis públics. Sigui com sigui, des del Col·legi d'Economistes també hi veuen bonances en la seva gestió, sobretot perquè han aconseguit aprovar uns pressupostos. I, en segon lloc, perquè estan avançant en reptes claus com la construcció d'habitatges, la millora progressiva del servei de rodalies i l'aposta per la indústria de la defensa, l'espai i la seguretat, uns sectors que avui compten amb el suport de fons europeus.

0: Hi ha un conjunt de notícies que, per desgràcia, és habitual que se repeteixin amb força cada estiu. Són totes aquelles relacionades amb els incendis. Ara bé, el que sí que és del tot insòlit és que avui els haguem d'explicar que Aiguamúrcia crema el cinquè foc d'aquesta setmana. En només 8 dies estem parlant de 5 incendis. La bona notícia, però, Joan, és que ja s'ha donat per estabilitzat.
1: Així ho feia saber fa poc més d'una hora el cos de bombers, que hi treballa des de les 2 del migdia quan s'ha rebut el primer avís. Segons els agents rurals, el foc ha cremat una hectàrea i mitja i encara hi treballen 27 dotacions dels bombers, 5 de les quals aèries. Com explicaves, Lola, la principal notícia és la reiteració d'incendis en aquesta zona d'Aiguamúrcia. Murcia, el primer dels 5 es va produir fa només 8 dies, dimecres de la setmana passada, 8 de juliol. Aquesta successió de focs ha portat els Mossos d'Esquadra i els agents rurals a investigar si podrien haver estat provocats, com hem anat explicant aquests dies.
0: De fet, acabem de saber que els bombers han donat per controlat poc abans de les 7 de la tarda el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que crema de fet des de les 3 de la tarda d'ahir dimecres. Les flames han calcinat, segons dades dels agents rurals, 37 hectàrees de massa forestal. I un altre habitual dels estius són, ja ho saben, i n'estem parlant cada dia, les altes temperatures. La calor no sembla que s'hagi d'esvair de sobte, però almenys com a mínim aquest matí s'ha donat per finalitzada la tercera onada de calor de l'estiu. La fase d'alerta del pla Procicat per calor intensa s'ha desactivat, però el pla enfocat per elevat perill d'incendis, sí, Joan, que es manté.
1: Sí, de fet, ja portem més de 40 dies amb valors superiors als habituals per l'època en matèria de risc d'incendis. I un cop desactivat el Procicat, el sistema d'emergències mèdiques ha informat que ha atès 150 persones amb afectacions relacionades amb la calor durant la tercera onada de l'estiu. El 62% han requerit l'activació d'una ambulància i s'ha traslladat a la persona a un centre sanitari, i el 38% restant han estat atesos pel servei 061 Salut Respon.
0: Passen 5 minuts de 2:15 de 8 del vespre. 5 anys després de l'aprovació de la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència, coneguda com la LOPIVI, les entitats socials celebren els avenços aconseguits a Catalunya, però alerten que encara hi ha importants desigualtats en la seva aplicació. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Segons un informe elaborat per la Plataforma d'Infància de Catalunya i la Taula del Tercer Sector, el desplegament de la norma ha estat especialment significatiu en àmbits com l'educació i en iniciatives com el model Barnahus d'atenció a infants víctimes de violència. Tot i això, les entitats adverteixen que la protecció continua depenent massa del territori on viu l'infant i dels recursos disponibles. L'estudi assenyala mancances en àmbits com la salut mental infantil, el lleure, l'esport i l'acompanyament a famílies vulnerables. També alerta que la coordinació entre serveis continua sent insuficient i que molts infants i adolescents encara desconeixen els canals d'ajuda i denúncia existents. Davant d'aquesta situació, les entitats reclamen més inversió econòmica, més professionals especialitzats i una formació continuada per a tots els sectors implicats. També demanen reforçar la prevenció i garantir que tots els infants tinguin el mateix nivell de protecció independentment del lloc on visquin.
0: I per primera vegada des del 2008, una bona notícia en plana demogràfica, perquè el nombre de naixements a Catalunya ha augmentat. Durant el 2025 van néixer a prop de 55.000 nadons. Diego Fernández, bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. En total, el 2025 van néixer 500 nadons més que l'any anterior, el que ha trencat la dinàmica de descens de la natalitat que es portava arrossegant des de la crisi econòmica del 2008. El creixement, que ha estat d'un 0,8% respecte al 2024, es pot atribuir a l'augment en el nombre de dones en edat fèrtil. L'increment en el nombre de nascuts ha estat més notable a les zones del Penedès, Ponent i l'àmbit metropolità. A més, les dones catalanes també són mares cada vegada més tard. Ara l'edat mitjana de maternitat és d'aproximadament 33 anys. Tot i això, gairebé la meitat dels nascuts l'any passat van ser fills de dones nascudes a l'estranger, un col·lectiu amb un pes significatiu en l'augment dels naixements.
0: I si estan a punt de tenir un fill i tenen trifulques amb el nom o tenen dubtes, potser ara els donem alguna idea, perquè ja sabem els noms més comuns i posats en nadons durant el 2025. Júlia i Biel són els que lideren el rànquing segons les dades publicades per l'IDESCAT. Júlia recupera així el lideratge entre les nenes, una primera posició que no ocupava des del 2022, mentre que Biel es converteix per primera vegada, Montse, en el nom més escollit per als nens.
2: En total, 449 nenes nenes van rebre el nom de Júlia durant l'any passat, seguides de Sofia amb 427. Entre els nens, Biel encapçala el rànquing amb 378 naixements, molt a prop de Nil, que ocupa la segona posició amb 375. Les dades també reflecteixen l'impacte de la baixada de la natalitat dels últims anys. Tot i liderar la classificació, els noms més populars registren avui moltes menys inscripcions que ara fa dues dècades. Un exemple és el de Júlia, que anys enrere superava àmpliament el miler de nadons anuals. Marc, que durant molts anys va ser el nom masculí més habitual a Catalunya, torna a situar-se entre els primers llocs del rànquing.
0: Gràcies, Montse. Més coses. La bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya baixa fins al 16,7%, segons un informe del govern. Aquest és el nivell més baix registrat fins ara, però la Conselleria de Feminismes defensa que cal seguir lluitant per aconseguir la paritat. Eudald Sanz, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. La baixada s'explica perquè el salari mitjà anual de les dones creix un 6%, 4 punts més que el dels homes. No obstant, encara es mantenen bretxes. El tram on més s'evidencia és a partir dels 55 anys, amb una diferència de gairebé 8.500 euros anuals. La secretària general d'Igualtat, Sònia Guerra, assegura a la ciutat d'Onda Cero que les polítiques transversals, com la pujada del salari mínim interprofessional o la reforma laboral, han provocat la reducció de la bretxa salarial. Un fet preocupant per Guerra.
5: I posar-ho sobre la taula, que si la bretxa salarial es redueix quan incrementen el salari mínim interprofessional, és que la majoria de persones que tenen el salari mínim interprofessional són les dones.
4: En el cas de les pensions, la diferència arriba fins al 35%, una xifra que també representa una desigualtat molt significativa, segons Guerra.
5: La bretxa en les pensions arriba al 35%, i això marca de manera determinant el poder adquisitiu que tenen homes i dones grans en el final de la seva vida.
4: A banda dels salaris, l'informe també detalla que les dones dediquen pràcticament el doble de temps que els homes a les tasques de la llar. La directora general del Departament de Feminismes ha acabat emplaçant la coeducació i el desplegament de polítiques públiques per eliminar els estereotips.
0: Gràcies, Eudald. A les 7:40 també els expliquem que els delictes sexuals es mantenen en màxims durant el primer semestre del 2026. D'altra banda, Joan, baixa la criminalitat un 7,6%.
1: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlona, avisa que és un fenomen preocupant i reclama abordar-ho des de la policia i també els diversos departaments. Parlon manté els jutjats Vido com una peça clau per poder avançar.
6: Hem d'incidir en quines són les eines que hem de practicar i que hem de dur a terme, i també des de l'àmbit de justícia amb l'ampliació d'aquests jutjats Vido que ens permetin treballar i abordar el fenomen des d'una múltiple perspectiva, no? Des de govern, doncs, feminisme.
1: Parlava d'aquest auge dels delictes sexuals i que es manté a màxims històrics, i d'altra banda disminueix en un 7,6% la criminalitat a Catalunya. Entre gener i juny s'han registrat 266.197 infraccions penals.
0: Obrim plana local. Avui doblement parlem de desnonaments, perquè en aquest cas els previstos per aquest estiu als blocs de la Rambla de la Mina, Sant Adrià del Besòs, han quedat temporalment suspesos per ordre judicial. Són

0: 5 llançaments que s'havien d'executar entre finals de juny i mitjans de juliol i que formen part del procés iniciat per recuperar diversos habitatges del barri.
1: Segons ha transcendit, el Consorci de la Mina, propietari dels immobles, va demanar l'ajornament després que els Mossos d'Esquadra recomanessin agrupar els desallotjaments per escales senceres. L'objectiu és facilitar els operatius policials, reduir la conflictivitat i evitar possibles reocupacions immediates dels pisos desallotjats. Amb aquesta decisió, les execucions queden ajornades com a mínim fins al setembre. Per la seva banda, les entitats veïnals i els col·lectius en defensa de l'habitatge atribueixen aquesta suspensió a la mobilització dels residents i reclamen a les administracions que obrin una via de diàleg amb les famílies afectades. En aquest sentit, alerten que continuaran mobilitzant-se si els desnonaments es reprenen a la tardor.
0: D'altra banda, també s'ha aturat el macrodesnonament d'un bloc de 18 pisos al barri de Sant Narcís de Girona davant la incertesa dels veïns a qui se'ls ha garantit un lloguer social. Wilder Palacios és un dels afectats.
2: No tenim cap document ni cap ordre judicial que digui el contrari. Per tant, tenim aquesta incertesa de que, per una banda, una font oficial, com és l'Ajuntament, ens diu que no, però no tenim cap document que ho testifiqui.
0: Els desnonaments dels 7 immobles, que de moment no tenen vulnerabilitat, hauran d'esperar fins a finals de setembre. Més coses. La Diputació de Barcelona comença avui la primera revisió del pla zonal de la xarxa local de carreteres. És un pla que ja va ser aprovat el 2020 i que des d'aleshores ha estat en fase d'execució. Ara, la Diputació comença la primera revisió després d'haver executat un 70% de les seves actuacions previstes. Ens en dona més detalls el Pere Parés. Pere, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. És una revisió que vol assegurar quin rol estan complint els diferents trams de la xarxa i el paper que acaba tenint una carretera és una cosa que canvia bastant al llarg del temps. Ho explica als micròfons d'Onda Cero el diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès.
4: El que estem fent és augmentar la seguretat viària. Hi ha hagut canvis en les infraestructures, hi ha hagut molt de moviment de població a un lloc o altre, municipis petits han crescut molt. També hem de ser conscients que hi ha moltes coses que ens fan treballar ràpid. Per exemple, també totes les emergències que hi ha hagut aquests últims mesos, tant aiguats com els focs, etc.
3: Vallès ha posat en valor que aquest pla ha permès posar-se d'acord amb els ajuntaments per tal de connectar els pobles no només amb les carreteres, sinó desplegant serveis com la fibra òptica.
0: La revisió que està fent la Diputació està enfocada a veure si una via compleix amb la funció d'una carretera o un camí municipal. Per què és important això, Pere?
3: La resposta curta és perquè si compleix una funció o una altra, interessa fer servir un tipus de recursos i de normatives diferents. Les carreteres les gestiona la Diputació, mentre que els camins municipals els gestionen els diferents ajuntaments. Per tant, quan es considera que un camí està fent la funció d'una carretera, l'Ajuntament queda alliberat del pes econòmic d'haver de mantenir la infraestructura, ho gestiona la Diputació. Quan passa el contrari, que una carretera és considerada camí, l'Ajuntament n'assumeix el manteniment, però deixa de ser necessari complir amb la normativa d'afectació de carreteres, que pot resultar força restrictiva per a veïns i entitats. D'aquesta manera, quan s'acabi la primera fase del pla, la part de la xarxa gestionada per la Diputació haurà incrementat un 10% pel que fa a la següent fase. La Diputació planteja 71 actuacions potencials, de les quals se'n prioritzaran entre 30 i 40, amb un pressupost total de 84,5 milions d'euros.
0: Gràcies, Pere. Anem ara cap a Ascó, perquè el seu alcalde, Miquel Àngel Ribas, demana al govern espanyol que consideri allargar la vida útil de les centrals nuclears després d'un informe favorable a allargar 3 anys més el seu funcionament. Un estudi del Consell de Seguretat Nuclear.
5: Entenem que ara el govern de l'Estat doncs, ha de ser responsable i hauria d'anar a la mateixa línia que ha pres el Consell de Seguretat Nuclear.
0: I més coses. Els Mossos han detingut un home de 34 anys per exhibicionisme i agressió sexual.
1: Dos delictes que hauria comès en dies diferents, però sempre en el mateix escenari, un autobús de la línia Barcelona-Igualada. Una passatgera el va denunciar per masturbar-se dins de l'autobús. La policia local d'Abrera va tramitar una denúncia administrativa, però no el va detenir. El cas és que els investigadors van descobrir que tenia una altra denúncia per una agressió sexual anterior a una dona en un autobús de la mateixa línia, un fet que ha desencadenat la seva detenció.
0: I la Guàrdia Civil comissa més de 5.300 piercings, tintes de tatuatges i agulles il·legals a Lloret, Platja d'Aro i Girona.
1: Els productes havien arribat a Catalunya sense complir la normativa sanitària ni tampoc les obligacions duaneres de la Unió Europea. Entre els productes s'hi troben eines i tintes per fer tatuatges, piercings, agulles i altres productes de cosmètica amb un valor total de gairebé 22.000 euros. Tot el material comissat s'ha enviat al Departament de Duanes de la Jonquera per ser destruït.

0: A les 7:46 fem un repàs de totes les notícies del dia d'avui en clau cultural. El Primavera Sound ha xifrat en més de 344 milions d'euros l'impacte econòmic de la seva edició del 2026 a Barcelona.
1: Sí, del total, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe generat per la despesa dels assistents en allotjament, restauració, transport i oci. El festival també calcula que l'activitat associada ha generat 63 milions d'euros per la hisenda pública, tot plegat en una edició que va reunir 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. Igualment, tot i la baixada dels assistents, el Primavera Sound ha tornat a destacar per l'impacte econòmic i cultural que suposa per la ciutat de Barcelona.
0: Tres apunts en agenda musical. A Manresa continua el Festival Camins. Aquest vespre ho fa amb el concert de Sergio Dalma. Que

0: El cantant presentarà el seu últim treball, Ritorno a Via Dalma, però també repassarà les cançons clàssiques que l'han acompanyat durant tots aquests anys de carrera. Serà una oportunitat de veure en directe aquest artista que, amb 36 anys de carrera, és sens dubte un dels cantants més reconeguts de la música pop espanyola.
1: A Barcelona, concert de les Migues. Yeah!

0: El concert forma part de la programació del festival Les Nits de Barcelona, que se celebra als jardins del Palau de Pedralbes. La formació presentarà a Barcelona el seu espectacle Flamenques, basat en el disc publicat el 2025. Amb més de 20 anys de carrera, Les Migues s'han consolidat com una de les bandes de flamenc fusionat amb més projecció internacional.
1: I al Palau de la Música Catalana, Ana Torroja.

La cantant Ana Torroja actuarà aquest vespre dins el cicle Guitar BCN 2026 per presentar la seva gira Se ha acabado el show, amb què inicia una nova etapa musical coincidint amb el llançament del seu nou disc. Torroja interpretarà noves cançons i també alguns dels grans èxits de la seva carrera en solitari i de la seva etapa amb Mecano.

0: I amb Anna Torroja donem pas a tota la informació esportiva. Una informació que ja saben que repassem cada dia amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ahir deia, no es poden fer apostes amb el José. I ho haig de tornar a repetir. La música ho diu tot.
2: Entrat amb una cara, bueno, amb aquell somriure.
0: Amb, que... casa, amb cara de victoriós, ha entrat. Com els argentins.
2: Denunciat.
1: Demà farem la de la final.
0: Tinc ganes,
2: jo
0: tinc
2: no
0: ganes de fer-ho.
2: José, jo no m'atreveixo, ja. Començaràs tu, començaràs
1: teniu
2: tu a dir
1: dubtes?
2: Pronòstic. No, jo crec que és molt difícil que no guanyi Espanya.
0: Ostres, mai se sap,
2: eh?
0: A mi, saps què m'agradaria? Uns penals que tinguéssim allà Messi amb Lamine. M'agradaria molt això, he de dir. Però sí, jo...
2: Què, José? Tothom està esperant, tota Catalunya espera...
1: Ahir et comentava. Espanya va guanyar a Portugal i era el comiat, possiblement, de Cristiano Ronaldo a la selecció. Va fer amb Bèlgica Kevin De Bruyne, Courtois.
0: Que tot apunta que acomiadarà Messi, també, no?
1: No ho sé. No ho sé. Però és un cercle que es pot tancar perquè està voltant molt per les xarxes. Una fotografia que ja fa molts anys
0: sí.
1: Es va fer famosa quan el Lamine va començar a jugar, i és aquella en la que surt el Leo Messi banyant un nadó. Un nadó de 5 mesos. Messi tenia 20.
0: Que això està contrastat, que no era intel·ligència artificial, no? Perquè aquell moment no existia la intel·ligència artificial, clar.
1: Jo conec el fotògraf, el Joan Montfort.
0: Perfecte.
1: Que aleshores treballava al Diari Esport. I era una campanya d'UNICEF que va fer el Diari Esport en el seu moment. I a la fotografia es veu a Leo Messi amb un nadó, amb una banyera, i s'ha fet famosa perquè bueno, és un nadó, ja està. Però com explicava el Joan, fa uns mesos, bueno, ja fa més d'un any,

0: Va arribar una trucada a casa seva, pràcticament tocada a les 12 de la nit, d'un company de Líder Esport. Diu, escolta, aquesta foto és teva? Quina foto? Doncs mira, aquesta que vas fer per la campanya UNICEF amb un nadó i Leo Messi i tal. I diu, sí, sí. Saps qui és el nen? No. La menja mal. I tothom es va quedar... Clar, i aleshores aquesta fotografia ara està voltant per tot arreu... I és com tancar un cercle, com donar Messi un relleu en clau blaugrana, perquè per cert, Leo Messi ahir parlava del partit contra Espanya, de com coneix la selecció espanyola i del seu passat a Can Barça.
1: Sí, una selecció enorme, ¿no? con grandísimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
0: Una final, yo al menos era la final que esperaba.
2: Sí, o que desitjava, yo que desitjava.
0: También. Més desig que realitat, perquè no es podia saber aleshores clar. Que Espanya quadres, no? O Argentina, clar, els quadres com podrien creuar-se els equips. Bueno, al final tots dos pel seu camí han arribat a aquesta gran final. Argentina ja tothom sap que hi va remuntar el partit, que va començar perdent 1-0 contra Anglaterra, gol de Gordon, el nou fitxatge del Futbol Club Barcelona, i dues entrades de Messi van permetre a la selecció els seus companys rematar i 1-2. I ja és història dels Mundials. La tercera final per Leo Messi.
3: Li dones opcions a Argentina?
0: Li dono opcions a les dues seleccions. Sí. Cadascuna en les seves virtuts. Jo crec que el punt fort d'Espanya és el seu lloc i el punt fort d'Argentina és la seva vessant competitiva. És una selecció que competeix. I compte, que té qualitat, eh? Té qualitat, perquè moltes vegades diu no, és que Argentina hi va jugar i al començament només donava patades. Sí. No, Argentina té jugadors com McAllister que va arribar i va obligar a Pickford a fer aturades en les seves rematades de cap. Enzo Fernández, que té capacitat per moure el joc. Té a Julián Álvarez, que es mou, que té pegada. És a dir, té jugadors que poden fer mal. I té Leo Messi. Clar, Leo Messi va començar que no li sortien les coses. Va tenir una petita picabaralla amb Bellingham i el va mirar d'una manera i dius, ja s'ha empipat. I aleshores quan Messi s'empipa, això ho explicava Gerard Piqué, deia, sembla mentida que amb els anys que porten els equips i els jugadors de la Lliga jugant contra Messi, no hi han après la lesió. O sigui, no t'emprenyis amb ell, no li diguis res. Deixa'l, passa d'ell. Perquè si li dius, l'actives. I aleshores és pitjor. I ahir Messi, doncs, al començament d'aquella manera i quan li va dir Bellingham dos cosetes,
2: ja
0: doncs, es va reactivar. És com una qüestió psicològica que porta dins.
2: Sí, sí.
0: Per tant, la finalíssima, diumenge, 9 de la nit. Compte perquè els incendis de Canadà estan afectant a l'ambient de l'aire. I ja s'han començat a publicar com... Compte amb determinades zones de Nova York, perquè si els incendis continuen pot haver-hi problemes en quant a com es carregui
2: l'aire.
0: 9 de la nit, falta per saber qui serà l'àrbitre, no serà europeu, no serà sud-americà, s'està parlant d'un australià amb origen iranià. A mi em fan molta por els àrbitres d'aquest Mundial.
3: Sí, eh?
0: Molt. He vist
3: el
0: d'ahir mateix era el que va fer l'Espanya-Uruguai. Déu-n'hi-do, o sigui, no sé per què determinats països han de tenir àrbitres, perquè sí, si no tenen nivell. Espanya portava Hernández, només va xiular un partit. Brasil-Haití, no va tornar a arbitrar. Això també demostra que la FIFA no confia en els àrbitres espanyols. Però bueno, també hi ha, entre cometes, polèmica, perquè al final del partit, en les celebracions, els jugadors van treure una pancarta on es podia llegir. Les Malvinas són argentines. La FIFA ja ha anunciat que obrirà investigació sobre aquesta pancarta. Res. Tot això acostuma a acabar amb una multa econòmica i cap a casa. Espanya ja ha fet avui entrenament a New Jersey, on està allotjada i on es jugarà la final, al MetLife Stadium, concretament, 82.000 persones de capacitat. Ahir veia una oferta

0: d'una agència de viatges que treballa amb la federació, 8.900 euros.
1: Res.
0: Anada i tornada, sense hotel ni res, les tasses, l'entrada garantida, el vol. 9.000 euros pràcticament.
1: Sí, sí.
0: I estava veient ara entrades sense viatge ni res, sinó fan-les en d'altres jocs, 4.600, 7.000, i quan la FIFA ha posat aquesta nova modalitat de que les entrades poden variar de preu,
2: preus dinàmics, sí, sí, sí, això la música ho fa, sí, sí.
0: Clar, això, déu-n'hi-do com estan.
2: Home,
0: clar, és el, sortia avui una quantitat, tenen 800 euros, em sembla, la més cara, al Mundial del 82 a Espanya.
2: Com ha escalat tot plegat,
0: clar,
2: eh? Com ha escalat.
0: I al 2030 es farà el Mundial aquí a Espanya.
1: I...
0: quins preus hi haurà?
1: Sí, sí, exacte.
0: Espanya, Marroc i Portugal, per ser correctes. Per cert, Carina,
1: sí,
0: de Gemi ha passat avui revisió mèdica,
1: sí,
0: pendents de que es faci oficial el seu fitxatge, a veure si demà ja entrena amb l'equip de Hansi Flick. Ter Stegen ja no ha entrenat avui, està cada vegada més a prop de tancar definitivament la seva sessió a l'Ajax, i el base estadounidenc amb passaport búlgar, no nigerià, com deia abans, Umoja Gibson signa amb el Futbol Club Barcelona per dues temporades.
1: Molt bé, doncs, José, demà ja farem aquesta aposta de cara a la finalíssima, com deies.
0: Penseu.
1: I pensem, reflexionarem. Gràcies, que vagi molt bé. Molt bona tarda. Nosaltres
0: ara
1: fem una petita pausa per la publicitat i ens posem amb la tertúlia, avui parlant del TGUE.
3: Bienvenidos a Amor en tiempos de Wi-Fi, el podcast de la Fundación A3Media.
4: El 80% de los chavales entre 10 y 12 años ya están en redes sociales.
5: La gran mayoría de los ciberacosos viene de acosos escolares.
6: Internet ha permitido un vehículo para acceder a la pornografía.
7: No hay nada en educación, no hay nada en crianza que sea inocuo.
3: Nos vemos en el próximo capítulo de Amor en tiempos de Wi-Fi.
8: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
9: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
8: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Llama al 900-272-272. Medishore.
1: Dia molt interessant per fer tertúlia avui, em deien ara els tertulians fora de micro, ara ho abordarem. Per què? Doncs per aquest pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al voltant de la llei de l'amnistia. Una norma que la sala avala perquè considera que no afecta els interessos financers de la Unió Europea ni tampoc la lluita antiterrorista. Aquest serà el tema que ens ocuparà fins a 9:15 del vespre i que demanarem, com sempre, temps de tertúlia quan falten res, uns segons per arribar a les 8 del vespre. Abans de tot, però, com sempre, comencem escoltant l'editorial última, per cert, editorial del cap d'informatius de la casa d'aquesta temporada, Gabriel Figueredo. Què tal? Molt bona tarda.
10: Bona tarda, Lola. Els partits independentistes han celebrat la decisió del TGUE com una victòria, això sí, una victòria que de moment es mou més en un pla simbòlic que no pas real, perquè els seus efectes, siguin els que siguin, no seran immediats. Avui Junts ha estat molt prudent sobre un retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. Una de les proclames dels partits sobiranistes és que els tribunals espanyols acatin la sentència de Luxemburg i l'apliquin de forma immediata, però no serà així. El Tribunal Constitucional ja ha deixat caure que no abordarà la qüestió ni tots els recursos d'empara presentats fins a la tardor. I això vol dir que el Suprem, qui va denegar l'amnistia pel delicte de malversació, tampoc farà cap pas en aquest sentit. Veurem també quina serà la reacció de l'Audiència Nacional o del Tribunal de Comptes implicats directes en les qüestions prejudicials que avui es resol el TGUE. Fins i tot el mateix Carles Puigdemont ha reconegut que la batalla legal no s'ha acabat. De totes maneres, políticament, els partits sobiranistes ja han alimentat la idea que el líder de Junts està una mica més a prop de Catalunya i que Oriol Junqueras podria presentar-se a les properes eleccions catalanes. Les forces independentistes continuen ancorades en el passat, vivint encara de la mística del procés i deixen clar que, tot i que han passat gairebé 10 anys del referèndum, la causa independentista continua viva. En canvi, els socialistes, i especialment el president de la Generalitat, Salvador Illa, volen que la pacificació sigui total i definitiva per no alimentar el discurs victimisme d'Esquerra i de Junts i poder consolidar així la seva hegemonia política a Catalunya. Per això, també exigeixen l'aplicació immediata de la sentència. D'alguna manera, socialistes i independentistes comparteixen la mateixa reclamació, però amb objectius polítics ben diferents.
1: Gràcies, Gavi. Doncs tenim sobre la taula totes les respostes polítiques a aquest pronunciament del TJUE. Moment ara de saludar els dos tertulians que ens acompanyen avui.

0: El periodista Santi Terraza. Santi, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I l'advocat Pablo de Palacio. Pablo, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola.
0: Ara entrarem en qüestions. Primer de tot, però, una valoració inicial d'aquest pronunciament, Santi.
1: Doncs, vaja, som al 2026, érem al 2017, han passat 9 anys, encara no s'ha tancat el procés de normalització, tot i que fa anys que la societat catalana també es mou a grans trets, amb tota la seva pluralitat, diversitat, heterogeneïtat, amb uns canals d'una normalització bastant més evident que no pas el sistema polític i sobretot el sistema judicial. Tot allò va ser un despropòsit, de mans del Partit Popular de judicialitzar el que era un problema polític. I encara, després de 9 anys, encara està vigent aquest problema polític, encara no s'ha resolt, i sobretot per la intervenció directa del que pueda hacer que haga, és a dir, del Partit Popular, amb tots els seus, totes les seves extensions, des del punt de vista polític, des del punt de vista mediàtic, des del punt de vista de l'estat més profund i també des del punt de vista de la judicatura. Recordem que ara fa uns dies La Vanguardia va treure una enquesta molt interessant que deia que el 60% dels espanyols consideren que la justícia està polititzada. I efectivament està polititzada perquè és una evidència per culpa d'una minoria, però en tot cas per culpa clarament del senyor Llarena i del jutge Peinado, que també és protagonista avui, i de tots aquests que en fan una causa política del que hauria de ser una causa estrictament que es mogués amb els termes jurídics i la política en el terme polític. Això és el que va fer el Partit Popular en el seu dia. Dit això, és a dir, encara no hem arribat al punt final, tot i que el que ha succeït avui, que era previsible, perquè ja s'havia anunciat, perquè hi havia anat uns pronunciaments previs, és un pas bastant, si no definitiu, bastant a prop, perquè aquell despropòsit de judicialitzar un tema polític torni als canals polítics i, per tant, això que hi hagi uns senyors polítics que hagin de viure a l'estranger, que és una cosa absolutament anormal en un sistema democràtic i en un sistema polític de la Unió Europea, d'una vegada per totes, després de 9 anys llargs, es pugui tornar a la normalitat.
0: Pablo?
2: Bé, jo, primer de tot, penso que, com bé deia, és una situació esperable, no?, la resolució que hi ha hagut avui per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A mi m'agradaria concretar, no?, una miqueta on estem. Al final, el Tribunal de Justícia avui no ha fet res més que contestar dues preguntes prejudicials que li havien fet dos tribunals. Per un costat, el Tribunal de Comptes li preguntava si la llei d'amnistia, és a dir, amnistiar una sèrie de fets, podia atemptar contra el que era la normativa de la Unió Europea des del punt de vista comptable o de malversació, i per un altre costat estava l'Audiència Nacional, que li havia preguntat també si amnistiar una sèrie de presumptes delictes de terrorisme que s'imputaven almenys indiciàriament contra el CDR entrava dins d'una interpretació que era coherent amb la normativa europea. Això què vol dir a grans trets? Que avui Europa el que ha fet ha sigut contestar en aquests dos tribunals aquestes dues qüestions que se'ls havia plantejat. Per tant, amb aquestes dues qüestions concretes sí que és cert que hi han d'haver uns efectes immediats. Per què? Perquè Europa ja ha contestat, ja ha dit precisament com s'ha d'interpretar la norma en aquests dos supòsits concrets i, per tant, si bé és cert que en termes generals assenta un precedent, però sobretot els efectes immediats són sobre aquests dos procediments, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. Altra cosa diferent és quan el Tribunal Constitucional finalment s'acabi pronunciant aquí sobre els recursos d'emparament que han presentat els diversos actors polítics que han considerat que la interpretació que fa el Suprem és contrària a la normativa. I és precisament el Constitucional, també ho ha recordat avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és el Constitucional qui ha de dir si allò és o no és coherent amb la normativa nacional, és a dir, la normativa d'aquí. El Tribunal de Justícia no pot entrar a determinar si el que s'està fent interiorment dins d'un estat membre és o no és coherent amb la seva pròpia legislació, només pot entrar amb allò que afecti directament els interessos de la Unió Europea. Per tant, a mi em sembla que és un pronunciament que evidentment marca una miqueta quina és l'estratègia o quin és el rumb d'ara en endavant. Tenim un pronunciament previ també de fa tot just un any del Tribunal Constitucional sobre uns recursos que s'havien interposat contra la norma, que també els avalava, i ara veurem de quina manera acaba avalant o no avalant finalment aquests recursos d'emparament que han presentat individualment aquelles persones que s'han considerat perjudicials per aquest pronunciament que va fer el Tribunal Suprem de considerar que no eren amnistiables aquests fets. Per tant, sí que és cert que és un precedent que marca, però els efectes sobre aquestes sentències són relativament concrets únicament.

0: en aquests dos procediments. Aquí hem de continuar esperant que sigui el Constitucional que acabi resolent aquests recursos que es van presentar.
1: Ara volia abordar aquesta qüestió, perquè durant el programa hem parlat de les conseqüències polítiques, ara també ho farem, però aprofitant que et tenim aquí, volia abordar també les qüestions més jurídiques. Per tant, amb el que estàs dient, perquè quedi també molt clar, representa que és una informació

0: una vulneració de drets fonamentals no existeix. Em semblaria estrany, perquè em semblaria estrany amb un pronunciament d'Europa en aquest sentit, que el Constitucional, que a part ja va avalar la pròpia llei, ara digués que realment no, però perfectament ho podria fer perquè el Constitucional aquest pronunciament d'Europa no li és vinculant. El Constitucional únicament valorarà si la normativa nacional, no europea, nacional, és o no és coherent amb la llei d'amnistia. Per tant, vull dir, són dos pronunciaments totalment diferents, un que valora interessos de la Unió Europea i l'altre de valorar si amb la normativa nacional és o no és coherent aquesta llei. Per tant, ens podríem trobar, ja dic, em semblaria molt estrany jurídicament parlant, que el Constitucional fes alguna cosa diferent al que ha dit Europa i al que va dir el propi Constitucional fa un any.
1: I això quan pot tardar a aplicar-se? Perquè el Constitucional ja ha dit que ara queden res, 5 dies perquè comenci l'estiu, que ara no es veuen capaços doncs, d'estar, entrar en analitzar aquestes qüestions i que es volen esperar a fer un calma de cara a la tardor. Això vol dir que la resolució sí o sí l'hem de tenir a la tardor o encara es podria allargar més aquest procés?
0: No, es podria allargar més, és a dir, la tardor començaran a estudiar aquests recursos d'emparament i diran aviam quin dia es reuniran realment, com va fer el Tribunal de Justícia, per poder deliberar i arribar a una sentència i un pronunciament sobre aquests recursos d'emparament. Per tant, podem estar parlant de finals d'any o inclús l'any vinent.
1: Doncs a veure, hem fet aquesta anàlisi així més jurídic amb el Pablo. Santi, et volia preguntar, el TJUE utilitza aquesta reconciliació per avalar l'amnistia. Això com ho hem de llegir? Que l'escenari de reconciliació passa per davant de tot, sigui o no delicte els actes vinculats al procés, o que tot i reconèixer l'aval per la millora de la convivència, també s'està dient que els actes sí que eren delictius?
2: És que el terme reconciliació és l'argument que va fer servir el Partit Socialista, el govern de Pedro Sánchez, Partit Socialista i Sumar, per tirar endavant l'amnistia, que és evident i és innegable que això és fruit d'un pacte polític, un pacte doncs, que Junts, també Esquerra, però sobretot Junts, doncs, va posar com a condició per votar la presidència doncs, de Pedro Sánchez. El govern està en les seves competències el donar indults, i aquest govern dona indults, com els anteriors governs del Partit Popular i del Partit Socialista, doncs han decretat indults, i per tant l'amnistia forma part doncs, dins de les atribucions que té un govern doncs, per decretar la seva política. Que forma part d'un pacte polític és evident, però és que com tantes normes, com tantes lleis, com tantes decisions que prenen els governs són conseqüència de pactes polítics, o en tot cas responen a programes d'actuacions i a programes polítics. I per tant, en el context que això s'ajusta a la normativa i que per tant hi ha una decisió del poder executiu i avalada, sobretot, pel poder legislatiu, doncs vaja, el que és absolutament anormal és que el poder judicial intervingui amb uns condicionants clarament polítics, perquè aquí el que està posat sempre des del 2017, el que s'ha posat sempre l'ull és de les condicionants els condicionants polítics que ha tingut el poder judicial, derivats de l'acció de judicialitzar un problema polític, que és el que li va passar doncs, al govern de Mariano Rajoy. I, per tant, home, això és, sens dubte, és una esmena de la justícia europea, doncs, aquesta manera de fer que tenen doncs, bueno, tota una sèrie de jutges que formen part doncs, d'aquest entorn del Partit Popular, d'aquest entorn del que, el que pode fer que haga, que s'ha vist molt clarament, es va veure molt clarament en l'independentisme i que ara també que es va veure també molt clarament amb l'entorn de Podemos, doncs, que van arribar fins i tot a tramitar fins a 19 denúncies que després no en van poder demostrar ni una, i ara s'està demostrant doncs, també amb l'entorn del Partit Socialista i de Pedro Sánchez, doncs, el que succeeix a la seva família, el que va succeir amb l'exfiscal general. Hi ha un problema polític molt gran de que una sèrie determinada de jutges estan intentant segrestar la democràcia en aquest país. I mentre continuïn, se'ls hi permeti, fins que el mateix govern no sigui suficientment valent per intervenir, per aturar aquest intent de segrestar la democràcia que estan fent aquests jutges espanyols, doncs bueno, continuarem tenint els problemes que ara que estem tenint. Fins aleshores, fins fa uns anys, doncs eren uns problemes que només afectaven els independentistes i l'esquerra més alternativa i que està més a l'esquerra, ara hi afecta també el Partit Socialista, és a dir, un dels dos partits grans, amb la qual cosa doncs, bueno, ja estem veient que això té una altra dimensió. Amb la qual cosa també doncs, el Partit Socialista està prenent consciència i l'enquesta aquesta doncs, que, a la qual em referia abans, a la intervenció d'abans, doncs, bueno, que hi ha una opinió

0: molt estesa, molt generalitzada i fins i tot majoritària a la població espanyola, a la població catalana encara més, sobre doncs, aquestes pràctiques que són poc democràtiques per part doncs, d'una part del sistema judicial.
1: No sé si em fas tu també la mateixa lectura pel que fa a aquesta politització de la justícia que comentava ara el Santi Pablo.
2: Clar, des del meu punt de vista, jo el que puc dir és que evidentment els jutges, hi ha jutges que potser doncs, una interpretació que es fa subjectivament de la norma doncs la fan d'una manera, diguéssim, una mica més cap al seu costat, això no ho podem negar, però sí que és cert que un jutge, al final, amb els estàndards judicials que tenim, perquè al final no és que un jutge la seva veu o la seva sentència sigui inquebrantable i ningú la pugui tocar, no, no, vull dir, hi ha uns recursos i aquests recursos acaben inclús a Europa, vull dir que no és que, que acabi tot aquí a Espanya, això acaba a Europa, per tant, clar, sí que és cert que estem veient i estem veient certs pronunciaments judicials que des del punt de vista estrictament objectiu judicialment no puc compartir. Però per un altre costat, avui tenim també un clar exemple que l'Audiència de Madrid, per exemple, ha revocat unes mesures cautelars contra Begoña Gómez. Aquestes mesures cautelars precisament de Begoña Gómez li va imposar el juez Peinado i ara han dit, escolta, no, que aquestes mesures cautelars doncs no són coherents des del punt de vista de la interpretació de l'audiència. Això ens demostra que possiblement hi ha un jutge que en aquest cas doncs, ha interpretat subjectivament aquesta norma d'una manera més o menys adient i que hi ha hagut un superior jeràrquic, en aquest cas que ha estat l'audiència, que ha dit, escolta, no, això no està ben interpretat i per tant ho canvio i ho modifico. Clar, d'aquí a poder afirmar que hi ha molts jutges, no?, que en aquest cas estiguin doncs, servint a ideals polítics o ideals no polítics, jo aquí no m'hi ficaré. No tinc la informació com per poder-ho dir i tampoc seria prudent des del meu punt de vista dir això. El que sí puc dir és que la interpretació doncs, no només pot ser objectiva, sinó que hi ha interpretacions subjectives i això m'ho trobo en el dia a dia de la pràctica habitual. Hi ha moltes vegades que aquestes interpretacions subjectives són coherents amb la norma, però potser no són tan coherents amb la qüestió que està sent objecte de debat.
1: M'agradaria parlar de les conseqüències polítiques que pot tenir en les diferents formacions amb aquest pronunciament i avui durant el programa, aquesta brúixola, precisament hem abordat aquesta qüestió amb l'investigador de ciència política de la UB, el Daniel Satrà, i ens deia això, escoltem-lo.
3: Una de les conseqüències polítiques del que hem comentat fins ara és que la sentència diguem, dona incentius a Junts i Esquerra per no provocar una crisi immediata amb el govern espanyol. Mentre l'aplicació de l'amnistia encara estigui oberta, tenen menys incentius per provocar una crisi immediata i això, doncs, evidentment, pot donar oxigen a Pedro Sánchez si vol intentar acabar la legislatura aquests propers mesos.
1: Ho veieu, Santi, de la mateixa manera, una eina que pot aprofitar Pedro Sánchez?
0: Sí, home, és innegable que li dona aire amb un doble sentit. En primer lloc, perquè avala la decisió del seu executiu, del seu govern, i després perquè era la principal bandera que feia Junts doncs, per tirar endavant qualsevol acord. No era l'única, perquè Junts també, el discurs de Junts, és que no s'estan complint la major part dels acords i sobretot també la major part d'inversions programades o acordades per part del govern a Catalunya. Per tant, no és només aquest punt, però sí que per Junts, que era una condició sine qua non. El que passa és que Junts també, durant aquest temps, per buscar les diferències amb el govern o per justificar que no donava suport als pressupostos o altres mesures del govern central, posava el dit a la nafra dient que no s'estava executant l'amnistia, quan era evident, i això ho sabia tothom, els mateixos que ho deien, que no era pas per voluntat del mateix govern, sinó doncs, bueno, perquè es trobava doncs, amb això que estàvem dient abans, segrestada per part d'una sèrie de jutges, no pas del govern. Ara, que això pot Pedro Sánchez arribar a beneficiar-se parcialment, sí, tot i que jo hi confio bastant poc que Junts canviarà notablement, ja no dic radicalment, la seva línia i que de cop i volta doncs, donarà oxigen al govern. No, perquè Junts, sobretot, el que li pertoca és llegir les principals lectures que fa Junts des d'un punt de vista polític i electoral és amb l'Aliança Catalana. I aleshores qualsevol mesura que ha de prendre és veure com pot patir això en els votants que està perdent cap a l'Aliança Catalana. I el que vol, sobretot, és tallar o reduir el màxim possible aquesta fuita, que és evident que té, que ho diuen totes les enquestes, i, per tant, qualsevol decisió que pren, estratègica, de gran nivell, està condicionada per aquest factor. I això, precisament, aquests votants que eren de Junts i que estan marxant cap a Aliança Catalana, precisament el que no volen és que Junts doni suport o doni estabilitat o afavoreixi l'estabilitat del govern de l'Estat.
1: Ara tornarem a Junts, però abans m'interessa parlar del paper de Pedro Sánchez, perquè té dues cares aquest pronunciament. D'una banda, tenim un Pedro Sánchez que diu jo he tirat això endavant, he portat aquesta amnistia i ara mireu el resultat, però també de l'altra, el 2022 escoltàvem un Pedro Sánchez que deia que l'amnistia de totes no es produiria. Per tant, això de cara a l'electorat, quina lectura? Perquè són dues coses totalment oposades. Quina lectura creieu que faran i quina repercussió pot tenir en clau electoral quan tinguem eleccions generals en un moment en què el PSOE també està a la corda fluixa?
2: Clar, en clau electoral, evidentment, hi haurà qui dirà que s'ha contradit, no? I que, per tant, la seva paraula en aquest sentit no ha valgut, perquè primer va dir una cosa, després l'ha canviat, però jo crec que des del punt de vista estrictament, i ja parlant sobretot des d'aquí, des de Catalunya, jo crec que al final la normalització aquí tothom li agraeix, amb independència dels seus ideals polítics i de si és o no és independentista. Però al final és veritat que no podem negar que des del moment en què va haver tota aquesta normalització el carrer també es va notar i per tant això jo crec que és una qüestió que evidentment se li agraeix. Cosa diferent també és una altra qüestió i és que va ser precisament amb el govern de Pedro Sánchez que es va canviar el delicte de malversació i aquest delicte de malversació al qual ara s'està agafant la interpretació que s'està agafant el magistrat Llarena és precisament una interpretació que es fa d'una normativa que ha canviat precisament el govern de Pedro Sánchez amb la interpretació o amb la redacció que tenia la normativa, el delicte de malversació abans d'aquesta modificació, aquesta interpretació que s'està agafant ara hagués estat impossible. Per tant, probablement tota aquesta qüestió que tenim ara sobre la taula també hagués estat impossible. Clar, aquí ja entrem en temes molt concrets en quant a la manera de redactar i les figures que es van incloure després també com a delictes de malversació. Però jo crec que aquí també és una qüestió a tenir en compte. Jo no crec tant que se li pugui dir, no?, que d'alguna manera tingui responsabilitat en quant a aquesta contradicció que sembla ser que és evident en quant primer va dir una cosa després l'altra, però jo crec que sí que des de Junts el que una mica per darrere se li està posant encara també és, escolta, aquesta interpretació que s'està fent de la norma és precisament per un canvi legislatiu que es va fer amb Pedro Sánchez com a president i amb Pedro Sánchez com a principal actor d'aquesta iniciativa parlamentària. I jo crec que aquí és precisament on hi ha la qüestió de fons.
1: Pel que fa a Junts, Santi, la setmana passada veiem aquesta patacada que patiria el partit si es celebressin eleccions. Això, evidentment, és un baròmetre del CEO que, com sempre, són enquestes, s'ha d'agafar amb pinces, però de totes maneres sí que veiem una pujada estratosfèrica, ho deies tu, a la tercera força d'Aliança Catalana. En un hipotètic cas en què la tardor o més endavant el Constitucional tira endavant la llei de l'amnistia, ens posem un escenari en què retorna Carles Puigdemont. Creieu que aquest escenari podria canviar? Aquesta patacada de Junts es podria revertir d'alguna manera?
0: Les enquestes són enquestes, però també mostren tendències, i això ho expressava el CEO, però també ho han expressat altres enquestes de diaris seriosos, que també coincideixen a remarcar que hi ha un descens evident i sobretot una pèrdua, una fuita d'una part del votant de Junts que se'n va cap a Aliança. I per tant, al moment que ja són moltes enquestes, o gairebé totes que ho diuen, cal considerar-ho. Ara, després, en el moment que es produeixen les eleccions, intervenen molts factors. També és cert el que diu Junts, que moltes vegades el CEO els hi ha donat per sota del que després han obtingut. Això també és evident. Òbviament, al moment que retorni Carles Puigdemont, això Junts ho aprofitarà com una energia. Si bé cal tenir present, cal valorar si realment Carles Puigdemont estaria en condicions de tornar-se a enfrontar un altre cop per la presidència de la Generalitat, perquè tant el CEO com altres enquestes hi ha una dada molt interessant que és la de valoració de líders polítics i Carles Puigdemont sempre està entre els més baixos, és a dir, només per sota d'ell només hi ha els de l'extrema dreta. La qual cosa, sí que en un ambient molt determinat és molt valorat, però en el conjunt de la societat més enllà de quan surt del seu àmbit estricte, té uns nivells de votació de consideració molt baixos, molt per sota dels que, per exemple, té l'Oriol Junqueras. I això, totes les enquestes, no només el CEO, que des de Junts es pot considerar que té una certa orientació, sinó totes les enquestes senyalen això. La qual cosa, a mi en aquests moments, ara a juliol de 2026.

0: se'm fa molt difícil entendre doncs, que Carles Puigdemont seria un actiu determinant per tal de que Junts tingués l'opció doncs, de poder ser la força més votada. En tot cas, veurem, perquè intervindran molts factors. El que sí que li interessa probablement més a Junts és que les eleccions de generals siguin abans que les municipals. Mm-hmm. I fonamentalment perquè, en principi, Aliança no es presentarà en les eleccions generals. O si més no, això és el que ha dit. Després cal veure, perquè Pedro Sánchez va dir una cosa el 2022 respecte a l'amnistia i el 23 en deia una altra. I estem molt acostumats que els polítics de tots els signes diguin una cosa i després en facin una altra. I ens n'hauríem de remuntar doncs, ja fa 40 anys quan Felipe González deia d'entrada no a l'OTAN. Felipe González dic perquè vaja, és una de les persones més crítiques amb Pedro Sánchez. No? Doncs, bueno, ell va fer campanya i va prometre que no hi hauria entrada a l'OTAN i després va avalar i va votar i va demanar el vot a favor per entrar a l'OTAN, cosa que al meu entendre doncs, va ser encertat. Per tant, a Junts sí que li interessaria que les eleccions generals fossin abans, és a dir, hi hagués unes eleccions en què no es presentés Aliança Catalana perquè la fuita que tindrà serà inferior i, per tant, si això ho pot retenir, doncs, bueno, jugarà més al seu favor i, per tant, es presentarà a les eleccions municipals, que són molt importants també per ells, doncs, bueno, amb unes condicions més sòlides que si les generals i sobretot les del Parlament, que són les que més li interessen, doncs venen després de les municipals i allà doncs, de ben segur que tindrà unes pèrdues molt importants en determinades zones de Catalunya per part d'Aliança.
1: Pablo, si parlem ara d'Oriol Junqueras, en cas que ell es pugui presentar com a candidat a les eleccions, aquest baròmetre a les eleccions autonòmiques, aquest baròmetre del CEO deia que Esquerra Republicana seria la segona força, ho preguntava abans també el Daniel Sadrà. Hauria de preocupar això a Salvador Illa de cara a unes eleccions municipals? Autonòmiques.
2: Bé, jo crec que Salvador Illa està fent una feina bastant ben feta aquí a Catalunya. Jo crec que, evidentment, com qualsevol altre govern té coses a retreure, no? Però des d'aquest punt de vista, jo crec que Salvador Illa ha consolidat una posició i una situació aquí a Catalunya, està sabent fer front a situacions de crisi molt importants que possiblement amb un altre govern doncs, haguéssim trontollat en quant a la presa de decisions. Penso que també ha sigut molt capaç de desvincular-se per part del Partit Socialista de l'Estat i quedar una mica no, com aquest apèndix no, aquí a Catalunya que sempre ha tingut el Partit Socialista de Catalunya i que no l'acabessin de vehicular o de vincular amb totes les qüestions judicials que han estat atacant directament al Partit Socialista. I per tant jo crec que en aquest moment, si bé és cert que les enquestes donen aquest resultat i per tant donen també un creixement per part d'Esquerra Republicana, no crec que en aquest moment pogués d'alguna manera fer-li combat en unes eleccions a Partit Socialista a Catalunya. Algú molt estrany hauria de passar en quant als mesos que o al temps que queda de legislatura, però en aquest moment a mi no em sembla que Salvador Illa s'hagi de preocupar gaire d'això. Va haver un moment en el qual sí que semblava no, que potser doncs, el govern de Salvador Illa tenia certs problemes en quant a la gestió, que ja ho vam comentar aquí, almenys sota el meu punt de vista, que es van juntar tant el tema de les vagues d'educació no, i que per tant va haver tota una sèrie doncs, de crisi que finalment doncs, sembla ser que més o menys s'ha no diré solucionat, però sí s'ha calmat i per tant jo crec que solucionat o passat aquest punt, Salvador Illa en aquest moment està gestionant totes aquestes crisis d'una manera bastant adient. Jo crec que l'electorat en el seu conjunt no està descontent amb la gestió que està fent Salvador Illa. Ha sabut també aglutinar certes persones que possiblement no són votants del Partit Socialista i que perfectament doncs, podrien tenir dubtes en quant a un vot i per tant encara que Esquerra Republicana és evident que puja en quant a les anteriors enquestes, però no crec que en aquest moment li pogués fer l'ombra a Salvador Illa.
1: Ja per acabar, Salvador Illa avui defensava que aquesta norma permet passar pàgina del procés. Ho veieu així? Perquè d'altra banda els independentistes ho veuen com una victòria i per seguir treballant per l'independència de Catalunya, Santi.
0: L'independentisme existeix i té molt més suport ara que el 2010, o que el 2012, que és quan va començar, doncs va començar el procés, sobretot el 2010, arran doncs la sentència constitucional de la reforma de l'Estatut. És més gran ara, tot i que és inferior al que tenia el 2017, i és inferior al 2017, doncs perquè en aquells moments es veia una situació doncs, d'emoció, d'emotivitat màxima, que hi va haver molta gent que es va creure realment que allò era possible, quan els mateixos que ho estaven tirant endavant sabien que no era possible, etc etc. I per tant, si l'independentisme o el suport a la independència, que no és majoritari entre la població, tot i que tampoc és... és important, és molt important, perquè aquí les xifres també fluctuen i varien, però és que només que sigui el 40% és molt, o si més no, és un problema molt important per a l'Estat. Però si ara és notablement superior al del 2010, és en molt bona part per culpa del Partit Popular, o gràcies al Partit Popular, segons la lectura que pugui fer cadascú, perquè la negació per part del govern de Rajoy de quan l'Artur Mas li va oferir doncs, fer un acord per un pacte fiscal i per desenvolupar doncs, un estatut que fos possible, aquesta reiteració en la negació doncs, és el que va encendre l'independentisme. És a dir, si l'independentisme va pujar tant, no va ser perquè tingués uns líders que fossin realment messiànics, no, va ser perquè li va servir en safata doncs, aquesta obsessió del Partit Popular de perseguir l'anticatalanisme i al qual ens havíem de remuntar ja el 2005, quan el mateix Mariano Rajoy es dedicava a recollir signatures en contra de l'Estatut que no suposava cap trencament d'Espanya. L'independentisme té un gran aliat, que és el PP i Vox. I hi ha una part de l'independentisme que fins i tot li agradaria que per fi tornin, o que vinguin, que governin un altre cop el PP amb l'ajut de Vox, perquè això, sens dubte, alimentarà el suport que té.
1: Doncs hem de deixar aquí l'última tertúlia de la temporada. Com sempre, moltíssimes gràcies per la temporada, evidentment, i també per estar aquí analitzant aquest pronunciament del TJUE. Pablo i Santi, que vagi molt bé, moltes gràcies, molt bona tarda.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.
1: I nosaltres tornem demà a partir de les 7. Que vagi molt bé, molt bona tarda.
3: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
4: Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
5: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
4: Pero cero dudas, ¿eh?
5: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
7: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
6: ¿Pero parece tan fácil?
7: Ese es el secreto.
6: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
8: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
9: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
8: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Llama al 900-272-2. Medishore.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
10: Què tal? Molt bona nit. Benvinguts a la brúixola d'estiu.
3: Ara comença la brúixola d'estiu amb Núria Mora.
10: Arrenquem aquest dijous mirant al cel perquè just a aquesta hora, el dia 12 d'agost, estarem immersos en l'eclipsi total de sol que es podrà veure en la seva totalitat des de bona part de Catalunya. L'eclipsi de la nostra vida, perquè fins ben entrat el segle XXII a Catalunya no n'hi haurà cap altre amb aquestes característiques. Què podrem observar? Des d'on? Com s'estan preparant els municipis que es troben dins de la franja de totalitat que abraça pràcticament des del Garraf, passant per Tarragona i sobretot Terres de l'Ebre i Plana de Lleida. En parlarem en uns instants amb Salvador Ribas, és el director del Parc Astronòmic del Montsec. Què més tindrem avui? Doncs lectura pels amants dels clàssics, del gènere negre, del terror, de la fantasia. Avui, Carrie, de Stephen King. Ens en parlarà Montse Parra, d'aquesta novel·la i també de tantes altres que ha escrit el que es considera el rei del terror. La Clàudia Moreno ens portarà avui fins a Albània, un país que està despertant turísticament amb uns paisatges increïbles i del qual tothom n'està parlant últimament. i entrarem en el tram final anant al Solsonès per instal·lar-nos durant uns minuts a l'Hostal de Pinós en companyia de Mònica Segués, responsable de la fonda més antiga de Catalunya, que ha servit àpats de manera ininterrompuda des de l'any 1524. El proper mes de setembre celebraran, com cada any, l'aniversari, en aquesta ocasió 502 espelmes, poca broma. I donarem toms a la nostra brúixola també amb en Joan Ramon Zaballos, que avui ens porta de viatge fins a Dinamarca. Un menú realitzat per l'equip tècnic d'aquesta casa, amb el suport en la producció de Gerard Sanz i Clàudia Moreno. Som-hi!
3: Entrevistes, música i bon ambient. Això és la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya amb Núria Mora. Connecta't a Onda Cero i viu l'estiu al màxim.
10: El pròxim 12 d'agost el cel ens regalarà un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris que es poden contemplar i a més a Catalunya i en concret a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre sense sortir pràcticament de casa, com aquell qui diu. Un eclipsi total de sol, una oportunitat històrica perquè no se'n veia cap des de l'any 1905 i no n'hi haurà un altre fins al segle XXII, poca broma. Fa mesos que es treballa per tenir-ho tot a punt per aquesta data a la que cada cop ens hi apropem més i avui en volem conèixer tots aquests detalls, i per això aquest vespre ens acompanya Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montse. Què tal, Salvador? Molt bona nit.
11: Hola, bona nit.
10: Un eclipsi total de sol és un dels fenòmens més espectaculars que ens ofereix la natura. Què té que el fa tan excepcional?
11: Té diverses coses, no? Però realment la definició que han dit doncs moltes persones, molts astrònoms tan afeccionats com professionals que s'han dedicat part del seu temps als eclipsis, és que realment és un fenomen molt especial perquè tenim un fet que ens, d'alguna manera, ens trasbalsa o ens xoca, no? El fet que estem acostumats, doncs, que si està el sol, doncs veiem el sol, com a molt passar un núvol davant, no? Però que amb un cel, per exemple, un cel serè, tinguis el sol allí i doncs hi hagi alguna cosa que s'interposi davant i el tapis faci que sigui de nit en ple dia, doncs això ja des de l'antiguitat ha xocat molt, amb la qual cosa és un fenomen que té aquest punt de, una miqueta, doncs, de que ens sembla estrany, no? Que es produeix una situació que dona lloc a unes circumstàncies que el nostre cervell no està acostumat, no? Que es faci de nit durant el dia i que no sigui perquè veus uns nuvolats de tempesta que veus a venir, no? Sinó que sigui d'un fenomen que està més enllà, no? És la Lluna, en aquest cas, la que es posa davant entre la Terra, entre el Sol i la Terra, no? També hi ha el fet del que podem veure, no? Donar aquest moment, doncs, de totalitat, donar el moment en el qual la Lluna està totalment tapant el Sol, el Sol està, per tant, en eclipsi total, podem veure estels en el cel, no? No, per tant, de dia podem veure estrelles o algun planeta, no? En aquest cas segurament podrem veure Venus i podem veure alguns estels, doncs, amb relativa facilitat si el temps acompanya. I a més, doncs, també el fet de que podem veure les capes externes del Sol, que normalment no les podem veure. Al Sol veiem una bola molt brillant, diguem-ne, que és la capa que en diem la fotosfera, però quan està eclipsat, com que aquesta capa queda tapada, veiem l'atmosfera més externa del Sol, la que en diem la corona, i també, doncs, amb una miqueta de sort podem veure algunes de les flamarades del Sol, aquestes protuberàncies que són les que acaben provocant aurores a la Terra, doncs aquests esdeveniments més violents del Sol, doncs amb una miqueta de sort en podem també veure, que normalment la llum del resplendor del Sol no ens ho deixa veure. En canvi, com que està tapat la part del mig, a la voreta podem veure, doncs, aquests fenòmens i més extensament aquesta corona que tal o del Sol, que és l'atmosfera externa solar, que els antics i no tan antics, no? Doncs fins fa un segle els científics i curiosos viatjaven a veure eclipsis només per poder fotografiar aquestes capes del Sol que de normal no es poden veure.
10: Clar, això es podrà veure, imagino que des del punt de vista científic estareu molt pendents de tots aquests fenòmens, però a ulls nostres, en tots aquests punts que hi ha d'observació i tenint en compte també que segons el lloc on estiguem serà un temps o un altre, això ho podrem observar?
11: Sí, la corona solar la veurem bastant bé, jo crec. És cert que, com que l'eclipsi es produeix molt de capvespre, que és un dels reptes que tenim, no? És un eclipsi que la totalitat es produeix al voltant de les 8:30, 8:29, en el qual vol dir que el Sol estarà només 5 graus d'alçada, doncs, pràcticament per tot Catalunya, també aquí a Lleida, no? I, doncs, amb la qual cosa, doncs, ens trobarem, doncs, que hem de tenir un horitzó molt net, i igualment, doncs, com que aquestes capes més baixes, aquesta alçada més baixa en l'horitzó, si estem acostumats que quan veiem sortir el Sol a aquelles alçades està vermellós, per exemple, perquè passa més capes de l'atmosfera i el Sol queda com esmorteït. Per tant, en aquell moment de totalitat, la corona també es veurà una miqueta esmorteïda, aquesta capa més externa del Sol, en la qual pot ser que sigui menys vistosa, quasi segur que serà menys vistosa que en un eclipsi que es produís amb el Sol molt més alt. Però sí que podrem veure. Al moment que hi ha la totalitat, és el moment en el qual ens hem de treure les ulleres famoses d'eclipsi, perquè és l'únic moment que podem veure a ull nu. hem de tenir molta cura amb el tema de seguretat, després si podem comentar amb més detall, però aquí sí que és important que al moment de la totalitat hem de treure'ns aquestes ulleres, perquè llavors no hi ha sol, el sol està tapat,
10: clar.
11: I l'únic que veiem és aquest resplendor, diguéssim, de la corona solar, i ho podrem veure també des de Lleida, ho podem veure des dels punts del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, doncs es podrà veure, però sí, estarà molt baixet, en la qual cosa no serà tan esplendorosa, segurament, com podria ser si fos un eclipsi de migdia, que llavors, com que està molt alt, aquesta corona es veu molt més esplendorosa.
10: Clar, i què passa durant aquests...

0: segons en què la Lluna passa per davant del Sol, nosaltres què notarem? Perquè jo recordo, per exemple, un eclipsi que hi va haver a l'agost, no sé si era finals dels 90 o principis del 2000.
1: 11 d'agost del 99.
0: 11 d'agost del 99. Doncs jo recordo estar a la platja i que era migdia, o era una hora que no era el capvespre. I la sensació aquesta com...
1: I no era total.
0: No era total.
1: Va ser total a França, a Alemanya...
0: Però va ser com una sensació de, ostres, està passant alguna cosa i ho estàs notant moltíssim.
1: Es nota moltíssim, especialment en els eclipsis d'estiu, que per tant doncs rebem molta insolació i que sol fer més calor. Notem, jo crec que el que més es nota, fins i tot en parcialitat, i això notaran també totes les persones de Catalunya que estiguin fora de la franja d'aquesta totalitat que comentàvem abans, que notes la reducció de la llum. En aquest cas serà com una sensació de capvespre avançat. La claror que queda, a mi sempre utilitzem alguns la paraula que té una tonalitat metàl·lica. És molt difícil de... És aquestes coses que són sensacions que un té, no?, de com veu la llum, no? Sinó és com que és un resplendor esmorteït i d'alguna manera la sensació cromàtica que tens a veure és com si fos una llum sintètica, no?, una miqueta com de mentida, no?, perquè sembla allò que no sembla real, perquè pel nostre cervell la llum del sol és d'una altra manera, és molt més intensa, és tot el disc il·luminat, no?
0: Clar.
1: No un trosset. I ens fa aquesta sensació de llum esmorteïda, d'ombres menys persistents. Hi ha ombres, però són menys persistents. Només desapareix l'ombra en la totalitat, en principi, tot i que potser hi ha alguna cosa que hi hagi claro, potser sí que es veu alguna ombra, no? Però deixem, però en general les ombres d'alguna manera només desapareixen en totalitat, però sí que veiem unes ombres esmorteïdes. I llavors això sovint ens passa per alt perquè estem molt obsessionats amb un eclipsi en alçar la mirada i mirar el sol. Però a vegades és molt més interessant, el que és difícil de fer, de mirar què passa a l'entorn, no? Perquè moltes altres coses més interessants passen a l'entorn. Des de veure com la gent està encuriosida pel fenomen,
0: sí,
1: fins a veure com, per exemple, doncs, si hi ha algun arbre una miqueta frondós, per allà on passa la llum a través de l'arbre, en el terra s'està reproduint l'eclipsi pels forats dels fulles, allò de l'efecte de pinhole, que es diu en anglès, de la càmera fosca, al principi de la fotografia, que feien allò un foradet i feien la imatge, no? Doncs clar, les fulles dels arbres, en l'altre moment, poden fer petits forats entre elles, i al terra pots veure doncs la imatge del sol, i com normalment no hi pares atenció perquè com que és rodona et sembla normal, però aquell dia no serà rodona sinó que estarà mossegada per la lluna. Doncs aquesta mena de detalls de mirar l'entorn, també quan t'apropis a la totalitat, doncs si hi ha fauna a l'entorn, veure si fan algun canvi de comportament. En aquest cas, com que hi és molt de capvespre, no serà tan evident segurament.
0: Clar.
1: Però sí que succeeix, no?, que hi ha espècies nocturnes que s'activen i s'activaran segurament abans d'hora, i espècies diurnes que segurament començaran el seu protocol d'anar a dormir una miqueta abans d'hora, perquè hi haurà doncs una hora abans de que el sol es pongui, el sol ja s'estarà amagant per degut a que la lluna hi passarà al davant. Per tant, això accelerarà aquesta sensació. Aquestes coses també passen i són sensacions que s'han de veure. L'altre dia comentava, no, és perillós pels animals de companyia? Dic no. Dic perquè jo no veig que cap gos, ni cap gat, ni cap altre animal que puguem tenir es posi i es planti i es posi a mirar el sol. Ells no ho faran, això ho fem
0: clar,
1: nosaltres.
0: Clar, exacte, perquè ells tenim la informació, ho sabem i ho farem.
1: Per ells no cal posar-los a mirar, ells no ho miraran. És tot el que poden passar, especialment doncs, en el cas dels animals de companyia aquests que tenim a casa, és que si nosaltres ens posem nerviosos perquè el fenomen doncs, és allò que t'excita, no?
0: Sí,
1: que t'activa,
0: que t'altera
1: d'alguna manera. Pel fet de la singularitat del fenomen, no perquè l'eclipsi et produeixi cap cosa en el teu cos, sinó que ets tu que estàs intensificant-te perquè passa un fenomen poc comú, no? Evidentment, doncs, els nostres animals de companyia poden notar que nosaltres estem nerviosos i es poden posar ells també nerviosos, però no és per l'eclipsi, és perquè ens veuen nerviosos a nosaltres, no? Fa pocs dies que publicaven una guia, no?, sobre el comportament animal, una guia de 7 o 8 pàgines, i deien això, és que ells no es posen nerviosos per l'eclipsi, es posaran nerviosos perquè veuran que nosaltres ens tornem una miqueta histèrics, sobretot si estem observant l'eclipsi en un lloc i volem fer fotos o el que sigui, ens comencem a posar nerviosos, que falta, no sé què, prepara-ho tot, doncs detectaran aquest nerviosisme, però per ells ells no agafaran i es plantaran a mirar el sol. En canvi, els éssers humans tenim la informació, com tu molt bé deies, i podem fer coses que normalment no faríem. Si nosaltres sortim pel carrer en qualsevol moment del dia que hi hagi claror i ens dona el sol de cara, el que fem ràpidament és apartar-nos,
0: sí,
1: de manera automàtica, un acte
0: reflex
1: del nostre cos és apartar la mirada, no? Però aquell dia el nostre cervell diu no apartis la mirada, perquè passa alguna cosa i ho vull veure. La qual cosa ja vens aquest acte reflex i podríem cometre l'error de mirar-lo a ull nu, sense protecció, i podríem perdre la vista. Hi ha retinopaties derivades d'observar el sol de manera continuada, que poden arribar a la ceguesa o a la pèrdua parcial de visió de manera permanent. No és una cosa allò com quan et disparen una càmera de fotos i d'aquelles amb el flash enorme i et quedes uns segons
0: cegat. Sí, sí,
1: no, això no, això pot tenir una lesió permanent, en la qual cosa hem d'anar amb cura i s'han d'utilitzar els sistemes de protecció correctes, que són les ulleres especials d'eclipsi, aquestes ulleres que semblen, doncs, que són com una mena de que va muntar en un cartronet, hi ha un material que sol ser com brillant en el lloc on hi posem els ulls, és una làmina d'un polímer especial que filtra el 99,99% de la llum del sol, em sembla, o 99,9999, és a dir, ens deixa menys d'una mil·lèsima de llum del sol, de manera que això ja és segur pels nostres ulls, tot i que tampoc no recomana estar tota l'hora de la parcialitat mirant-ho, tampoc no cal estar tota l'hora mirant l'evolució, mirant de tant en tant, això sí, quan s'apropi el moment clau, llavors sí que tots tindrem la necessitat de mirar-ho, i el moment que el sol es tapi, que amb les ulleres deixem de veure res, perquè ja ens deixarem de veure res, i ostres, ha marxat, sí, allò està el sol tapat, ens traiem les ulleres i gaudim d'aquests 20 i tants segons, si ho fem des de Lleida, minut i escaig, si ho fem des de Tarragona, des de Terres de l'Ebre, pràcticament minut i mig, gaudim d'aquesta totalitat, veiem aquests elements del sol que normalment no podem veure, la corona, si hi ha protuberàncies, i després veurem un nou flash, podríem dir, una nova llamarada del sol, que començarà doncs, a treure el nas per l'altra banda de la Lluna s'anirà desplaçant, que sol ser el que li diem l'anell de diamants, perquè és un punt molt brillant a un cantó i un anell a la resta del sol, i se li diu popularment l'anell de diamants, i llavors vol dir, atenció, ulleres altre cop, perquè el sol torna a ser visible directament, per tant ja no podem mirar directament, en la qual és aquestes les normes de seguretat, i aquelles persones que estiguin en parcialitat, tota l'estona amb ulleres, en parcialitat, tota l'estona s'ha d'observar amb ulleres, en totalitat tenim un avantatge, que és que veurem el fenomen del tot, però tenim aquest moment que hem de saber quan treure'ns les ulleres i quan tornar-les a posar per poder gaudir realment del fenomen amb seguretat.
0: I les persones que estiguin en aquestes zones de parcialitat de l'eclipse, què és el que podran veure o què és el que notaran? Quines diferències hi ha entre els que estan en la franja de totalitat i els que no hi estan?
1: De fet, l'altre dia em deien un eclipsi parcial al 99%, que és el que tenim, per exemple, a la Serra del Montsec, on no és total, és un eclipsi total al 0%. Perquè vol dir que té totes les coses de la parcialitat, però no té les de la totalitat. No podrem veure, en parcialitat, no podem veure pràcticament o gens cap estrella en el cel, a diferència de la totalitat, que se'n veuran diverses, diverses. No podrem doncs, veure la corona solar, no podrem veure aquestes flamarades. El cel no es farà negre, o sigui, en la totalitat el cel es fa negre a una part bastant important del cel, només queda il·luminat a l'horitzó, perquè l'ombra té una mida, i per tant a llarga distància segueix donant el sol.
0: Sí.
1: Per tant, és com si estiguéssim a una mena d'embut, no? Diguéssim, doncs, a les vores, a la part baixa, doncs, tinguéssim un embut damunt del cap, no? I doncs, aquesta part d'aquí la tenim fosca, però mirant cap a les vores és brillant, en canvi la parcialitat, el cel sempre es manté de color blau, un blau potser més esmorteït perquè hi ha menys llum, però sempre es manté de color blau, no ens podem treure les ulleres d'eclipsi i hi fem ombra. O sigui, si estem al sol fem ombra perquè el sol ens està il·luminant, encara que sigui menys, però fem ombra, en canvi la totalitat, doncs aquesta, no tenim llum directa del sol que ens faci ombra i doncs el cel acaba també fent-se fosc, o sigui, és un fenomen completament diferent, però tot i així la parcialitat, quan no tens oportunitat de veure un eclipsi en totalitat, està molt bé, i més a més amb un percentatge tan alt com el que tenim a Catalunya, o sigui, aquelles persones que no es puguin desplaçar a la franja de totalitat, doncs malauradament doncs, no podran veure en totalitat, però que no deixin de veure el fenomen encara que sigui en parcialitat al 99%, perquè és un eclipsi molt important també en parcialitat, però clar, si estàs a un municipi que està a 10 quilòmetres de la franja de totalitat, doncs potser sí que et convé agafar el cotxe i anar-hi,
0: perquè no?
1: és de no veure'l a veure'l, no? Però doncs, si no pots laboralment o pel motiu que sigui desplaçar-te i estàs en una zona de parcialitat, doncs sí que aprofita per veure'l encara que sigui incomplet, però que sí que serà un percentatge altíssim. La Lluna taparà el sol, això amb un 99%, veurem un filet de sol a les zones de parcialitat, en la qual serà super, super poqueta cosa de sol el que es veurà, però es veurà una mica.
0: S'està treballant des de fa mesos en molts municipis, en molts indrets dins d'aquesta franja de totalitat per tenir tota l'experiència, no? I que tothom, amb totes les mesures de la seguretat, pugui fer aquesta observació. Però també hi ha una altra qüestió que és més incontrolable, que és la meteorologia, les condicions climàtiques que es poden donar, que es puguin donar aquell dia. Com es treballa aquesta part que requereix més improvisació del moment i que no es pot preveure a hores d'ara?
1: Efectivament, és una part que no podem preveure, no podem treballar. Podem treballar amb antelació una miqueta què fer, no? Però no sabem el que passarà
0: fins al dia. Tenir alternatives.
1: Tenir alternatives, no? a tots els grans caçaclips

0: eclipsis, que doncs, al món hi ha persones que són experts en caçar eclipsis, estic segur que hores d'ara tenen doncs, els que han vingut d'altres parts del món i vindran a l'estat espanyol per veure-ho, perquè és l'únic país del món on es veuen garanties, perquè l'altre lloc que trepitja civilitzat, diguem-ne, és Islàndia, i és una zona que meteorològicament és molt més difícil que es pugui observar. Per tant, Espanya serà doncs, el centre del món amb l'eclipsi. Doncs aquests milions de persones que segurament es desplaçaran, molts d'ells estic segur que tenen més d'una reserva d'allotjament o tenen un allotjament pensat que poden desplaçar-se cap a diversos punts. És a dir, no en un lloc sense sortida, per entendre'ns, sinó a un lloc que els hi permeti el dia abans, segons la previsió, tirar cap aquí o tirar cap allà. Això pot passar. A Catalunya, doncs, els mapes estadístics de meteorologia per aquesta data donen que segons la zona estem entre un 50-50, només, és a dir, per tant, tant que...
1: I allà t'ho jugués, allà, encara ho creu.
0: Encara ho creu, o millor, diguem-ne, doncs, per exemple, el cas de Terres de Lleida, del Pla de Lleida, el percentatge és millor, perquè doncs, just en la direcció que es veurà l'eclipsi, cap a la direcció oest-nord-oest, doncs no és una zona que necessàriament hagi d'haver-hi formació de núvols per tempestes o el que sigui, perquè no tenim una zona muntanyosa realment en aquella direcció, com sí que podríem tenir en altres direccions, no? En canvi, això sí que això no és el mateix, el camp de Tarragona, zona del litoral, hi ha un risc una miqueta més alt de que la cosa no pugui sortir bé, perquè just en la direcció nord-oest-oest que comentàvem, doncs hi ha les serralades litorals i prelitorals que a l'estiu poden formar núvols per escalfament, poden formar tempestes en alguns casos, doncs hi ha un major risc a priori, o sigui, teòric, doncs en aquestes zones del prelitoral i litoral, que no pas a les zones del Pla de Lleida, o també doncs, donen bons números també per la zona del Delta de l'Ebre, perquè precisament doncs, en aquella zona queda una miqueta més separada de la serralada litoral i prelitoral i també en la direcció de posta del sol no coincideix amb la direcció exacta dels ports, que podria ser un altre lloc on s'acumulessin núvols perquè ho fan de forma regular a l'estiu per escalfament, perquè doncs, clar, hi ha molta evaporació a l'estiu, el mar està molt calent, doncs això provoca doncs, meteorològicament que hi es puguin formar més núvols, en la qual cosa tenim un eclipsi amb uns certs riscos, tenim un eclipsi que no és un eclipsi al mig del desert on tens un 90% de possibilitat d'èxit, sinó que estem doncs, en un eclipsi que és de cap vespre. Si hagués sigut a les 12 del migdia, com el que comentàvem abans de l'agost del 99, allí el percentatge d'èxit aquí seria altíssim, perquè al migdia a l'agost normalment està serè. Però a l'agost, al vespre, poden passar coses. Poden passar tempestes que s'hagin format abans i ens deixin núvols, poden passar tempestes que estiguin formant, pot haver-hi mala visibilitat perquè estiguem en un anticicló persistent i tinguem, com aquests dies enrere, que vam tenir doncs, episodis doncs, de pols sahariana, episodis de mala visibilitat. Tot això a l'estiu pot passar i afecta més el capvespre o a primera hora del matí, que és quan el sol està més baix. I tenim un eclipsi, no de capvespre, no, sinó ja amb els últims rajos de sol. A l'eclipsi comencem a tenir la primera mossegada, el primer contacte és a 7:45. I la totalitat és a les 8:29 aproximadament, en la qual vol dir que estem amb el sol
1: al límit, pràcticament.
0: A 5 graus d'alçada. Ens hem d'imaginar que és allò que quan si sortim i mirem cap a la zona aquesta i hi ha un edifici, segur que no el veurem, perquè el sol quedarà tapat per un edifici per un arbre, anem a una zona amb una bona obertura. Per això doncs, els punts d'observació que la Generalitat amb el projecte aquest de Catalunya Mira el Cel ha anat buscant emplaçaments a Catalunya amb aquestes condicions, entre altres, sense que tinguin serveis, sense que tinguin puguin acollir un volum important de persones, però clar, òbviament la primera prioritat és que tinguessin un horitzó cap a l'oest-nord-oest ben net. Doncs Lleida doncs, és el turó de la Seu Vella, és la zona de Magraners, el turó de la Seu Vella es va omplir de seguida doncs, els espais que hi havia, Magraners hi cap molta més gent, allí estarà també l'equip del Parc Astronòmic del Montsec donant suport al projecte de la paeria de la Generalitat en aquell punt. Doncs a Lleida també doncs, hi ha el punt de Borges Blanques, que també és un espai extens per també molt bona visibilitat, i el mateix s'ha fet doncs, en els punts del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, buscar espais al màxim oberts possible per poder no tenir ni un obstacle que pugui dificultar l'observació del fenomen doncs, a la posta de sol, perquè serà just al final del dia que tindrem l'eclipsi.
1: Què passarà en aquests espais? A partir de quina hora la gent doncs, pot ser-hi? I com serà la prèvia, el moment d'observació i el post-eclipse?
0: Jo crec que cada municipi doncs, té la capacitat d'organitzar una miqueta el que farà, però hi ha una certa tendència general, que és que tots, per intentar que la gent arribi ordenadament, intentar que la gent no col·lapsi els accessos, doncs si l'eclipsi comença a 7:45, la majoria d'ells es posen en marxa a les 6 de la tarda o fins i tot més tard. En el cas de Lleida crec que és a les 6 de la tarda que s'obren els espais i no tancaran fins a les 10:15 de la nit en molts casos perquè la gent pugui sortir esglaonadament, que no surtin tots pitant a les 8:35 quan s'hagi acabat l'eclipsi i el sol s'estigui amagant, perquè llavors és quan hi haurà col·lapse, perquè si hi ha 10.000 persones a Magraners, doncs si surten tots de cop, segur que hi haurà col·lapse, perquè, a veure, al final

0: carreteres són les que són, no? I això passa el mateix, doncs, a la P7 és un dels reptes que té la Generalitat i el govern per gestionar, no? Perquè és una artèria principal de comunicació.
1: Clar, aquest
0: comunica
1: de nord
0: a sud. La gent de Barcelona no veurà la totalitat, en la qual cosa, doncs, tindrà tendència a desplaçar-se cap al sud-oest, i la P7 és una artèria bàsica. Però més avall, a València, també, doncs, a València i Castelló es veu l'eclipsi com a total, però més al sud-nom, la qual cosa vol dir que en aquelles zones també hi haurà mobilitat, saps? Que serà una artèria viària complicadíssima, no? Amb la qual hi haurà col·lapses d'aquest tipus, per tant, doncs, intentar esglaonar la gent, no? I en el cas d'aquí de Lleida, doncs, han previst, doncs, la ciutat ha previst, doncs, aquests punts d'observació faran música, faran alguna mena d'activitats perquè les persones puguin esperar-se tranquil·lament i deixar passar el temps gaudint de manera tranquil·la, doncs, d'alguna altra activitat, per evitar sortir corrents i que, doncs, es trobin, doncs, amb les cues de típiques. Això és allò, si vas a veure un partit de futbol o un dels grans camps de futbol,
1: un concert multitudinari,
0: que hi ha 15.000 sí. persones, si surts de cop et trobes amb tothom allí. En canvi, si tu t'ho prens en calma, acaba el concert, com diu, te'n vas al lavabo, vas a fer la volta, surts per fora, vas tranquil, dius, ja farem, doncs quan arribes al cotxe probablement ja la cua principal ja ha començat a moure's, no? Doncs una miqueta és això, és estirar l'hora d'entrada i hora de sortida, i aquesta és l'estratègia que tots els municipis, doncs, estan plantejant amb molt bon criteri i que, diguem, lligant en aquesta idea que va proposar la Generalitat amb el Catalunya Mira el Cel, d'evitar que la gent no només estigui l'hora i escaig de tot el fenomen de l'eclipsi, perquè si no arribaran tots a l'hora i voldran marxar tots a l'hora.
1: Poden allargar també per les llàgrimes de Sant Llorenç,
0: sí, de
1: no?
0: Sí, en alguns
1: municipis... Que a més aquest any estan quedant una mica eclipsades, mai millor dit.
0: Aquest any les llàgrimes estan quedant eclipsades, però seran un molt bon any per les llàgrimes de Sant Llorenç, perquè els millors anys de llàgrimes de Sant Llorenç són quan tenim lluna nova, és a dir, quan no tenim lluna a la nit. I lògicament, si la lluna està davant del sol, vol dir que a la nit no la veurem, serà lluna
1: Exacte.
0: Nova... perquè la lluna es queda davant, perquè hi hagi una eclipsi de sol, ha de ser lluna nova com a mínim. Hi ha més condicionants, però un inevitable és que la lluna ha de ser nova, que és quan està, doncs, no visible durant la nit, a la qual cosa vol dir que no tindrem lluna a la nit, tindrem una nit molt fosca, per tant, els llocs on lliures de contaminació lumínica. Per això, a la Serra del Montsec, malgrat no es veu l'eclipsi en totalitat, farem el que en diem, tancarem per l'eclipsi i obrirem per la pluja de cels. I nosaltres, a l'hora de l'eclipsi, no obrim portes, perquè allí no és total. Millor que les persones vagin a llocs on es pugui veure com aquests punts d'observació del projecte Catalunya Mira el Cel. I després, a la nit, a les 11 de la nit, nosaltres obrim portes fins a les 2 de la matinada per fer el seguiment de la pluja de cels com tots els altres anys. Perquè serà una pluja de cel interessant, perquè el cel serà molt fosc. Si la meteo acompanya, doncs tindrem dos menús, no? Tenim un menú de tarda i un menú de nit per gaudir de l'astronomia. Serà un dia de festa major astronòmica, però sí que és cert que en parlarem menys de la pluja d'estels que mai, perquè estarem tot aquest mes que ens queda aproximadament, estarem parlant només d'eclipsi, eclipsi, eclipsi, perquè evidentment, com deies a la introducció, és que no hi ha... no hem tingut cap eclipsi a Catalunya des del 1905, total, hem tingut parcials, evidentment, però total no n'hem tingut cap des del 1905, que és precisament quan es va construir l'Observatori de l'Ebre allí a Roquetes, es va construir per poder observar l'eclipsi del 1905. Oh. I ara, doncs, tornarà a passar pel mateix lloc, tornarà a ser total a l'Observatori de l'Ebre, doncs, aquest eclipsi, no? La qual cosa, doncs, vol dir que han passat 121 anys. Segurament no hi ha, crec que no hi ha ningú que tingui més de 120 anys viu a Catalunya en aquests moments, però no
1: ho
0: crec.
1: Clar, o que ho recordin, clar.
0: O no podria recordar en qualsevol cas, que vull recordar que va haver aquest eclipsi del 1905. Hem d'anar a les publicacions de l'època, als diaris de l'època, llibres que es van editar, pamflets, documentació de l'època, per saber com ho van viure, no? Aquesta, hem de recórrer la informació perquè no hi ha una memòria viva, perquè han passat 120 anys. I el proper total a Catalunya ens hem d'anar al 2180 i alguna cosa, una cosa així. Sí que tenim molts parcials, evidentment, i tenim algun eclipsi anular. Tenim ara el 27, tenim un parcial, el 28 tenim un eclipsi anular, que la lluna no és prou gran per tapar el sol i tenim l'anell de foc, que això ens passa amb aquest trio d'eclipsis que en diem el trio ibèric. I després, als anys 50 d'aquest segle, tenim altres eclipsis, algun d'anular, si no recordo malament, que podrem veure des de Catalunya, però total d'aquests que es facin negre nit no en tenim cap més en el segle XXI, per tant, és l'eclipsi de la nostra vida.
1: Doncs una oportunitat única que tenim la sort de poder gaudir a Catalunya en aquesta franja de totalitat que estàvem comentant, amb totes les mesures de seguretat, amb aquests punts d'observació que estan ubicats a diversos indrets i que ens ofereixen aquest espectacle de la natura únic. Salvador, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
3: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad

0: nuestra prioridad.
1: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
2: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
3: ¡Valorado!
2: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
3: ¡En España!
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: El próximo 19 de julio, Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, estará en Julia en la Onda para hablar con Julia Otero de la alianza que la asociación ha hecho con A3 Media y sus servicios informativos. El cáncer afecta a 2,3 millones de personas en España, por eso esta alianza, llamada Contra el Cáncer con Todo, tiene más sentido que nunca. Además, Ramón Reyes nos contará por qué el cáncer es el problema de salud pública número uno en España. El 19 de julio en Julia en la Onda. Onda Cero, tu radio.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
6: La brújula d'estiu amb Núria Mora.
7: Seguim avançant i ho fem ara per parlar de llibres i en concret de grans clàssics. Ens acompanya la Montse Parra per parlar-nos de Stephen King, el rei del terror, i avui en referència doncs, a una novel·la que va marcar l'inici de la seva trajectòria com un dels grans noms del gènere. Parlem de Carrie, una novel·la que més enllà del terror incideix a través de la paraula en la diferència, en la pressió social, en la violència latent en entorns aparentment quotidians, no?, als nostres ulls. Una primera novel·la que també doncs, ens permet aprofundir en tot aquest univers literari, en la seva capacitat per convertir allò més proper en inquietant, connectant amb aquestes pors, amb aquests temors més profuns que podem reconèixer i que continuen interpel·lant al llarg de tots aquests anys, aquestes dècades, als lectors d'avui, Montse. Parlem de Stephen King i aquí quan parlem de Stephen King ja se'ns obre un univers.
8: Sí, sí, bueno, és el mestre incontestable del terror, del misteri, també del suspense,
7: sí.
8: Perquè té aquesta capacitat de que quan tu comences a llegir les seves novel·les, pues de seguida t'enganxen, no? I és un personatge, ell mateix, té algo de fascinant, ell com a autor, com a personatge, el que ha viscut, com ha superat addiccions, perquè ell diu que és un personatge addictiu, que és un home al que li costa molt poc tenia una addicció, que pues, fumava moltíssim, beveia moltíssim.
7: Tot amb excés, no?
8: Tot amb excés. És un personatge allò que en diuen un personatge excessiu, no? Però sí que és veritat, per una altra part, que és un personatge molt metòdic, perquè ell diu que encara ara, ell cada dia escriu. Es posa davant de la pantalla, i escriu. Llavors, això vol dir que malgrat totes aquestes addiccions, probablement l'escriptura també és una addicció,
7: també,
8: però que és tremendament metòdic, disciplinat, no? I, bueno, i per això és un dels mestres, és un dels autors més traduït, conegut, i també és veritat que el cinema...
7: Sí, ja t'anava a dir, no? Sèries i pel·lícules n'hi ha moltíssimes.
8: N'hi ha moltíssimes. Diuen que ell i l'Agatha Christie són dels escriptors que més han anat a la pantalla i que continuen, és que es continuen fent versions més modernes de les seves novel·les i això suposo que també ha influenciat, no?
7: Uh-huh.
8: Carrie és la millor de les seves novel·les? Probablement no.
7: Clar, és molt difícil, quan hi ha tanta obra també, és molt difícil fer allà un top, eh?
8: Té 60 novel·les i 200 relats curts,
7: sí.
8: 200 novel·les curtes, és un home realment molt, molt prolix, que escriu moltíssim i que ha escrit moltíssim, i 87 pel·lícules, probablement ara ja són... Ja
7: clar,
8: són
7: cap al centenar,
8: més,
7: no?
8: Va cap al centenar, vull dir que és una... Sí, sí, més de 100 adaptacions cinematogràfiques, sèries, i després hi ha molta influència seva amb altres autors, perquè hi ha molt autor de novel·la negra, de novel·la de misteri o de novel·la de terror, no?, que ha anat a buscar, que ha anat a veure d'aquestes fonts, no? Mm-hmm. Els primers bevien de la novel·la gòtica, no? I aquests avui

0: dia la gent, pues, la seva font d'inspiració és Stephen King amb algunes de les seves novel·les. Carrie és la primera.
1: Sí.
0: És la primera i és la novel·la que li provoca, que el fa saltar a la fama, no? I a més hi ha com una mena de llegenda al voltant de Carrie, perquè diuen que ell va escriure una part d'aquesta novel·la. Ell sempre diu que s'ha inspirat en coses que li han passat, en gent que ha conegut, i per escriure aquesta novel·la s'acaba inspirant, pues, amb una companya que li feien bullying, amb una altra companya que teníeu, que vivia d'una família molt, molt religiosa, extremadament estricta, i llavors ell que fa d'alguna manera...
1: Ho ajunta tot, no?
0: Ajuntar-ho amb un sol personatge. I ella escriu les primeres pàgines de la novel·la, el primer capítol, la primera part, escriu una part de la novel·la, i com que no li acaba d'agradar, ho tira a la papelera, no? I la seva dona, que ho recupera, a més és un personatge que està casat amb la mateixa dona,
1: tota la vida,
0: que tota la vida, sí, sí. No? Que es van casar molt jovens, i vivien amb una caravana, això que veiem a les pel·lícules americanes, no? Que viuen amb aquests càmpings de caravanes, i la seva dona veu això i ho recupera i li fa acabar la novel·la. I ella acaba la novel·la i l'acaba publicant. I té èxit, té un èxit relatiu, hi ha una segona edició, va tenir més èxit, però clar, quan hi ha la catapulten és quan fan la versió cinematogràfica, que la fan als 2 anys.
1: Molt recent, també.
0: Molt recent. Als 2 anys de publicar el llibre, se fa la pel·lícula, la pel·lícula aquella del Brian De Palma, que per mi és, home, no està mala. Les altres que he vist un parell més, i llavors ja és excessiva la violència, és excessiu tot, no? La sang, tot, és com a molt tremendo, no? I llavors el 24 feia 50 anys de la publicació de Carrie, la van tornar a reeditar, l'han reeditat en tots els idiomes. Jo us confesso que jo llegeixo Stephen King en francès, no? I fins i tot hi ha gent que està plantejant per què no considerar-lo literatura, i que entri a les universitats, perquè jo no l'he llegit en anglès, però escriu bé, és un home que escriu molt bé. Quan ha arribat a on ha arribat,
1: alguna cosa hi ha, no?
0: Tonto, sí. No ha de ser, no?
1: Sí.
0: Llavors el personatge és, ja per si és interessant. Clar, després té novel·les com Misery, que és aquella obsessió del fan número 1 d'un autor, que està... Qui no ha dit, ostres, sóc la fan número 1 d'aquest... Clar, quan llegeixes Misery no ho tornes a repetir mai més, no? Perquè la novel·la és realment angoixant, no? És una... Que de fet també en fan una pel·lícula, i no sé si els hi van donar o no, però va estar nominada als Oscars, i la de Carrie també, vull dir, són pel·lícules que han tingut un gran ressò i són unes bones.
1: Clar, a mi el que em crea l'atenció és com aquest nivell d'angoixa que deies és capaç de transmetre-la al lector, no?
0: Sí.
1: O sigui, quan estàs llegint, com entres tan dins de la novel·la, que amb una pel·lícula, doncs, evidentment, hi ha els efectes, tens la música, tens l'ambientació, i tot contribueix, sí, sí. Però amb la lectura, que és una cosa tan personal, no? Sí. Com aconsegueixes entrar dins i com, doncs, realment passes moments d'això, d'angoixa.
0: Una mica d'angoixa. Pues això és l'habilitat de l'escriptor.
1: Sí.
0: Hi ha escriptors que tu agafes una novel·la seva i saps que a partir de la pàgina 2 és que ja no la deixaràs, perquè t'ha cautivat.
1: Sí.
0: El suspense, la literatura de suspense és aquella que és capaç de mantenir-te sempre amb allò que diuen en vilo, no?
1: Sí.
0: Te qüestiona o te deixen aquella pregunta que necessita una resposta, no? Tu vas llegint per a veure què passa, no?
1: Ja, clar, quina... no, però on tira, quina és la resolució, sí, de tot això, cap a on
0: ho resoldrà? Hi ha autors que ho aconsegueixen, que aconsegueixen que tu, lector, no deixis la novel·la. Llavors ens ha passat tots de començar un llibre, ser a les 3 de la matinada,
1: ja
0: i estar
1: ja
0: llegint
1: seguint.
0: Allà al vàter, perquè no t'ha ningú a dir res, no, que una mica d'amagatotis, fins que no has acabat la novel·la. Però això és el suspense, anar qüestionant el d'allò. Aquí a Carrie, què fa? Carrie és com una novel·la que té moltes veus, no és una única veu narrativa que t'explica una història, hi ha moltes veus. Llavors, ell t'està explicant

0: Vull dir,
1: clar, i ara li posem etiqueta.
0: Ara li posem,
1: ara li posem un nom, però clar. Fa 50 anys, no?, quan es va escriure la novel·la.
0: Quan ell va escriure la novel·la no
1: coses deia. Que passen.
0: Sí, bueno, doncs eren gent, doncs aquests alumnes, que després, si vas a mirar, doncs la tragèdia de Columbine, aquestes grans massacres que hi ha hagut als instituts, a l'origen hi ha aquest bullying, aquest menyspreu per l'altre,
1: sí.
0: No? Aquest voler anul·lar a l'altre, que és el que li fan amb aquesta pobra noia, no? Amb un fil conductor que és la sang, el fet de la sang, no? I quan ella té la primera menstruació, que no sap el que és, no? Pues, aleshores és aquesta sang la que desperta amb ella també aquest element, no? De dir, ostres, aquesta mena de poder mental que té aquesta nena que li ve suposadament d'una herència, no? I de fet el llibre acaba amb una nena també molt boniqueta, molt roseta, mig família, que juga a les bitlles sola. Aquesta és el final de la novel·la, que no és el final de
1: l'escena final,
0: de
1: diria.
0: La pel·lícula, sí, diguem-ne. Sí. No? És a dir, que és una cosa que també ara està molt de moda, són els finals oberts.
1: Sí.
0: És a dir, tu quan llegeixes una novel·la de por, si te fixes, lo normal és que no te la tanquin. Perquè si te la tanquen ja...
1: Clar, ja és com el punt final, no?
0: Ja no tens més por, no? El resplendor. El resplendor, no? Que també parla de poders mentals, de transforma... El resplendor, que és una angoixa, pam, i al final allò podria continuar, no? Doncs una mica és aquesta capacitat de fer que el lector s'enganxi amb les seves lectures, la tradueixis a la llengua que el tradueixes, no?
1: Bueno, clar, que a més que aquí n'hi ha... està multiplicat, està traduït a... Sí.
0: Llavors jo vaig llegir fa amb un Figaro Literar que darrerament Stephen King és un dels autors més censurats als instituts i a les escoles de segons quins estats dels Estats Units, sobretot a Florida, Texas i Tennessee, que és una mica aquest feudo republicà,
1: sí.
0: Que estan en contra de l'autor del que ell ha escrit i que l'han censurat i l'han eliminat de totes les prestatgeries de les biblioteques dels instituts, no? I deien això, que hi ha alguns d'aquests polítics que truquen als instituts, als directors, pràcticament amenaçant que ho retiren amb aquest escriptor. Tenen més escriptors.
1: Sí, no? Tenen la llista negra, no?
0: Però diguem-ne que un dels que està a la llista negra és l'Stephen King, no? Clar, i perquè King està, amb aquesta novel·la i amb altres, també hi ha aquest element d'aquestes creences, aquesta mena de... És que no sé ni si és catolicisme, ni si
1: bueno,
0: és
1: una fe extrema,
0: religió,
1: no?
0: Una fe extrema, no? Del pecat, del dimoni, de la puresa, de la... Però, bueno, un pecat, o sigui, una puresa que te porta a voler matar la teva filla, perquè és fruit del pecat, no? De la debilitat de la carn, bueno, que és un altre dels elements que fa que aquesta noia, la Carrie, doncs sigui pues el centre de totes les burles de les seves companyes, la mare, no? Com la fan a vestida, com aquesta mena, aquesta por de tot, aquesta religió exagerada, no? Que et quarte tota mena de llibertat, no? Que aquesta noia, un adolescent, que el que vol és
1: ser un adolescent,
0: pues no pot ser-ho, no? I llavors hi ha totes aquestes burles que arriben a ser violentes, pràcticament a voler que ella desaparegui. En realitat, aquesta Christine, ella el que vol és matar-la. Passa que, bueno, al final...
1: Passen coses.
0: Passen coses i tot li va en contra. No? Llavors, sí que és veritat que l'Stephen King, tothom ha vist pel·lícules seves, sèries, perquè està...
1: Ho ha llegit, no? Si és que no, encara que no vulguis...
0: Sí, però jo recomano llegir-lo, perquè, bueno, quan el llegeixes, clar, en una pel·lícula no hi és tot, no hi ha totes aquestes veus, no hi ha tota aquesta sensació que tens tu a mesura que vas llegint, que te va atrapant, que te va... Bueno, que va fent que... disfrutes i entres dins de la història, no?
1: És curiosa, perquè és el que deies, són temes

0: que al final estem parlant d'una novel·la que es va escriure fa més de 50 anys, però que són totalment vigents amb el tema de la fe, dels extremismes, del bullying que comentàvem, o fins i tot doncs, el fet aquest, no? Que en aquest cinturó bíblic dels Estats Units doncs, encara continuï sent censurat.
1: Censurat un autor que està per tot arreu, no? I més ara, amb, bueno, sobretot amb el Donald Trump, que el pensament únic és molt perillós, eh? Llegiu, que la gent llegeixi, que llegeixi coses diferents, però que llegeixi... Perquè mira, quan tu llegeixes, llegir porta a la reflexió d'alguna manera, no? Veure una pel·lícula te pot deixar més o menys indiferent, surts i la pots comentar, el teatre... Jo també soc una gran fan del teatre, a mi m'agrada molt el teatre de text, però llegir, tu llegeixes... Tu, ets tu i aquest senyor, aquell autor, aquella autora, que de fet, quan tu llegeixes, allò ho fas teu.
0: Sí.
1: Aquella lectura
0: sí, ja és teva. Sí, totalment, perquè no? De la porta està amb el teu terreny, a les teves vivències, a les teves emocions.
1: El que tu, hi ha coses, per exemple, que a mi m'han agradat, o que jo he subratllat, o subratllaria, i que a lo millor altres lectors...
0: Clar, no li ressonarà doncs, i no li passarà per alt.
1: I a lo millor una persona que ha patit bullying a l'escola llegeix, el d'allò, i s'identifica totalment, que encara que no l'hagis patit, t'acabes.
0: Ja, sí, no? Acabes simpatitzant una mica, no? Malgrat les circumstàncies i tot, acabes empatitzant.
1: Sí, acabes simpatitzant amb aquesta noia. I després, aquest món d'aquests instituts americans, que no deixa de ser un món una mica tancat i una mica cutre, no? Cutre pel que pensem nosaltres, no? Aquests balls, aquestes... festes, i després aquí també hi ha pues, el tema de la venjança, no? De dir, ostres, al final, aquestes persones ferides, quan tu has ferit una persona, aquella persona, d'alguna manera, sap que pot sobreviure, perquè tu l'has estat ferint tantes vegades que o l'anules,
0: ja, clar, o la fas més forta.
1: O la fas més forta, no? I d'alguna manera l'acabes fent forta.
0: És una lectura que, per tant, recomanaries?
1: Jo la recomano. Jo recomano llegir Stephen King. No?
0: Així en general.
1: En general. Ja us ho he dit, probablement no és la millor, no? Però llegeixes Misery i tancant... Ja, Misery, hi ha moments que l'has de deixar. It, El resplendor, La torre oscura... Vull dir, Dolores Claiborne, té moltes novel·les, ni té moltes, ni té moltíssimes, no? I realment, almenys a la vida, n'has d'haver llegit un parell. És un clàssic, ja, no? És un dels clàssics.
0: Doncs vinga, ens apuntem a Carrie o qualsevol de les novel·les de Stephen King per tenir també a la llista. Montse, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Fins aviat. A vosaltres i llegiu.
2: Entrevistes, música i bon ambient. Això és La Brúixola d'Estiu a Onda Cero Catalunya amb Núria Mora. Connecta't a Onda Cero i viu l'estiu al màxim.
3: Per què tothom parla de... amb Clàudia Moreno.
4: Bona nit, Núria. Benvinguts i benvingudes a Per què tothom parla de... la secció on posem sota la lupa aquells temes que, de cop i volta, sembla que apareguin a tot arreu. Tendències, modes, aliments, fenòmens, dels que tothom opina, però que potser no coneixem tan bé com ens pensem. Perquè quan una cosa es posa de moda, sempre hi ha una pregunta que val la pena respondre. Avui parlem d'un destí turístic que n'estic segura que portareu tot el que portem d'estiu veient mil stories i publicacions. Platges paradisíaques, plats que fan bavejar, monuments històrics que semblen trets d'un conte i paisatges preciosos. Clar, amb aquesta descripció, doncs, potser cadascú us vindrà un destí al cap. Maldives, Mèxic, Bali... La llista és llarga. Però aquests, al final, són destinacions que sempre han estat en boca de tothom. De la que parlem avui s'ha posat de moda en els tres... què? En els tres últims estius? Veritat que ja anem acotant, oi? Clar que sí, parlem de la Ribera d'Albània. When I met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love. El Carib europeu, la nova joia del Mediterrani o les Maldives d'Europa són alguns dels sobrenoms que rep Albània. Aquest país de l'est del continent, que fins fa uns pocs anys no era un destí popular, ara està en boca de tothom. Viatges d'amics, comiats de soltera, viatges de fin de curs, creuers relaxants... Molta gent de moltes

0: franges d'edat i gustos diferents, està passant les seves vacances allà. I no és per menys. Albània ofereix platges d'aigües cristal·lines, pobles amb encant, paisatges de muntanya, ciutat plena d'història, una gastronomia cada cop més valorada i, sobretot, uns preus molt més assequibles que els altres destinacions mediterrànies. Una combinació que l'ha convertit en una de les grans revelacions turístiques dels últims anys. Però què té exactament Albània perquè s'hagi convertit en un dels destins de moda d'aquest estiu? Jo no he estat mai, només l'he vist per fotos, però no puc negar que m'encantaria anar-hi. El que he vist que fa molta gent és volar a Tirana, la capital, visitar una mica la ciutat i ja des d'allà agafant un cotxe i baixant cap a la ribera albanesa a fer tot el recorregut de la costa i les platges. Clar, tu veus les fotos i si no posen l'etiqueta d'ubicació que és Albània, te la poden colar fàcilment per una illa paradisíaca enmig del Pacífic o un poblet ben famós de Grècia. I això és precisament el que fa Albània una destinació turística tan atractiva, que pots visitar llocs pràcticament iguals al d'altres destins que se'n van una mica més de pressupost. Però és clar, jo aquí em plantejo, què hi ha de cert en aquesta glorificació al país com a destí de vacances? Perquè ara ha pagat el boom i tothom parla superbé. Però a les fotos no veiem si està massificat, si s'ha de fer una cua de 40 minuts per fer-se una selfie de 3 segons... I si ara que s'ha convertit en una destinació tan famosa i demandada, els preus ja no són el que eren. Com sempre en el món dels viatges, cada destinació ve acompanyada d'un debat sobre si val la pena, si és massa cara, si és bonica... I més si és un destí que està tan, però tan de moda com la Ribera Albanesa. Avui ens preguntem per què tothom parla de viatjar a Albània i qui millor per ajudar-nos a entendre bé aquesta febre per viatjar a aquest país que una professional del sector. Avui tenim amb nosaltres la Sílvia López, de l'agència de viatges Pangea. Sílvia, benvinguda.
1: Hola.
0: Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo el primer que voldria preguntar-te és per què de cop i volta un destí que era un tresor amagat i que gairebé la gent et mirava raro si deies que marxaves de vacances a Albània, per què ara és tan popular?
1: Mira, realment quan es descobreix un destí amagat hi ha diversos factors que afavoreixen el seu descobriment. Primer de tot és l'estabilitat política. ¿Vale? Albània era un país que estava en els Balcans i que durant molt de temps ha tingut una mica un desgavell polític, llavors es veia com un destí no gaire segur per anar. ¿Vale? Ara ja és un país que està aspirant a la Unió Europea i ja se'l veu més pròxim, més mediterrani, més Europa. No? Llavors, la segona, que això és el més important, és l'operativa aèria. Si les companyies aèries aposten per anar a tenir una freqüència quasi diària i a low cost, perquè al final a Albània la majoria de companyies que hi van és low cost, això afavoreix moltíssim a que la gent es llenci a descobrir aquest país. I després, també, una cosa molt important és la massificació dels destins semblants o pròxims, com podria ser doncs, tota la costa mediterrània, però, com tenim així més pròxim Itàlia, Croàcia, Grècia... Com això està massificat, doncs la gent intenta, aviam, no? Jocs alternatius que no estiguin massificats. Doncs a dia d'avui, davant d'aquesta resposta, et surt Albània. Després, el preu de l'alça, el fet de la massificació en altres zones, doncs fa que el preu hagi pujat, que hi hagi... llavors la gent intenta apostar com per nous destins, menys massificats, preus més assequibles... i que el destí es desvingui més interessant. I en aquest cas, doncs, Albània s'ha posat en el mapa.
0: Clar, una de les coses que més criden l'atenció, que l'acabes de mencionar, és el tema dels preus. Però amb tanta gent que ara està anant, continua sent un destí econòmic o aquesta popularitat ja s'està començant a notar?
1: Continua. La veritat és que continua. Si tu fas pressupostos i tu fas un pressupost una mica de Croàcia i d'Albània i segueix sent més econòmic. També perquè no ens enganyem, al final Albània encara té una oferta hotelera podríem dir limitada, ara està creixent, grans cadenes hoteleres estan apostant pel país, i llavors al final tampoc no té una estructura molt de luxe, té una ara cada mes més, és veritat que s'estan obrint noves, però tampoc no és un destí que es pugui pujar molt de preu perquè tampoc no té un estàndard molt alt, no, pel moment. Llavors, l'estil del país, també el país és un país barat, llavors el seu dia a dia és econòmic. Llavors, a dia d'avui, tot i que la gent ja està anant, que ja està com podria anar decantant-se cap a un destí massificat, que li queden uns anys, encara és un destí econòmic, sí.
0: Una altra cosa que la gent es pregunta és quina és la ruta o el tipus de viatge que s'acostuma a fer. més a la zona de platja, turisme d'interior, van a la capital i ja d'allà es desplacen, i sobretot, quants dies

0: caldrien per conèixer bé el país, per emportar-se un bon tast.
1: Vale. Jo, és veritat que, i tu ho has comentat, ara no, es veu com el Carib europeu, llavors s'estan fent paquets i estades de platja. No? Arribes a Tirana, perquè és l'únic aeroport que tenim, entrada i sortida per Tirana, i llavors s'agafen, pues, ja sigui un trasllat o el cotxe, i se'n van cap a la Ribera Albanesa, cap a la zona de platja. Això seria una opció, que seria... Però jo que, més que aquesta, en tenim una segona part, que jo, per exemple, és que almenys la que jo més ofereixo, almenys des de Pangea, que és el viatge més complet, que és amb l'objectiu tant de descobrir la naturalesa salvatge, els pobles de muntanya com el seu patrimoni històric i cultural i, per suposat, si es vol, amb platges. Vale? Tenim aquestes dues vertents. Qui només vulgui fer platja, ho pot fer, però Albània és molt més enllà. Llavors, hi ha molts circuits i jo personalment pues, recomano una ruta amb cotxe per tots aquests paisatges, la zona de muntanya, la zona dels pobles i les platges. Ja, realment aquí pues, estaríem parlant pues, dels viatges en grup que més es ofereixen des de l'agència o bé el semiguiat amb cotxe de lloguer. I sempre pues, la idea d'aquests itineraris és descobrir la diversitat que té el país, no? Més que enllà de les platges. Després, la pregunta de que si Tirana és bona opció com per establir-te a Tirana i fer excursions radials, jo personalment no la recomano. A mi personalment Tirana és una ciutat que està bé, però no para estar-hi molts dies, i llavors i hi ha molts quilòmetres com per fer-la de punt nucli, no? És a dir, doncs, em dormo tots els dies aquí i em vaig movent. No seria una bona opció, jo recomano sempre agafar un cotxe. Llavors, per conèixer bé el destí, jo diria mínim 8 dies. Mínim, per veure una mica els pobles, el seu patrimoni i gaudir de la seva naturalesa. Ara bé, 12 per mi seria l'ideal. També tenim en compte que Albània és una bona porta d'entrada per països que té com a veïns, Macedònia i Kosovo, que de per si no podem arribar amb avió, no tenim una freqüència bona de vol directe o un vol low cost. Llavors, molta gent com a Albània aprofita la ruta amb cotxe per entrar i veure algun poblet molt pròxim a la frontera de Macedònia i Kosovo. Llavors, això amb aquestes, si afegim aquestes visites, podem aprofitar per allargar una mica més la ruta i incorporar-ho en el nostre viatge. Llavors, és això. Jo faria mínim plantejar-se entre 8 i 12 dies per conèixer bé i no anar tampoc a toc de pito, no? A vista. Visto, seguim, no? Seria la meva recomanació, sí.
0: I un paquet d'aquests, quant pot costar aproximadament? Comptant que sempre hi ha factors que poden variar, però una cosa aproximada de, no sé, 7-8 dies per Albània, quant pot costar?
1: Pot estar una mitja de 1.200-1.500
0: Ok,
1: amb
0: bueno, és
1: el
0: un preu...
1: vol i això.
0: Ah, vol inclòs? Ah, bueno, és un preu
1: Sí, vol
0: prou
1: inclòs.
0: raonable.
1: Sí, realment, perquè és això, no tenim una categoria, un estàndard hoteler com molt alt. Llavors, també hem de tenir en compte que és això, no busquem tampoc, és un destí emergent que encara s'està preparant el turisme, llavors tenim molts hotels locals, estàndards, no? Llavors, s'ha de saber també quin tipus de país vas a visitar, eh? A mi em sembla encantador, és preciós, i llavors, doncs, bueno, és aquí, no? Econòmic per això, perquè tenim, ja, això ja creixerà, ja s'implantaran cadenes hoteleres, probablement, però és això, és perquè es manté, doncs, un país molt autèntic i el preu, doncs, de moment, el tenim, realment val la pena, la relació qualitat-preu segueix sent un destí molt interessant.
0: Si haguessis de recomanar tres imprescindibles a visitar, quins serien?
1: Mira, per mi, la ciutat de Berat, com a patrimoni, com una mostra de patrimoni de la construcció i del tipus de pobles que hi ha en el país. Després, la Vall del Tet, com a la zona alpina, molt es diu de la Ribera Albanesa, però la zona alpina de l'Albània és increïble per fer rutes de senderisme i llacs amb aigües cristal·lines. I la platja Egipe. És una platja amagadeta que s'ha d'accedir, seria com una mica anar a la Costa Brava, que has de caminar alguns quilòmetres per arribar a alguna platja. És bastant desèrtica perquè és això, costa accedir. És una petita caleta ficada entre així com en un canyó, al final d'un canyó de muntanya, i aquests per mi serien els tres punts claus que s'han de visitar per veure la diversitat del país.
0: M'imagino que més enllà del turisme, platges, els boscos, tot això que estem comentant, hi ha altres coses que poden fer Albània un destí tan atractiu, no? Gastronomia, tradicions...
1: Correcte. Per mi, doncs, lògicament, el destí de la seva bellesa natural, doncs, per si sola, crec que no tindria poder tant d'auge com ha tingut, i per això hem posat, doncs, una cosa que l'acompanya molt és la gastronomia. La gastronomia d'Albània és boníssima,

0: amb influències turques, balcàniques i mediterrani, destaca per a l'ús de les verdures fresques, les carns especiades, llavors a nosaltres la gent de mediterrani, doncs això ens encanta, i la gent de fora també, perquè sempre ve el mediterrani precisament per la gastronomia que tenim. I la veritat és que és molt bona, i es menja econòmicament, molt bona, tenim peix, tenim carn, tenim verdures. I després una coseta que també hem de tenir en compte d'Albània, és un concepte que es diu Vesa, que és l'hospitalitat. Ells tenen com un codi d'honor que obliga els albanesos, obliga entre cometes, a oferir hospitalitat incondicional als seus visitants. Per tant, és un país amigable en el que et sents còmode visitant-lo. I després, per suposat, té una història per descobrir, que això fa que desperti l'interès d'aquest país.
1: I tema seguretat?
0: Seguretat perfecta, la veritat. No, com, jo no destacaria ni més ni menys que qualsevol país europeu a dia d'avui. O sigui, et pots sentir còmode, o sigui, pots anar amb cotxe perfectament, pots passejar perfectament per Tirana, pots passejar per la costa tranquil·lament, no hi ha cap, més enllà d'algun punt, cosa concreta que podria ser, com sempre, recomanacions, no?, d'anar, doncs no deixar-te els mòbils a la vista i cosetes d'aquestes que recomanem en totes les ciutats europees, res a tenir en consideració.
1: I quin perfil de viatger hi va més a Albània? Parelles, grups d'amics, famílies... O és un destí que es pot adaptar a tothom?
0: Jo, per mi, és un destí que es pot adaptar a tothom, realment, perquè com tenim varietat d'activitats, per dir d'una manera, d'atractius, si li agradi més una parella que vol descobrir més el patrimoni, doncs una persona més sènior, que doncs, va més en viatge guiat, que tingui una miqueta de tot, gent que vulgui agafar el cotxe i vulgui fer una ruta així a improvisada també ho pot fer, realment és un país que és per tothom. Jo li podria remarcar menys interès per famílies, perquè crec que les platges no estan encara preparades o no estan ambientades per un públic familiar. Si més no, jo no sóc molt partidària d'oferir-ho, no, ho desconec poder més aquesta part, no la vinculo tant a famílies, i primer també perquè les visites, doncs, les rutes amb cotxes i tal, per a nens es poden fer una miqueta més pesades, perquè és patrimoni, poder, si són famílies molt viatjades, doncs endavant, eh? Però si no, d'entrada, poder el públic que una mica més ficaria en dubte seria públic familiar, no? Així amb nens i tal. Però per la resta pots anar amb amics, t'ho passaràs bé, pots anar amb la parella, hi ha moments per estar a la platja relaxada i per viure aventures i gent que vulgui fer senderismes, trekkings, és que és per tothom.
1: I ja per acabar, Sílvia, si Albània s'acaba convertint en una Croàcia o en un Carib així molt massificat, quines alternatives de destí que tinguin característiques semblants podries recomanar?
0: Uf, està complicat. Aquesta pregunta és molt complicada de respondre, perquè realment el més semblant que tenim és el Mediterrani. I el Mediterrani ja el tenim bastant explotadet. Tenim Croàcia, tenim Grècia, tenim les costes italianes... així semblant, bueno, a mi no té ni molt menys els quilòmetres de platja, però a mi, per exemple, un destí que m'agrada molt, que està molt pròxim, és Montenegro. Montenegro té menys platja, això que és veritat, però a nivell d'interior, de muntanyes, de pobles i llacs, és increïble, Montenegro. I després, si no, així, a descobrir que a nosaltres ens costa una mica, tot i que està evolucionat, serien poder les costes turques, tot el que seria la part de platja de Turquia. Seria el més semblant.
1: Doncs Sílvia López, de l'Agència de Viatges Pangea, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor què hi ha darrere d'aquesta popularitat creixent d'un destí desconegut com és Albània.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Avui hem descobert la veritat que s'amaga darrere les fotos d'un dels destins més populars a xarxes socials. Albània ha arribat trepitjant fort i posicionant-se al top de destinacions estiuenques d'Europa. Tinguem més o menys ganes d'anar-hi, està clar que encara ens queden temporades de sentir-ne parlar. El que està clar és que hem pogut esclarir una mica perquè tothom parla d'Albània com a destí ideal per passar les vacances. Platges de revista, pobles amb encant i una gastronomia que sorprèn han convertit aquest país en un dels grans protagonistes de l'estiu. Ara bé, com sempre passa amb qualsevol destinació de moda, el millor és descobrir-la abans que deixi de ser el secret que tothom ja coneix i que pugin els preus. Ha estat un plaer acompanyar-vos una nit més aquí a Onda Cero Catalunya. Soc la Clàudia Moreno i això ha estat tot per avui per Perquè tothom parla.

0: pla d'això. Demà tornarem amb una nova tendència que estigui en boca de tots. Gràcies per escoltar-nos. Que passeu una bona nit.
1: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
2: ¿Qué? ¿Te parece normal subirme el precio del seguro otra vez? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Para miles de niños hospitalizados, así suena un día cualquiera. Colabora con Mamás en Acción y ayúdanos a decir adiós a la soledad. Mamás en Acción, para que no haya ni un niño solo en los hospitales. Dona en mamasenacción.es.
5: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
6: En verano es tiempo de soñar. Con que las fiestas del pueblo no se acaben. Con que la orquesta toque una más. Con bailar todos juntos en la plaza.
7: Porque los mejores sueños son los que se comparten. Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu lugar de vacaciones. ¿Y si cae aquí? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
9: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
10: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
11: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
10: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
11: Llama al 900-272-272. Verisure.
12: Ens n'anem ara fins a la comarca del Solsonès, al costat del Santuari de Pinós i del Centre Geogràfic de Catalunya. És on hi trobem l'Hostal de Pinós, 500 anys d'història, 502 en concret, de portes obertes i de servir àpats de manera ininterrompuda. Des de l'any 1524 hi han passat pelegrins, traginers, pagesos i avui també doncs, excursionistes i amants de la cuina tradicional catalana, segurament també influencers. En parlem amb la Mònica Segués, responsable de l'Hostal de Pinós, que juntament doncs, amb la seva família manté viu aquest patrimoni gastronòmic únic que tenim a Catalunya. Mònica, què tal? Bona nit.
13: Hola, bona nit.
12: Avui en dia molta gent busca experiències gastronòmiques espectaculars, però des de l'Hostal de Pinós els oferiu, a més de l'experiència gastronòmica, l'autenticitat d'aquests 5 segles d'història. Com s'explica aquesta constància?
13: Doncs, mira, les explico una miqueta perquè el 1524 els hospitalers ho obren com a hostal. I l'obriu-ho com a hostal és el que fan és donar menjars durant 400 anys seguits fins que per les desamortitzacions de Mendizábal passa a mans particulars. Per això és una sort que no s'hagi tancat mai, perquè diguéssim no va ser convent. Ells això ho van fer com a hostal i sempre van anar oferint àpats, per això sempre s'ha mantingut obert. Això sí que fins al 1970 deixa d'haver habitacions, perquè no és gestionable el lloc on ara hi ha menjadors, allò eren les antigues habitacions.
12: I què ha passat durant aquests 5 segles? Perquè hi haurà hagut moments de tot. No sé si ho teniu documentat d'alguna manera tota la història del vostre establiment.
13: No tenim tot documentat, no, perquè és impossible. Però, clar, tenim documentació de tots els anys, vull dir, de sempre, del 1500, del 1600, del 1700, del 1800, del 1900. Vull dir, documentació sempre. El que sí que se sap és que, diguéssim, del 1524 fins al 1670 hi ha la generació de la mateixa família. És a dir, sempre és la mateixa família que ho continua. Després del 1670 hi ha una renovació i es fan contactes de 5 anys, sempre. Es van fent contactes de 5 anys i això es manté fins al 1800 i escaig que hi ha les desamortitzacions. Un cop hi ha les desamortitzacions, l'hostal passa a mans particulars. les mans particulars, llavors sí que continua havent

0: i contractes de 5 anys, fins al dia d'avui, vull dir, ha anat de llogater en llogater.
1: Clar, suposo que és una història que des de que vau commemorar aquests 500 anys l'heu explicat molt perquè ha despertat molt interès, no? El fet de saber que estem davant de l'hostal més antic que hi ha a Catalunya i que heu seguit treballant de forma ininterrompuda. Ho heu notat, això, a l'hora doncs, de que vingui més gent, de que hi hagi més interès?
0: Sí, es va notar, sobretot l'any dels 500 anys, eh? Vull dir, el 2024 i després el 2025 és quan ho vam notar més. Bé, i sobretot el 2024. El 2024 es va fer 500 anys al setembre, però es van fer actes durant tot l'any. Uh-huh. Es van començar a fer actes al febrer, a l'abril, perquè no ho podíem fer-ho tot en una setmana o en un dia. Es van anar fent actes, va ser quan es va buscar més informació de l'hostal, és quan es van fer també unes visites teatralitzades a través de Solsona Experience, que llavors aquí molta gent va saber la història, i és quan ho vam, aquell any és quan vam fer més cosetes i és quan es va notar més, perquè a més, l'interessant d'això és que ho tinguis molta cosa documentada. Sí que molta cosa està a l'arxiu del bisbat, lògicament.
1: Sí.
0: Llavors allà pots anar a fer fotocòpies, ells t'ho expliquen. Llavors tota la informació que es va fer es va treure de la majoria de l'arxiu del bisbat de Solsona.
1: I vosaltres n'éreu conscients que hi havia aquesta trajectòria de 500 anys i que estava documentat o simplement doncs havíeu mirat molt antic, però aquí continuem i anem fent?
0: No, sí que ho sabíem. Nosaltres això ho vam començar a regentar el 2002 i ja se sabia. Ja hi va haver un historiador als anys 90, que ja va escriure un llibre explicant tota la història de Pinós, no només de l'hostal, sinó de Pinós, del santuari de Pinós, de com es va fundar l'església, i arran de l'església va venir l'hostal, i ja es tenia constància. I es va escriure un llibre, no sé dir-te si l'any 98 o l'any 97, uh-huh. Per això ja hi havia una documentació prèvia i hi havia uns estudis previs. Uh-huh.
1: Hi ha famílies que generació rere generació també doncs, són clients fidels que venen i que us poden explicar doncs, històries que han sentit sempre i que s'han transmès de forma oral en la pròpia família, que la vulguin compartir amb vosaltres?
0: Sí, hi ha gent que quan ve em diu, mira, jo vaig venir encara, saps, era molt petit i havia dormit aquí encara. Sí que hi ha gent que t'explica. Hi ha molta gent que ve que explica històries de quan eren petits, gent gran, o fins i tot gent que ho havia regentat, que ho havien regentat els seus avis, els seus pares, i que venien de petitons de vacances. Això sí que encara hi ha molta gent que m'ho explica, gent que potser va estar de l'any 62 al 66, saps? Vull dir, llogaters que havien estat aquí i m'expliquen, pues, hi havia la meva tieta, o aquí vaig néixer jo en aquesta habitació, saps? Hi ha gent que m'expliquen aquestes coses.
1: Durant aquests 5 segles doncs, han canviat moltíssimes coses, evidentment, però segurament n'hi ha d'altres que continuen iguals, no? I és el simple fet aquest de servir àpats, de tenir la cuina oberta. Com es manté aquest llegat? I no sé si noteu aquest pes de la història, del patrimoni, de la trajectòria, o hi sabeu conviure doncs, per tirar-ho tot endavant.
0: No, hi sabem conviure, perquè a més, vull dir, som gent d'aquí Pinós, vull dir que tot havíem viscut a Pinós, i clar, l'hostal te l'estimes molt, vull dir, ja no és només perquè sigui històric, vull dir, perquè és de casa, ja forma part del territori, ja forma part de tota la vida, saps? Llavors és una cosa que com que sempre, no sé, jo era petita, que ja havia l'hostal, no? Anaves a fer el cafè a l'hostal, vull dir, és una cosa que és de poble, de part d'aquest patrimoni és de poble també.
1: Clar, i aquest 500 aniversari doncs, suposo que també ha servit una mica per crear aquesta consciència que moltes vegades tenim molt clar que cal preservar doncs, amb esglésies, monestirs o castells, però que després doncs, hi ha altres elements que se'ns passen per alt. Ens ho creiem una miqueta més, que forma part del nostre patrimoni i que l'hem de defensar.
0: L'hem de defensar. Penso que potser aquests últims anys hem començat a defensar una mica més el nostre territori. Però fins aquests últims anys no valoràvem el que teníem. I potser ha valgut la pena d'aquests últims 15 o 20 anys valorar una mica del que tenim. Perquè, per exemple, nosaltres quan vam venir aquí sabíem que era antic, però tampoc no hi ficàvem massa valor. Potser també hem après una mica més valor de tot el que tenim al territori. Que és el que ens ha faltat, potser una mica els catalans, de valorar, sempre hem valorat una mica el que hi ha fora. Saps? Hi ha això fora, però a casa no, i ara ho comencem a valorar. I ho hem de valorar, perquè malauradament per les guerres s'ha perdut molta cosa, s'ha perdut molta documentació, i si més no valorar-ho, escriure-ho, deixar-ho anotat, fer coses que quedi pel futur.
1: I això es trasllada també en la cuina, comentaves, doncs moltes vegades valorem més el de fora, moltes vegades en el món de la cuina valorem molt la innovació, però oblidem la tradició, oblidem d'allà on venim. Imagino que això vosaltres doncs, també manteniu, no? Com és la cuina que feu a l'hostal de Pinós?
0: Fem una cuina molt tradicional catalana, vull dir, fem

0: l'escudella amb mandonguilles, amb el peu de porc, una vedella estufada, unes patates emmascarades, uns canelons, vull dir que és cuina molt tradicional i molt típica de sempre. Sí que ara potser es valora més coses de territori i també és bo que ara s'hagi anat valorant més. Potser anys enrere la gent deia, bueno, no ho valoro tant. Ara si tens un pollastre de pagès, potser la gent te l'aprecia més, però te l'apreciaven fa 10 anys, vull dir, saben el valor. Perquè això sí que s'hi ha ficat bastant d'èmfasi, que la cosa del territori és el que és bo, saps? I bé que ara la gent sí que s'està conscient, perquè si hi ha alguna cosa que un dia no entens perquè no n'hi ha, doncs no n'hi ha. Saps què vull dir? Vull dir, si un dia no tens pollastre, perquè el pollastre tarda un mes a arribar, doncs tarda un mes a arribar.
1: Bueno, hem de ser més conscients, no?, del producte de proximitat i, a més, el món rural, doncs, a vegades, amb les dificultats afegides que hi ha, donat el context i les situacions que se'ns escapen una mica de la nostra mà, també heu de preservar, no?, i heu de fer aquesta defensa d'aquest patrimoni més immaterial.
0: Tot això ho hem d'anar preservant per tot el que va passant ara dels canvis climàtics. S'ha de preservar, de fer coses del país, saps?, corder del país, botifarra d'aquí, pollastre, conill, saps? Com més coses triem del país, millor, saps? Més bé estarà tot, més bé estaran els boscos, més bé estarà tot.
1: A setembre, per tant, el 502 aniversari, no sé si quan arriba el mes de setembre, a partir d'ara feu algun tipus de celebració especial.
0: Home, aquell dia sempre fem alguna coseta especial, vull dir, alguna coseta sempre fem. Vull dir, el dia 26 de setembre sempre fem alguna cosa, perquè és el dia que farà els 502 anys. Sí que, ja dic, fa dos anys es va fer durant tot l'any, perquè era impossible, però sempre fem alguna coseta, però no ara des dels 500, sempre, cada any. Sempre. El 26 de setembre fem alguna coseta, algun detallet durant el dinar, sempre. Mm-hmm.
1: Doncs vinga, ens apuntem la data, 26 de setembre, per tenir-ho aquí ben present. Mònica, moltíssimes gràcies i molt bon estiu, que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé, moltes gràcies.
2: La brúixola d'estiu, amb Núria Mora.
1: Doncs tornem a agafar la nostra brújula, la fem girar per anar-nos-en fins al nord d'Europa, ens n'anem fins a Dinamarca i ens hi acompanyem en aquest viatge per descobrir aquest país en Joan Ramon Zaballos. Què tal, Joan Ramon? Bona nit.
3: Molt bones. Dinamarca és un gran país amb les seves peculiaritats. Es viu bé, és una població doncs, amb una qualitat de vida molt, molt elevada, agradables, són nòrdics, diguem-ne no tan nòrdics com siguin els suecs o els noruecs, perquè recordem doncs, on està col·locat Dinamarca, fa frontera amb Alemanya, sí. I per creuar ja la península escandinava es fa a través de Copenhague i després doncs, hi agafes el ferri i creues generalment a Malmö o Göteborg, que és on comences
1: sí,
3: ja
1: a partir
3: de Suècia. No? És un país amb una ciutat que pràcticament es menja la resta de poblacions de Dinamarca, que és Copenhague, que és una ciutat molt peculiar, i el món danès, també la característica que té, és un país és molt pla, amb la qual la gent que no li agrada el vent li pot ser problemàtic, perquè evidentment està entre el mar Bàltic i el mar del Nord.
1: Les butxaques carregades sí, de pedres per si de gas.
3: I el no tindre muntanyes molt elevades, doncs allà, quan bufa el vent, doncs és considerable. I per tant, molts llocs de la península que són molt plans, doncs les cases que es fan i tal, doncs es fan una mica enterrades, de manera que el diable vent passi per sobre i per poder protegir-se una miqueta del tema del vent. Uh-huh. Per tant, té molta costa, molt de mar. Un dels llocs més bonics precisament són els penya-segats de Mørn, que tenen 120 metres d'alçada, que per lo que és el país, diguem-ne que seria una distància bastant considerable, que són de pissarra blanca. Per tant, és un dels elements naturals, a part de les platges grandioses que tenen, doncs aquest tema natural que són interessant. Tret, doncs, aquest és molt pla i aquests temes del vent, parlem de Copenhague. Copenhague té 3 o 4 llocs molt emblemàtics. Primer, el Palau. El Palau de Christiansborg, que és diguem-ne, on està la família real i que es pot visitar també el canvi de guàrdia, aquest tipus de coses, doncs, diguem-ne, una de les visites obligades. L'altra és més característica, és el barri de Nyhamn. La meva pronunciació del danès no és però és el barri doncs, més marítim, amb les cases de colors. Passejar per allà doncs, dona un caràcter més marítim i més autèntic i antic que el passeig per Copenhague. I després una de les coses més famoses de Copenhague és el famós parc de Tívoli, perquè és un dels primers parcs d'atraccions

0: que es va fer el 1843, i a partir d'aquí es van anar, altres ciutats van anar copiant aquesta idea de tindre un parc d'oci familiar dins de les grans ciutats, perquè les famílies els caps de setmana o quan fa bon temps doncs poguessin anar a gaudir-lo en companyia, no? I aquest parc s'ha anat mantinguent al llarg dels anys. Per tant, Copenhague i Parc del Tívoli és pràcticament una simbiosi, no? I l'altra figura emblemàtica ens porta la Sirenita, vinculada amb el conte d'Andersen, que el conte d'Andersen no el tenim allà, sinó que la casa natal i museu del Hans Christian Andersen, el famós escriptor de contes.
1: De contes populars que sí. Tots hem llegit.
0: És a Odense, que si es va amb cotxe, és a dir, si vas amb cotxe des d'Alemanya i per tant no vols agafar el ferri per anar directament a Copenhague, és a dir, vas pujant per la península, hauràs de pensar per Odense, que és la ciutat gran, abans d'arribar fins a Copenhague. Hi ha una altra ciutat gran, és Aarhus, que s'escriu Aarhus amb la O, una petita O a sobre de la A, que quan és així s'ha de pronunciar com si fos una O, Aarhus, que és la gran ciutat, després de Copenhague, la gran ciutat danesa, que ja està vinculada al món de la modernitat i la cultura. És a dir, així com Copenhague potser és més turística i culturalment també interessant, però diguem-ne la modernitat i els elements doncs, de música, de teatre, estan més vinculats a la ciutat d'Aarhus, que és una ciutat, diguem-ne, més
1: moderna.
0: Sí, més moderna, més gent jove, i que, bueno, ha posat l'accent en els temes de modernitat i de cultura, cosa que Copenhague, diguem-ne, s'ha posat més l'accent en temes més turístics, o sigui, evidentment, la capital, amb tot el que això implica. Per cert, m'havia deixat de dir també que una de les coses interessants per visitar, ara he caigut més amb l'oblit, però en el seu moment va ser un punt de referencial del món jove i alternatiu i reaccionari, que era el barri o la zona de Cristiània. Cristiània, que està a les afores de Copenhague, eren unes antigues casernes militars que van quedar, diguem-ne, oblidades o abandonades, i un grup de gent jove les va ocupar i d'allà va fer una ciutat alternativa. I durant molt de temps molta gent anava precisament a Copenhague per anar a veure i viure i conviure amb aquesta barri de Cristiània, on doncs això es vivia de manera alternativa. Ara ja em sembla que això ha caigut en desús, actualment no sé si continua funcionant com a tal, però en el seu moment i encara és una referència pel món dels moviments juvenils alternatius al Cristiània de Copenhague, ja que és una societat molt avançada, però les cultures i les societats nòrdiques, en el cas de Dinamarca, sempre han sigut molt avançades, per tant, que fins i tot en aquestes ciutats hi hagués barris alternatius com a Cristiània, ja me li donava un punt afegit doncs, amb aquesta opció alternativa de vida de la gent jove, no? Altres coses a visitar més enllà de Copenhague, tenim el parc de Legoland, doncs que li agraden les figures de Lego, un gran parc espectacular que li agradi tot el món de les construccions, que està a Billund. La ciutat més antiga de Dinamarca, Ribe, creada l'any 710, per tant estem parlant d'una ciutat molt antiga, molt, molt interessant. Una cosa també és interessant, més simbòlica, però tot i que el castell val la pena, és el castell de Helsingør, que és el que el Shakespeare s'inspira per la seva obra de Hamlet, és a dir, la situa precisament amb aquest castell de Dinamarca. Llavors és un castell que està bé, evidentment la història no està vinculada directament a la història concreta de la vida del castell, però Shakespeare doncs tria precisament aquest castell allà per situar la seva obra de Hamlet. I després un altre lloc interessant, tot i que Dinamarca no se la vincula específicament des d'aquí amb el tema dels vikings i el col·loquem més amb els suecs i amb els noruecs, la veritat és que també està vinculat amb els vikings, i la ciutat de Roskilde, on la catedral és patrimoni de la humanitat, també hi ha vaixells i reproduccions del món dels vikings, que també evidentment passaven per allà i també estaven vinculats a Dinamarca. Per tant, tenim, a part de Copenhague, que diguem-ne és la ciutat, la capital i la ciutat més de més referència, Odense tenim com a punt de referència el museu de Hans Christian Andersen, la casa natal i el museu, Orhus com a capital del món cultural i de la modernitat, i després doncs, altres petites ciutats també interessants, com el castell on ens va inspirar Shakespeare, Ribe, la població més antiga, aquests penya-segats de 120 metres d'alçada, o Roskilde, que tenim el tema vinculat amb els vikings. I una cosa perquè li interessi, bastant sorprenent per lo que és els països nòrdics, és que, per exemple, a Copenhague hi ha un dels millors restaurants del món, el Noma.
1: Que també ha tingut els seus problemes amb el xef.
0: Han passat crisis i va agafar una depressió, però que bastant sorprenent de que tots sabem que la gran cuina normalment a nivell mundial pues és Espanya, França, sí, Perú, més, Mèxic, sí. Ningú vincula els països nòrdics a la gran cuina, és a dir, i que per tant un dels millors restaurants sigui precisament a Copenhague és una mica sorprenent. I ahir vaig mirava a veure com estava el restaurant, perquè sé que ha tingut sus més i sus menys, i em va fer gràcia perquè saps quan val fer la reserva, o sigui, està obert i deia es podia fer reserves i es demanen un dipòsit per la reserva, per fer la reserva a la taula. Saps quan demanen per persona per fer la reserva de la taula?
1: A veure, perquè és que a més segur que és una reserva, no sé ja si a mesos o any vista.
0: I jo no vaig passar d'allà, no sigui cas que m'ho cobressin. Llavors vaig veure que només quedava que era aquesta quantitat per persona per fer la reserva i a partir d'aquí buscaves data i tenies que fer el pagament. Jo només vaig quedar amb el pas de sapiguer
1: el dipòsit no?
0: per assegurar la reserva, i a partir d'aquí, una vegada vas allà, després de presentar el menú que agafis i la beguda que prenguis, no?
1: A veure, sorprèn.
0: $1,500.
1: Només per fer la reserva.
0: $1,500 el preu que vaig veure ahir a la pàgina web per persona per confirmar la reserva en el nom de Copenhague.
1: Per persona, clar. Normalment una persona sola tampoc no hi aniria,
0: segurament. O sigui que si un dia toca la primitiva ja saps a quin lloc pots anar per gastar-te'ls.
1: No, mira, no me'ls gastaria aquí.
0: No ho sé, clar, no puc explicar. O
1: sigui, ja, clar.
0: Suposo que deuen haver-hi vídeos.
1: Ha de ser una experiència gastronòmica increïble, i ho ha de ser si estem parlant d'aquests preus i a més també doncs amb tot aquest aval, no? Que estem parlant del millor restaurant del món.
0: Havia mirat perquè em feia gràcia.
1: Perquè et senti malament després el dinar.
0: Quin era el preu de quan estava, perquè com comentàvem havia estat obert, va tenir els premis, després va tancar perquè el cuiner principal va acabar crisi, es veu que ara han tornat a obrir, per tant volia saber com estava la situació. I estava mirant els preus dels últims anys, si hi ha informació de l'any 22, 23, 21, i en aquell moment deia que el menú base estava al voltant de 470-500 euros, sense vi, sense beguda. Amb vi s'anava als 700. Ara, doncs, potser aquest dipòsit, és a dir, potser si gastes menys et tornen els diners, no ho sé, el dipòsit, suposo que això ho fan molts restaurants bons, és a dir, com hi ha poques taules, se n'asseguren de no quedar-se penjats a última hora. Llavors podria ser que el preu no sigui aquest, és a dir, que una vegada vas allà i confirmes, després pues,
1: ja,
0: no te gasten 1.500,
1: te'n
0: gasten 1.000 i et tornen els 500, exacte. Sí. Vull dir que, però en tot cas has d'assegurar aquests 1.500 euros. Després calcula que segurament el menú ara, si fa uns anys estava al voltant de 500 euros, 700 amb la combinació de begudes, doncs ara doncs pot estar al voltant dels 1.000 euros el menú amb begudes, i 800 doncs segurament sense begudes. És un lloc doncs, bueno, que si vol anar té aquest preu.
1: És curiosa Dinamarca, perquè tampoc és un país que sigui molt molt gran i té aquestes particularitats. Després ja el tema Groenlàndia ja el deixo per un altre dia, però
0: pobra gent, sí.
1: Que hi hagi doncs aquests lligams i aquestes coses no deixen de cridar l'atenció.
0: Ara que estàs a Groenlàndia, no t'ha vinculat amb això, però quina gran sèrie
1: Borgen,
0: hòstia, per sucar i pa, perquè a més quasi que podíem, si podíem agafar una mica la comparació entre Dinamarca, que pel tema d'habitants i d'això podria ser Catalunya, és a dir, Catalunya podria ser la Dinamarca del sud, per tamany, per població, més o menys, i reproduir una sèrie de coses i situacions que realment boníssimes, sí, sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: De fet, veient la sèrie, coneixes una mica més un país que, més enllà dels tòpics o del per què és conegut, se t'escapa una mica,
0: sí,
1: no?
0: De
1: tot plegat, i segur que doncs, les relacions amb Groenlàndia, que precisament jo tampoc no les coneixia tan al detall, a través de veure la sèrie, doncs entens una miqueta de tot plegat.
0: És que ha sigut, jo crec que una mica la cosina pobra, per dir-ho d'una manera, dels països escandinaus, perquè Suècia sempre ha sigut la més famosa, la més rica i més...
1: Bueno, clar, no... països molt grans, molt extensos...
0: Molt més grans, sí. Finlàndia juga a part, perquè ja té el tema de l'idioma i tal, i és a prop de Rússia, per tant Finlàndia sempre ha quedat una mica més al marge, i Noruega, el tema dels fiordos i tal, doncs, diguem-ne, també ha estat molt...
1: Molt ben col·locada,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i a més era el que confrontava amb Suècia, també per temes històrics, els noruecs i suecs són els que s'emporten la pala, i part dels països escandinaus és Suècia i Noruega. Finlàndia juga part pel tema de l'idioma i per la situació, i Dinamarca sempre és la que ha quedat mig penjada, és a dir, entremig dels dos i entremig Alemanya, que també era el gran monstre, no? Per tant, ells més petitets a nivell de territori, amb la seva llengua pròpia també, i però allà una mica més petits i despenjats, no? I la veritat és que és un país molt interessant culturalment, per tot el que he explicat, per tant, bueno, jo li tinc un especial carinyo a...
1: Bé, si ho val, un viatge
0: sí,
1: a Dinamarca.
0: Sí, sí, sí. A més, si pot arribar, home, és llarguet per anar-hi en cotxe, però és una opció de també d'anar-hi en cotxe, tot i que és el trajecte. L'altra opció és, evidentment, agafar i anar a algun dels aeroports propers i llogar cotxe i fer-lo, ja sigui directament a Copenhague, o anar a Hamburg, que hi ha més vols, a Hamburg o Bremen, que estan relativament a prop, i allà agafar el cotxe i tirar cap amunt i fer tot Dinamarca i la península amb cotxe, que és carreteres ben asfaltades, planes, i això sí, triar el temps quan hi vas, perquè repeteixo, allà fa fred, i sobretot el tema del vent, perquè sé que hi ha gent que hi ha anat, i fins i tot alguna gent que hi havia anat i s'havia llogat una casa a prop de la platja, un lloc molt bonic, molt ample, molt tranquil,
1: aparentment.
0: Però que m'havia dit que al cap de dos o tres dies no estaven fins al gorro del vent, perquè és que era incòmode de sortir, d'estar a l'exterior, i això ara diu, no ho tornaré a fer.
1: S'han de tenir en compte, clar, aquestes coses, que si no les coneixes, si no te les diu ningú, això, mentre ho mires amb una pantalla, no ho veus.
0: I per tant, el tema del vent, allà és una cosa que has de tindre molt present, perquè si conec gent que li produeix mal de cap, hi ha gent que pot allastar els 15 dies amb mal de cap sense sortir de l'apartament, bueno, de la cabana aquesta que lloguen. I conec precisament en alemanys, vull dir, una mica acostumats,
1: no?
0: I em va dir que no ho tornaria a fer per el mal temps, que pràcticament els va impossibilitar fer vida a l'exterior de l'inconvenient aquest del vent. O sigui que una cosa a tenir en compte.
1: Doncs vinga, ho deixem aquí, Joan Ramon, fins la propera, que vagi molt bé.
0: Fins el proper viatge, adeu-siau.
1: Continua la informació, continua l'actualitat a Onda Cero. Tornem demà divendres a partir de 8:45 del vespre. Bona nit, fins demà.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades caloroses que està costant això de dormir, però per això estem nosaltres, perquè ja sigui perquè esteu treballant, desplaçament, o perquè a vegades dormiu una estona i us desperteu, doncs aquí estem sempre per fer-vos companyia. Avui no tindrem tecnologia i videojocs, però serà un programa molt especial, ja veureu, perquè encara aquesta setmana us volem acompanyar, tot i que el resta de l'estiu també hi serem, el que passa és que escoltant algun dels moments que ha donat de si aquesta temporada, perquè així també agafem una mica d'aire i ganes de començar la propera, que ja us avanço que serà molt i molt especial, perquè és un número rodó de temporada de Nits de Ràdio, i per tant doncs volem fer un especial i volem acompanyar-vos de forma encara més propera del que ho intentem fer sempre. Per tant, com ja sabeu, des d'ara i fins a les 6 estrenem el ja divendres, és nit de juernes, però ja divendres 17 de juliol de 2026. Comencem Nits de Ràdio.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Ja us dèiem que avui començaríem una mica diferent aquest Juernes, no faríem tecnologia i videojocs perquè ja tenim el Dani de vacances, però que ho faríem una mica especial i que no abandonaríem aquest cantó més friki nostàlgic que ens agrada tenir. I per això avui us presentem un llibre que recull reflexions, aprenentatges que podem fer de les pel·lícules de Star Wars. I és que el llibre del que us parlem avui és Que la Fuerza te acompañe, las enseñanzas de Star Wars para la vida, que l'ha escrit en Jesús Nieto Quintana, que és una persona a qui hem tingut el gust d'entrevistar més d'un cop, i que en aquesta ocasió ens diu que a través d'aquestes pel·lícules hi ha molts i molts aprenentatges que podem fer. Escoltem l'entrevista que li hem fet.